0: temàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
2: Són les 2, la 1 en Canàries.

0: I sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada molt, doncs, poder fer aquesta passadeta per la ITV que tenim, per aquesta manera de revisionar, doncs, com ens anem comportant, com ens anem actuant, com anem reaccionant davant de moltes circumstàncies de la vida. I això ens agrada fer-ho des del món del coaching totes les setmanes. I ho fem amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una matinada més i molt content de nou.
0: Clar que sí. Les matinades, Jordi, van passant, aquí senyal que encara hi som i que encara podem aportar moltes coses, moltes reflexions, molts anàlisis, moltes tècniques, i avui ens vols parlar de quan es crea, quan sorgeix un oceà de dubtes.
1: Sí, un oceà de dubtes, mira, David, un oceà de dubtes és molt més fort que un mar de dubtes, perquè tu saps, si anem a la geografia, un oceà fa referència a grans masses d'aigua que normalment cobreix el 70% de la Terra. No? Uh-huh. Mira, en canvi, en els problemes, el 70% de molts problemes que té una persona que no li donen solució es converteix en un conflicte a la nostra ment. Uh-huh. Un estat de tensió, pressió, de confusió extrema, incertesa o perplexitat. O sigui, estàs perplexa. És a dir, davant d'una situació, indica no tenir masses preguntes o sospites que impedeixen prendre una decisió clara, saps?
0: Uh-huh. Clar, quan es crea aquest oceà de dubtes que sí, poden arribar a ser infinit, si un vol, no? El què passarà, el què passaria si, el què diran, el què en faran, tot això, tot el que genera és possiblement una inacció, i molt possiblement el que farà és que, de forma conscient o inconscient, tot això et pesi, no? Et pesi, se't faci una muntanya, no?
1: Sí, perquè mira, un problema que podia ser el mar, compareu, és una dificultat que requereix solució, mentre un conflicte implica, mira, oposició d'interessos, mm-hmm, sobretot valors, necessitats. És a dir, és un bloqueig mental que, lògicament, això provoca estrès, ansietat o trauma, que sobretot genera un bloqueig i, sobretot, una resistència de no tindre res clar, saps com
0: mm-hmm, mm-hmm. Clar. Sí, perquè és com a oceà que es planteja, és que és incontrolable, vull dir, té una força, diguem-ne, que és inevitable, clar.
1: Arrasa. O sigui,
0: exacte.
1: Perquè, a més, si posem el cilindre, també podríem anar en catarata. O sigui, és a dir, un problema porta l'altre, un problema porta l'altre. O sigui, vol dir un conflicte va en catarata, va seguint. Clar, i què passa? Que aquest abordatge emocional t'acosta molt poder afrontar-lo. Saps com dir-te? I no saps per on agafar-lo. Saps com dir-te? I el més important seria, en aquest moment, estar tranquil o tranquil·la. Mm-hmm. Per què? I, sobretot, escoltar a l'entorn. Però escoltar-la tot de manera reflexiva.
0: Mm-hmm.
1: No de manera fiscalitzar o estar a la defensa contínuament, perquè moltes vegades una persona té un conflicte a la vida i va preguntant coses, saps? Va preguntar tu què s'assembla, no sé què, no tal, i moltes vegades està encara més confós. Perquè té encara més dubtes.
0: Clar, és, al final és allò de si no es fa d'una forma correcta, encara sí, és allò com allò de més informació encara et fa dubtar més, no? I al final el que has d'acabar trobant és una metodologia o una forma per poder trobar una decisió, no? I a partir d'aquí, escolta, pot ser encertada i si no serà un aprenentatge, no? Al final és important veure, i també m'imagino, Jordi, també afecta molt a l'hora d'aquestes situacions, doncs l'experiència. I haver viscut ja aquests dubtes o aquestes situacions i haver vist que se'n podia sortir endavant.
1: Sí, mira, per navegar en aquest oceà, si posem el símil, tenim aquesta experiència que tu dius, és molt important. És a dir, jo sempre ho he dit a tu, és que jo els fracassos, per mi el fracàs és una experiència.
0: Totalment.
1: Però no és, un fracàs no és algo negatiu. És una decisió que has pres que lògicament, no

0: no ha sortit el que tu volies,
1: sí,
0: però en canvi
1: cert.
0: tens que anar navegant. Tens que, si fossin caminant pel camí, en aquest cas, a l'oceà tens que navegar, perquè som aigua. Nosaltres som aigua i tenim que fluir, saps com dit? No?
1: Sí, sí.
0: És a dir, en aquesta vida, la pitjor decisió és no prendre la decisió.
1: Sí, sí, correcte, sí. No? Això no vol dir que haguem de fer les coses sense pensar, eh? Això no, això no és. El que passa és que sí, que un cop ja has pensat i ja has analitzat i dius, pues, aquest camí, pues aquest camí, no? I, des
0: sí, no?
1: I després ja prendràs si era el bo o no, i llavors ja sabràs el per què, i el proper cop tindràs més informacions per fer la propera decisió, oi?
0: Sí, moltes vegades volem pensem masses coses, no? Perquè a vegades busquem una solució màgica i no existeix la solució màgica. O sigui, cada tema té una solució molt personalitzada. És a dir, igual que els comportaments de relació amb les persones. És a dir, tu pots navegar per la vida és viure la vida, correcte? I no tothom flueix igual, m'entens o no? És a dir, n'hi ha gent, igual que fas el símil de tu posar un oceà o al mar que vas nedant, n'hi ha gent que no s'ha nedat però s'aguanta dintre l'aigua.
1: Sí.
0: Això és molt important.
1: Sí, és veritat.
0: Que no tothom té el mateix estil de viure, però que tothom navega en el mateix oceà.
1: Allò que sobreviuen, no?, que es diu alguns cops.
0: Sí, sí, no és el mateix vivir que sobrevivir que vivir, eh?
1: Exactament.
0: Perquè moltes de viure la gent i compartir les coses i tal, sobreviu la gent. En un oceà, sobretot, buscant aquest xim, en un oceà de dubtes, que són conflictes, lògicament, a vegades no saben per on es començar, saps? Perquè jo t'he dit abans, entra molt en catarata. I què passa? Que a vegades prens la decisió sobre un tema i al millor altres subconflictes se solucionen, saps?
1: Clar, sí, sí, al final és veure que es va avançant, no? Que es va avançant. Ni es poden solucionar tots els problemes o tots els dubtes de cop, ni podem estar bloquejats sense avançar perquè n'hi ha masses, no? S'ha d'anar fent pasito a pasito, no? Partido a partido, que diu el clàssic, no? És a dir, que s'ha d'anar mirant, sí, amb una direcció, amb una intenció, però no voler agafar totes aquestes decisions, opcions o camins, com deies, seguint la metàfora de l'oceà, perquè clar, seria impossible. Has d'anar anant de mica en mica, pas a pas, en aquest cas.
0: Sí, etapa a etapa.
1: Etapa a etapa, sí.
0: No, és que etapa a etapa és, mira, és a dir, no perquè el corris més i anades més ràpid arribaràs abans, si el problema no és com surts a la vida, és com arribes, correcte, no?
1: Totalment.
0: Però això és una constant en aquest oceà, perquè tothom estem navegant en un oceà, eh? Sempre a la nostra vida, l'oceà està dintre de la nostra dia a dia. El que passa és que aquest mar, a vegades que pot ser un problema, saps el que passa? Que a vegades volem buscar allò que, lògicament, nosaltres a millor ni volem que succeeixi. Però, en canvi, a l'entorn provoca aquesta situació. I és quan tu, lògicament, estàs mig ofegant-te. Perquè vols... O sigui, a veure, el problema que té una persona no és igual que el problema que té altra. I què passa? I que a vegades dius, és que aquella persona o aquest noi, aquesta noia, aquest home, ha donat aquesta solució. I ha sabut donar la solució. Però, en canvi, pot ser que l'escenari ha sigut totalment diferent. I tu, mira, nosaltres, si no volem estar en un oceà ofegats, tenim de molt clar que la nostra personalitat canvia per tres aspectes a la vida. On estàs, amb qui estàs i què estàs fent.
1: Fixa't. És a dir, això és el que ens hem de preguntar més sovint, no, Jordi?
0: Sí, on estàs, amb qui estàs i què estàs fent?
1: Això et permet el que el GPS et diria, recalculen la ruta. A partir d'aquesta informació ja podries saber on estàs, cap on has d'anar i amb qui estàs, no? Per poder saber el viatge, eh?
0: Sí, és que, a veure, pot ser amb qui estàs, on estàs i què estàs fent, pot ser o molt suau o molt tormentós. No? Perquè, lògicament,
1: exacte.
0: Jo diria a tots els oients i les oients que ens escolten aquesta matinada que fessin aquesta reflexió.
1: Que bona.
0: Perquè moltes vegades com canvia la nostra personalitat, el nostre caràcter, correcte? Perquè a vegades aquest caràcter es converteix en personalitat. I ja no dic, si això no solucionen, pot ser una patologia, Pot ser una patologia.
1: No, és...
0: Molt clar, ja.
1: És molt interessant aquesta reflexió que ens deixa avui el nostre coach, que sempre ens posa de tant en tant una mica de deures, que està molt bé, perquè aquests deures són els que notem en una llibreteta, i avui contestem una cosa, i potser quan

0: revisem aquestes notes que anem fent al llarg de tota la temporada, doncs notetes, no notes d'avaluació, sinó anotacions que anem fent, doncs potser li fem una altra lectura a aquestes preguntes. I això és bo, perquè això és de que ens ajuda tots aquests elements a fer aquest checklist, aquesta fer ITV, que doncs seguir avançant i tenir totes les eines per poder-ho fer adequadament.
1: Sí, una cosa, mira, és molt important el que dius aquestes notetes. Mira, si tu escrius alguna cosa, et comprometes.
0: És així, eh?
1: És si tu escrius alguna cosa, estàs compromès.
0: És així, i és absolutament fascinant. Jo no fa tants anys que estic reescrivint en el sentit de tenir una agenda física, perquè, clar, la tecnologia vas fent i dius, oi, mira aquestes aplicacions, que bé que van, però he deixat estar, vaig començar a notar-me les coses amb l'agenda i em va molt millor. Després cadascú és un món, però està comprovadíssim que ens ajuda aquests mecanismes i com diu el Jordi, es crea aquesta decisió, aquest compromís, O sigui que anotem...
1: Mira, t'ha dit una cosa. Sí. Mira, estem a l'època domòtica, de la robòtica i tot això, però sobretot no podem actuar com robots.
0: Efectivament.
1: A la vida tenim que tindre, sobretot tindre un dogma, Que tot parteix de les nostres decisions.
0: M'encanta. Doncs anotem també això que ens explica en Jordi González Guillem, que és un plaer poder escoltar-lo totes les setmanes. Fins la propera, Jordi, que vagi molt bé.
1: Igualment, adéu, David.

0: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parson Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: Els caps de setmana recordem els millors moments de nits de ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una setmana més tenim moltes ganes de que ens expliquin històries de la història, que ens puguem aprendre de fets que han succeït i com van ser i com de curiosos poden arribar a ser aquests fets històrics i de que a vegades es coneix el més general, però a vegades hi ha detalls que ens poden cridar molt l'atenció i que poden ser molt interessants de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap a on viatgem, com ens hem de, anava a dir, de disfressar, com ens hem d'equipar?
1: Doncs mira, jo avui et diria que per començar et posessis botes.
0: Val, molt bé.
1: El barret és opcional, però sí que et posaria un pantaló que t'arrapi bé a les cames.
0: Val.
1: Però no tenir irritacions, perquè avui muntaràs a cavall.
0: Ah, escolta, déu-n'hi-do.
1: Avui tiraràs tota l'entrevista muntat a cavall.
0: Home, tota l'entrevista igual és molta estona, Òscar.
1: Mai se sap. Mira, avui no gastes tardis, però gastes cavall.
0: Totalment, totalment.
1: Perquè avui parlem de la cavalleria en la guerra moderna. Uh-huh. Clar, pensem que, per exemple, tots tenim imatges que el cinema, òbviament, ens ha portat al cap. Recordem, per exemple, a Errol Flynn com a general Custer en la carga del sèptimo de cavalleria en, uh-huh, en Little Big Horn, que no li va sortir bé. O, per exemple, també altres càrregues de cavalleria com la famosa càrrega de la Brigada Ligera a la batalla de Balaclava, a la guerra de Crimea, on també a la pel·lícula que van fer també estava Errol Flynn, sembla que li agradava anar molt muntar a cavall. Doncs també més recentment, si recordeu una pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla, mm-hmm, hi havia una seqüència en què hi havia una càrrega de cavalleria en plena guerra, Primera Guerra Mundial.
0: Mm-hmm.
1: Clar, un esquadró britànic allà, tots muntats a cavall, cap allà, davant de l'enemic, els alemanys, que els esperaven amb atralladores, ja podeu imaginar que la cosa no va acabar bé.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, diguéssim, aquesta seqüència, en aquesta pel·lícula en particular, Caballo de Batalla, donava aquesta idea de que la cavalleria ja... Què estan fent a cavalleria una guerra moderna? Si no poden fer res davant de metralladores, davant de canons. I bueno, potser sí, potser no, però la cavalleria, fins gairebé al final de la Segona Guerra Mundial, i en alguns països encara una

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: on al final d'aquesta cultura que cada cop és més necessària de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso 89. Vamos allá, Dani. Escolta, com estàs?
1: Ay, pues bien. La verdad, no me quejo.
0: Això és important. Pensa que ja estem fent el primer... Bueno, ja en vam fer... No, sí, però bueno, pròpiament dit, és el primer, la primera secció de tecnologia que fem en el mes de Tinder. I sí, et preguntaràs per què, no?
1: Bueno, sí.
0: Perquè és el mes de maig. No? Sí, vinga. Vinga, ja estaríem, eh? O sigui que... clar, vull dir que qualsevol la gent que es conegui, no? Que faci un match, li serà fàcil recordar quin mes es va conèixer.
1: Serà
0: el dia tal de quin mes, home? Del mes de maig, evidentment, serà. Bueno,
1: no l'havia pensat nunca.
0: Clar, no, el problema és que la majoria, la gent normal no ho pensa. El que em preocupa és com vaig arribar jo a aquesta associació, però bueno, en fi, doncs això, que tant de bo molta gent es conegui i estigui bé, que això és lo important, i bueno, doncs que per fi es puguin treure la gent les aplicacions, en tot cas. Escolta'm una cosa, Dani, com tenim el món digital? Perquè tenim molts temes que la setmana passada estaven molt candents. A mi em va interessar molt el que la setmana passada explicaves, quan anem ja a la part gamer, del tema de com el comprar una llicència et pot fer que de cop i volta no tinguis res, no? I et puguis sentir estafat. No sé si després ens explicaràs alguna cosa més del tema, però a nivell de tecnologia, com estem?
1: Pues mira, te traigo una primera noticia, así como siempre, al final es que cada semana es inevitable que no salga la palabra más repetida, yo creo que de los dos últimos años,
0: sí,
1: es IA,
0: sí,
1: inteligencia artificial. Y es que en este caso te traigo el primer gran informe que mide el impacto de la inteligencia artificial en el empleo en España.
0: Vale,
1: interesante. Y anticipa, ojo, cuidado, la destrucción, dicho así,
0: sí,
1: de 2,3 millones de puestos de trabajo.
0: No sé si especifiquen quant de temps, si en els propers, sí, 2 anys, 5 anys...
1: Ahí vamos. En este caso, el estudio de Funcas refleja que la inteligencia artificial, por contra, podrá crear 1,6 millones de empleos, pero en todos los escenarios que dibuja, el saldo entre trabajos destruidos y generados es negativo. Y ahí vamos. Estamos hablando de... en 10 años.
0: De 10 años.
1: Claro. ¿De acuerdo? Entonces, en el mejor de los casos, se pierden 100.000 empleos en el saldo neto.
0: Uh-huh.
1: En el mejor de los casos. Uh-huh. El escenario medio sería una diferencia de 600.000 empleos. O sea, es decir, de saldo de negativo. Y en el peor de los casos, se habla de casi 2 millones de empleos.
0: Imagínate.
1: Y ese es, digamos, como ya no es según dice alguien, según dice un experto, según se teoriza, según tendencia, no es, digamos, el primer estudio que se ha hecho en cuál podría ser, ya en plan serio, en nuestro país, la afectación de lo que sería integrar en la inteligencia artificial.
0: És un tema interessant, perquè hi ha variants econòmiques que afecten això que ens expliques. Des del punt de vista de dir, escolta, per una banda estem dient que necessitem no sé quanta gent que vingui de fora, perquè necessitem no sé quantes mils treballadors. Però al mateix temps estem dient que perdrem llocs de treball, en lloc de guanyar-los. Llavors, algú diria, bueno, però és que es treballaran d'altres sectors. Aquest és el problema. Que si el que estem... important, són treballadors de sous baixos i la IA ens està substituint sous alts, perquè tots aquests llocs de treball dels que parla són de sous alts.
1: Sí, la majoria sí.
0: Es recauda molt menys, eh? Això és de primer d'economia. Vull dir, el que es recauda és molt menys, perquè són els sous alts els que aporten diners a la Seguretat Social. Els sous baixos, el saldo surt una mica negatiu.

Doncs una setmana més tenim ganes de parlar de tecnologia, de veure com està el món digital, el món gamer, també el món...

0: actiu. Amb la qual veurem com econòmicament es poden sobreviure tants canvis en aquest període de 10 anys, per exemple, que diem. Cada cop som més població. Per tant, més necessari és que tothom treballi, perquè si no, no surten els comptes. Veurem.
1: Y es que lo curioso es que, fíjate, que no es por crear ningún tipo de diferencia, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de formación o de sueldo, pues por lo que comentabas, pero es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial suele afectar más a personas cualificadas en el ámbito, pues ya sea pues tecnológico, científico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como si que se girarán las tornas, por decirlo así. Es decir, el trabajo más de servicios, el trabajo, por ejemplo, más de atención al público, sobre todo a nivel físico, un trabajo, ¿no?, como electricista, como diferentes profesiones, ¿pasarán entonces a ser las mejor pagadas? Porque será aquello que no podrá hacer una tecnología o una inteligencia artificial que abarataría los costes laborales, por decirlo así. O se aprovechará y encima de que, como bien dices, se destruirá empleo, habrá menos poder adquisitivo para ya mantener ese control absoluto.
0: Clar, és que aquí és on molta gent, ni tan sols els economistes, poden establir una previsió lògica. Perquè, clar, fa molta gràcia quan algú diu no, però llavors el que passarà és que ningú treballarà. Escolta, si ningú treballarà, oblideu-vos de l'estat de... O sigui, oblideu-vos...
1: La renda bàsica.
0: Clar, si és una renda bàsica, bueno, mira, tots viurem, però oblideu-vos de los viajes cada fin de setmana, com esteu fent a les xarxes socials. És així de senzill. Oblideu-vos de concerts cars. És economia bàsica. Vull dir, si has de repartir entre tothom, tothom tindrà el mateix. Si tothom té el mateix, ningú pot fer coses cares. Això és de primer d'economia. Per tant, és canviar el model. Si canviem el model, que jo no dic quin model és millor, però si canviem el model, oblideu-vos de les avantatges de qui es pot permetre coses.
1: Perquè al final no s'igualaríem.
0: Clar, exactament. Per tant, quan tothom s'iguala, no tothom ho pot fer. I si no tothom ho pot fer, no ho pot fer qui paga més diners. Per tant, hi haurà menys accés i hi haurà igual sortejos per qui pot fer un viatge. I igual estàs 5 anys que no en fas cap.
1: Sí. És que fíjate que la pèrdua de número d'empleos per professió en escenari medi serien tècnics i professionals científics 900.000, tècnics i professionals d'apoyo 527.000, empleos i contables administratius 400.000, directores i gerentes 150.000.
0: Bueno, veurem, ja et dic...
1: Això serien els més afectats.
0: Clar, i el que et dic, que vull dir que tot això, sobretot els de directius, pues clar, són sous molt alts, no?
1: Claro.
0: Que bueno, veurem... les IAs pagaran impostos, és que a vegades fa molta gràcia, perquè diu, ah, no, ja pagaran impostos les IAs ja, però qui comprarà llavors els productes que faran si la gent no té poder adquisitiu?
1: Oita.
0: Clar, és que és fer-se trampes al solitari. És a dir, perquè les IAs cobrin, els productes s'han de vendre. Si la gent no té diners perquè ningú treballa i té una renda, diguem-ne, bàsica global, ningú comprarà productes.
1: Sí, és que és un... Vull dir, realment és ir hacia adelante o ir hacia atrás.
0: Correcte. O com a mínim anar cap a una altra banda, que amb algunes coses pots dir, bueno, guanyo temps perquè tindré temps per mi, sí, però no tindràs diners en què gastar. És així de senzill. Per tant, veurem. Veurem com evoluciona tot això. Perquè si no és tan senzill com aquella gent que idealísticament diu, ah, doncs que imprimen més dinero, no? L'altre dia sortia un vídeo que es feia viral d'uns nois que deien, no, doncs ja sabem que imprimen més dinero, que los reparten i entonces todo el mundo podrà comprar coses. Dic, això, aquesta gent no ha anat a cap classe d'economia, oi? Sobre la inflació. En fi. bueno, doncs el que diem, no? I l'oferta i la demanda. En fi. Coses que és impossible preveure, però que és una sacsejada que riu-te tu del que va suposar internet, i a l'internet ja va suposar molt canvi. això pot suposar encara més. I jo crec que encara no ens hem acabat de recuperar del canvi que va suposar internet. Sí. De l'1

0: buf, que dues persones coincideixin exactament amb el tipus aquest de Living Apart Together, Only Fin Days and the Wakenstein abierta de no sé què, de, a media 3 centímetres, escolti, és molt difícil.
1: En según qué términos de estos, sí, tal cual. Porque, por ejemplo, lo de... Es curioso porque yo jamás me hubiera planteado una Living Apart Together, una LAT, una relación LAT, pero de golpe te ves en una relación así y dices, ah, pues estoy bien. Y entonces te das cuenta que eso tiene un nombre.
0: Uh-huh.
1: Que yo creo que es distinto, ¿no? Que es poder definir aquello que a lo mejor sí que ya estás viviendo y te das cuenta que dices, ah, pues mira, esto encaja en lo que yo, por ejemplo, practico o hago, ¿no? Que es, bueno, ponerle nombre. Otra cosa es distinta, que era lo que decía antes, era, no, es que a mí me gustaría tener un LAT, ¿no? Un Living Apart Together. Bueno, habrá que ver, ¿no? O sea, que está bien, a lo mejor sí, porque entonces hay gente que se define como que, oye, que lo que prefiere es tener su espacio y tener una relación así, pues ok, ¿no? Creo que ahí es un poco la complejidad, porque, por ejemplo, otro de los términos que saben, David, slow dating. Si yo te digo slow dating, ¿qué te viene a la cabeza?
0: Home, slow dating seria, doncs, anar quedant però con la calma, no?
1: Pues es así, tal cual. O sea, enfoque que apuesta por conocer a otras personas de forma más pausada, priorizando la conversación y la conexión frente a dinámicas rápidas.
0: Molt bé.
1: O sea, bueno, que no estamos, en este caso, en algunos de estos términos, no estamos descubriendo la fórmula de la Coca-Cola.
0: Ja. No, el que passa és que, clar, tot això que m'imagino és que si fèiem la broma aquesta, no?, de dir que, bueno, igual aquest mes es coneix molta gent que fa molt de maig, quan es coneguin el primer dia que ja es donin l'informe. Mira, jo soy Living Apart, Together, Slow Motion, Tactics, Dating, Flow, Bliss, Instrain, Abierta.
1: Tenia un plus.
0: El plus, fries, i tu què ets? Ai, escolti, ja que l'ordinador et digui si hi ha possibilitats o no. Això no era un capítol ja de Black Mirror, no sé què era. Ah. Doncs una mica és això, no?
1: Claro, es que, fíjate, yo te destaco otro. Y este sí que es verdad, que si dices la expresión, a lo mejor no te lleva a la idea. Pero cuando te diga la definición, vas a decir una palabra. ¿Vale? A ver.
0: Venga,
1: si me lo compras. Lo he puesto, David. La expresión es love bombing.
0: Yo diría, parafrasejant a l'exalcalde de Barcelona, escolta, que us bombin, eh? Una mica. El senyor Trias, eh? Escolti, que us bombin, eh? Una mica. Love bombing. A veure, defineixeu pel que els anglès costa. A mi el que em costa és entendre el tipus d'actitud. Però bueno, digues.
1: Pues es dinámica en la que una persona muestra una intensidad emocional exagerada al inicio de una relación generando expectativas poco realistas.
0: Uh-huh.
1: ¿Cuál es la palabra que tiene en la cabeza?
0: No ho sé.
1: Ser intensito o intensita.
0: Sí. Però bueno, però ser intensito, un pot ser... A veure, tu pots ser intensito sempre. No? Dins de, com s'entén, també malament el concepte. De dir...
1: Ahí está.
0: Perquè hi ha qui cataloga d'intensito simplement a la gent que viu les coses.
1: Ahí, ya sabía que llegaríamos a ser.
0: ¿Entens el que vull dir? És a dir, jo entenc que una persona intensita, amb la part positiva que jo valoro, no pot estar amb una persona freda, com si diguéssim. No, això no té cap mena de sentit. Però dos intensitos poden ser feliços i dos freds també poden passar-ho molt bé en un congelador. Però vull dir que s'està venent com una cosa negativa. I jo sóc un gran defensor de lo intenso sano. Jo, vull dir, cadascú que faci el que vulgui, però jo sóc del parer de que o vius les coses amb intensitat i amb il·lusió, o apaga i vamonos. Jo quan començo una competició, si la començo pensant, ai, no acabaré, no, avui no tinc ganes, avui no sé què, t'asseguro que surt un xorro de competició. A vegades, no perquè li posi moltes ganes, surt sempre bé, d'acord? Però si no vaig amb ganes, segur que no surt bé. Doncs crec que amb tot l'altre passa una mica similar. Llavors, clar, s'ha volgut vendre aquest... Ai, és que aquesta persona és molt intensa o lo vive muy tal. Bueno, escolta, nen, és que si no tens il·lusió ja al principi apaga i vamonos. Llavors, no és que sigui una... No, o sigui, dit d'una altra manera, aviam si m'ho compres, Dani. Sí. Quan s'està catalogant alguna altra persona d'intensa, és perquè tu no ho vius amb la mateixa intensitat. Llavors, digues, no, és que a mi aquesta persona no...

0: m'atreu, punto, però no li culpis a l'altre, sinó que simplement que a ti esa persona no te da vidilla, no te pone, no te activa, no te da alegria a tu cuerpo, Macarena. I ja està, però no culpis a l'altre. Defineix-te tu.
1: I això és el que a vegades no entendemos.
0: Clar. I, ei, i és lícit que hi hagi... Escolta, aquella persona s'ha penjat molt de tu i tu no, no deia. Perfecte. Però no culpis de que el problema és que s'hagi penjat de tu. No, el tema és que tu no t'has penjat d'aquella persona. Punto. Ja està, és així de senzill. I no hi ha més. I vull dir, evidentment, i ningú ha d'obligar ningú, ni ningú ha de fer les coses si no les viu, si no les d'això. Ara, qui les viu? Home, no li cataloguem d'això. Les coses fetes sense il·lusió no acostumen a sortir bé. Però, escolta, cadascú que... És que a mi me ha funcionat així. Endavant. Jo et dic com jo visc les coses. Jo, si no tinc il·lusió a l'hora de començar el programa, millor no el faig.
1: Sí, no parlem amb l'os.
0: I encara que un dia tinguis mal de cap, un dia tinguis... És igual, amb il·lusió sempre. Doncs que no, i clar, és que eres molt intenso en la ràdio. O sigui, escoltis, que si no la gent no m'escoltaria. Saps què vull dir? Si vull que m'escolti la gent, li he de posar una mica de ganes, no?, l'assumpto. Doncs com això tot. Però bueno, vull dir que entenc, eh? Entenc el concepte, però crec que es fa servir més com a excusa i no voler-se mirar a un mateix i a les carències que un té. Però bueno, aquesta és la meva opinió personal. Vinga, algun terme més? No, hem de fer la pausa. Fem la pausa i anem ja, guarda't més termes per la setmana vinent, que està molt divertit, està molt interessant, Dani. Fem una pauseta i dic, jo estic amb molta il·lusió, però no estic mirant el rellotge. Fem una pausa i tornem amb més nits de ràdio fins ara mateix.
2: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Per acabar aquest dilluns, que amb la Montse Valls i la seva paraula de cançó. Montse, què tal?
1: Hola, hola. Nou dilluns, nova secció. Per cert, abans de començar la secció, us vull dir, fa dues setmanes us vaig portar a Olivia Rodrigo.
0: Sí, senyora, que no sabíem qui
2: era. Ho anava a dir, Montse.
1: I ara ja ho sabem tots. Aquell mateix dia o el dia següent, no me'n recordo,
2: va
1: anunciar que seria la col·laboració entre el Barça i Spotify per la samarreta del Clàssic.
2: Figuraria la samarreta, sí.
0: Segueixo sense saber qui és.
2: No.

0: No, jo tampoc.
1: Jo és que vaig parlar amb ella per telèfon, la vaig portar expressament.
2: Si et porto, a veure si el Barça posa...
0: Vas parlar amb la porta, no? El vas trucar i li vas dir, mira, aquesta gent de la ciutat no sap qui és Olivia Rodrigo, posa-la a la samarreta, que així sabran.
1: Així sabran, exacte.
2: Us anava a dir, no hi ha prous cantants coneguts com per portar una noia, amb tots els meus respectes, que segur que canta fantàsticament bé.
1: Però que és molt coneguda,
3: si la porten és que deu ser molt coneguda.
0: Que no la coneguem, no vol dir que...
2: Però és que els seguidors del Barça, la gran majoria, no tenen la vostra edat. Vull dir, posa algú una mica més internacional, més conegut. Rosalía, que ja la van portar.
0: Hi ha hagut, Míriam, Rosalía, Coldplay, si no m'equivoco.
1: Ed Sheeran,
0: crec que també hi va ser. I ara, Olivia Rodrigo.
2: Doncs de tall ets, tu. Algú més nostrat, no?
1: També.
2: Bueno, no sé si és d'aquí, no té pinta, però...
1: Qui, l'Olivia, sí. Dius? No, l'Olivia no, no és dels Estats Units.
0: Ara, a la ciutat d'Alemanya, potser diuen... Hayets, ¿quiénes son esta gente? No?
2: Bueno, però és pel Barça, no?
1: Sí, però...
3: Si ho compra gent de fora.
1: Sí,
0: és universal, el Barça, eh?
1: Bé, Míriam, entrem en la secció d'avui.
2: Sí, sisplau, sisplau.
1: El que passa és que no deixarem de parlar del Barça, perquè la primera paraula que us porto és... Bueno, relacionat amb el Barça, no exactament,
2: Victòria,
1: però relacionat.
2: Lliga,
1: no,
2: guanyadors.
1: La primera paraula és plat.
2: Plat?
1: Plat. Però la cançó que us porto té relació amb el Barça, per això us ho dic.

0: las cosas
1: se aprendí a perdonar un poquito tarde.
2: Jo crec que no ha perdonat encara.
1: Després d'un disc sencer.
3: Que passa que la Shaki ja no està vinculada al Barça.
1: Ja no.
2: No, clar, però tenia relació. Doncs aquesta és Acróstico, de la Shakira, com estàvem comentant ara. És una cançó publicada el 2023 dins del seu retorn discogràfic
1: amb
2: aquell disc, sí, una mica, bueno, de despechar, la veritat, és com estava ja en aquell moment. I a diferència de moltes de les seves cançons vinculades en aquest sentit a relacionades amb la ruptura amb Gerard Piqué, aquí sí que deixa una mica de banda el que és el pop, el ser més contundent i anar Machete contra el Piqué, sinó que aquesta és una balada doncs, més bonica, acompanyada de piano, molt despullada emocionalment i a sobre acompanyada de Milan i Sasha, dels seus fills, perquè és una cançó que està explícitament dedicada a ells i el que va significar per ella la ruptura amb Gerard Piqué, però haver de mirar cap endavant per lluitar pels seus fills.
1: Doncs saps que a mi aquesta em sembla la més dolorosa de totes per Piqué?
2: Perquè és perquè poses en...
1: O sigui... Totalment. O sigui, ja no t'ho canta ella, t'ho canten els teus fills.
2: T'ho canten els teus fills.
3: Sí, sí.
1: De com s'han sentit o de com va ser aquesta ruptura. I per mi, jo crec que és la que li va doldre.
2: Home, emocionalment és la que ha de fer més mal, la veritat.
1: Vamos,
2: perquè és
1: com
2: això
1: a mare, jo crec.
2: Al final estàs barrejant una cosa, el projecte que heu tingut els dos junts. Vull dir que pel Piqué també són persones molt importants els seus fills. I cantar d'aquesta manera, sabent com se sent la Shakira i tot el que li ha dit el Piqué, doncs...
3: Però parla de perdonar, no?
2: Sí.
1: Sí, però amb l'últim zasca, jo crec, que és posar els seus fills.
3: Sí, no, això sí, vull dir, això està clar.
2: També la frase que us he portat jo amb el plat, se rompió solo un plató, no toda la vajilla. El plat representa que és Gerard Piqué, que es trenca. Vull dir,
1: però nosaltres seguim en peu i units.
3: Sí, sí. Jo tenia el dubte de si els nens anaven cap al futbol, cap a la cançó o cap a ser vividors, clar. Dos pares multimilionaris,
2: de moment van cap a la cançó.
1: Però jo no té pinta que els hagin educat per no fer res. Vull dir, per ser vividors, crec que...
3: No.
1: Els dos són treballadors. T'agradaran més o menys, però són currantes.
3: Ara, a mi, els cantants preadolescents... Em costen, eh?
2: Però és que això són bebès, quasi.
1: Han fet més cançons?
3: Bueno, jo he vist algun vídeo...
2: Sí, sobretot el Milan toca bastant la guitarra i tal, i en alguna cançó de la Shakira també surt.
1: Bueno, mira...
3: Bueno, aviam.
1: Bons padrins tenen.
3: Aviam si no són juguetes rotos.
1: No, i esperem que no.
2: Vinga, va, anem amb la següent cançó, que és més mogudeta.

0: xula.
1: La veu us sona?
0: Em sona bastant. Em sona bastant, eh?
1: És Rihanna.
0: Ah. Ja em podia sonar, ja.
1: És la Rihanna, és Breaking Dishes, una cançó publicada el 2007 dins del seu àlbum Good Girl Gone Bad, Les noies bones es porten malament. I tot i que no és un senzill principal, aquesta cançó sí que s'ha convertit amb els anys en un petit himne d'alliberament, sobretot pels fans de la Rihanna. A sobre també és com la típica cançó que posaries a una banda sonora quan s'està complicant la cosa i t'estàs enfadant, la posaries en aquell moment.
2: O un atracament.
1: Sí, i és que és una cançó que parla això de ràbia acumulada, aquell moment que estàs farta i dius, pues I'm breaking dishes, o sigui, trenco plats i tot de l'enfadada que estic.
0: I... Tot plats trencats, de moment.
1: Sí.
0: Ens has d'explicar alguna cosa.
2: No deixes ni un,
1: Doncs això, i la cançó va ser composta en una etapa en què la Rihanna començava a allunyar-se de la imatge més infantil, innocent, que havia tingut en els seus inicis, i ara se va això, un so més agressiu, més empoderat, que crec que al final també és el que ha marcat bastant la seva carrera.
0: Rihanna,
1: i a sobre d'aquesta cançó, he de dir, està vivint un moment ara mateix molt dolç, una cançó del 2007, vull dir que té gairebé 20 anys, però que ara està vivint un moment molt dolç a les xarxes socials perquè s'ha fet viral de cop i volta i surt gent trencant plats. Sí, fent vídeos de gent trencant plats amb aquesta cançó de fons. No, la veritat és que està molt bé.
0: La Shakira, una d'elles, no?
2: Hi ha experiències així, que et pots anar a un lloc i a trencar...
1: Sí,
0: és una activitat antiestrès.
2: Sí.
1: A mi m'agradaria anar algun moment a trencar coses, no?
2: Sí.
1: Tan pulcres que som sempre.
2: Clar, per això, no sé.
1: Això, vinga, va, anem amb l'última. Míriam, com no et sàpigues, qui són aquests?
2: Ui, espera. Que nunca se mate.
0: Tu la coneixies, aquesta d'Estopa?
2: Sí, dels últims discos.
1: Aquesta és no és del 2014, és de l'àlbum Esto es Estopa.
2: En sèrio?
1: Sí, que la canten en directe. És una cançó que la canten en directe. És Rumba Triste.
2: Que era molt més, molt més moderna.
1: Doncs no, es diu Rumba Triste, és d'Estopa, i és una cançó, com no, Estopa, que combina ritmes rumbers, amb una lletra aparentment que és lleugera, però que després si et poses a analitzar-la, dius, uau, què us ha passat, germans Muñoz?
2: Bueno, són profuns.
1: Sí, molt profuns, molt melancòlics, també, la veritat.
0: Sembla que siguin sempre molt de la conya i molt de...
2: No, però tenen lletres.
0: Però tenen... Sí,
1: però
0: sí,
1: no tenen el seu corazoncito, la veritat. Perquè
0: són brutals. Tenen
2: la de Ya no me acuerdo és super...
1: Ai, no la conec.
2: Després la cantaré.
1: Doncs això, a sobre el que em fa gràcia és que tant el José com el David sempre han explicat que moltes d'aquestes lletres neixen d'escenes molt simples i de la seva vida quotidiana del dia a dia. Diuen que aquesta n'és un exemple i tot i que sigui una cançó que potser et fa ganes de ballar pel ritme de la rumba i tal, si escoltes la lletra, us pot fer una mica de pena, la veritat.
2: No, és que...
1: La cançó de desamor, la veritat.
0: Ja m'hi fixaré.
2: Ai, l'amor.
1: T'he portat Estopa, No et pots queixar.
2: A veure si me'ls portes a ells.
0: Home, després de l'última secció que va sortir aquí amb el Capcot, dius, vinga, va, doncs li poso...
2: L'última secció va ser la del Robert de la setmana passada.
0: L'última de la Montse, volia dir...
2: Pol.
0: Però...
1: Com va estar?
2: Va ser dura,
1: Sí, va ser dura.
2: Va ser dura.
1: No us va portar l'exambustó, oi?
2: Evidentment que no. Evidentment que no.
1: Com havia demanat, jo?
2: No. Jo l'hi vaig posar, però... Tot eren coples... Tot espanyol? Però espanyol?
1: Jo us porto anglès.
3: Després de venir del dia de Catalunya i tal,
2: sí.
3: El va girar ràpid.
2: Perquè era el dia que preguntàvem símbols de Catalunya.
3: Símbols de Catalunya i...
0: Més adient que mai.
2: Sí, molt maco. Molt xules algunes, No?
1: Home, i tant, però una cosa no treu l'altra.
2: Una cosa no treu l'altra.
1: Exacte. Doncs toca canviar de paraula.
2: Vinga.
1: I ara ens enlairem, perquè anem amb avió.
2: Ai, jo tinc vertigen.

0: És com es diu la cançó.
1: Però no era avió. La paraula no era
0: la paraula és avió i porto avions volant.
1: Entres, adiós. Adiós volant.
2: També seria poètic.
1: Com que no s'entenen aquestes lletres fins que no les escoltes un parell de vegades.
0: És Avions volant, de la Julieta. És una cançó publicada el 2023 dins del seu univers pop tan particular, amb aquesta veu també tan particular, sí, de la Julieta i tan aguda. Doncs utilitza l'avió com una metàfora d'una distància emocional, podríem dir, d'un adeu, de relacions. A sobre també el que ella diu en aquesta estrofa és: veig avions com fan les nostres inicials al cel, però quan tanco els ulls i els torno a obrir, el cel només està blau, no hi ha res dibuixant.
1: Que maco, no?
0: És molt trist, Míriam.
1: Trist, perquè... No, perquè és una metàfora molt maca.
0: Sí, sí, sí, sí. I és això, i musicalment crec que és una cançó que també, si escoltes una miqueta Julieta, veus que té molt a veure amb ella, té un so també molt característic.

0: artístic, el que comentem a vegades també d'artistes que només escoltant el so, la veu, sí, ja saps qui són. La Julieta ha aconseguit això, el fer la seva pròpia marca i identitat amb la música. I això, i sí que és veritat que la Julieta ha explicat en moltes entrevistes que moltes de les seves lletres parlen de sentiments molt intensos, però que al final no tenen a veure amb la seva vida personal, com passa també amb altres artistes que hem conegut aquí, com l'Aitana, la Taylor Swift, etc., que poden parlar
1: no
0: de la vida personal.
1: No és tan autobiogràfic.
0: Exacte, poden parlar de la seva vida personal, però que després ho exageren. Que no cal buscar titulars sempre a tot arreu.
2: No, no, està claríssim. Molt maca la Julieta. Molt
0: doncs vinga, va, si us sembla, seguim en l'aire, nus més encara.
2: Vinga.

0: Us heu mogut tots aquí, eh?
1: Sí, home, sí, Maroon 5.
0: Maroon 5, This
2: home,
0: Love.
2: És ja de la nostra època, sí, eh? Una mica, sí, sí. Gerard.
0: És que és del 2002, és una cançó que està dins de l'àlbum Songs About Jane, això, un àlbum del 2002, com deia, i és una cançó que, amb la referència que fa justament amb l'avió, és explicant que la noia puja a un avió per no tornar mai més, però ell diu que sempre la portarà al seu cor.
2: Oh. Això és maco.
1: Adam Levine.
0: Això també és molt maco.
2: Però trist, també, aquella marca.
0: Ja, porto coses maques però tristes.
2: Profunda,
0: eh?
2: Avui ja està.
0: Però la veritat és que amb aquest ritme de cançó no sembla que t'estigui
2: no,
0: parlant d'una ruptura amorosa. Doncs l'Adam Levine, que és el cantant i el cap visible de Maroon 5, ha reconegut que la lletra és bastant personal, que va ser escrita en un moment seu d'una ruptura bastant intensa, i el que és fort amb aquest tema és que va ser l'èxit internacional del grup, una de les seves cançons més icòniques i amb la que van fer el subidón, per dir-ho manera, per ser reconeguts com són avui en dia Maroon 5. I a tot això, jo el que no sabia és que el videoclip en el seu moment va generar molta polèmica perquè surt una escena, no direm explícita, una mica eròtica, vale? Però es veu que va comportar molts problemes a la banda aquella escena, sí, sí.
1: Home, sobretot allà als Estats Units són molt, molt sensors.
2: Sí, ja, només el 2002, fa 20 anys.
0: Ja. Però bueno, també diuen que gràcies a la polèmica que es va formar per aquest videoclip...
1: Es va parlar d'ells.
0: Es va parlar d'ells i es va ajudar a consolidar també com a una banda referent del pop-rock d'aquell moment. I avui ho segueixen sent, la veritat.
2: Estic pensant que li estàs posant fàcil al Robert, eh? Amb la paraula avión...
0: Ah, jo havia pensat tengo miedo a l'avió.
2: La porta seguríssim, seguríssim.
1: Serà maravilloso,
2: ja,
1: no?
2: Ja farà estar bé.
1: Aquesta...
2: Perquè, a més, té moltes ganes de portar-la, perquè sé que li agrada molt.
1: Aquesta
2: i sempre que pot,
1: posar-la,
2: la posa.
1: Sí, sí, tant.
0: La posarà segur.
2: Segur, segur.
0: Si no la posa, sí que ens enfadem, eh?
2: Home, aquesta... no, seria molt raro, no, segur que la posa.
0: Vinga, va, si us sembla, anem amb l'última cançó amb avió. Vinga.

0: Quantes vegades la vam escoltar aquell estiu de l'anunci de la cervesa?
1: Vaja. S'ha marcat Billy the Vision and the Dancers. És una cançó d'atenció del 2004. Mm-hmm. El que passa que a Catalunya no la vam descobrir fins l'estiu del 2009 per l'anunci de la beguda alcohòlica rodat a Formentera.
0: Sí.
1: És un gran anunci, la veritat.
2: En general, tenen molt bons anuncis. Tenen,
1: I aquests de primers,
2: fet,
1: sobretot...
2: De l'estiu l'esperes, no?
1: Sí,
2: sí aquest, ara ja... Però els primers...
1: Però els primers ja... Jo ostres, també l'any següent, que era la nit de Sant Joan a Menorca, sí, també els recordo... Són molt guais. Aleshores, jo recordo amb molt d'amor l'estiu del 2009, perquè quan van sortir aquest anunci, ells surten amb un meari, amb el cotxe aquest que es troba descapotat.
0: Sí.
1: Jo aquell estiu vaig anar a Menorca i vam anar amb un meari tota la família.
2: Ah,
1: llavors,
2: que bo.
1: Ens sentíem com si estiguéssim a l'anunci, també de...
0: Tant la cançó, no?
2: Que guai, que guai.
1: Doncs és una cançó indie sueca que parla de records d'estius, d'un amor fugaz d'estiu, de la nostàlgia que ve quan et puges a l'avió, al cotxe o on sigui, per tornar d'on estiueges fins a casa. I és un tema que és això, que va guanyar una segona vida gràcies a anuncis, a pel·lícules, perquè es veu que també ha sortit en diverses bandes sonores. I la banda va explicar que la van escriure pensant en una sensació agradolça dels comiats, però que no sabien que a partir d'aquí sorgiria una cosa tan bonica de fer-la tan coneguda i que la gent li tingués tant de carinyo a aquesta cançó, que en veritat és bastant agradolça.
2: Mm-hmm. Començarem a escoltar.
0: No sé si han fet més coses.

0: coses o són un one-hit wonder?
1: Per nosaltres són un one-hit wonder, jo crec. No sé si a Suècia potser ho peten. Són els tiets de Suècia, potser. O els Love of Lesbian de Suècia, perquè és indi.
2: Et fiquis amb els tiets, eh? Els tiets.
1: Els tiets. Doncs vinga.
2: Què?
1: Ara anem en un altre mètode de transport molt diferent. Baixem de l'avió.
2: Vale, plat, avió, a veure.
1: Baixem de l'avió per muntar-nos a cavall. Uf.

0: És la Cati, aquesta?
1: És la Cati, molt bé, avui estàs molt bé.
2: Avui estàs portant música molt xula, eh?
1: Estic portant música xula i estic portant divas.
2: Sí.
1: Això està molt bé, sempre.
3: Sí, sí.
1: Aquesta és Dark Horse, de la Katy Perry, una cançó del 2013 que forma part de l'àlbum Prism. L'expressió Dark Horse no significa com a tal cavall fosc, sinó que fa referència a algú imprevisible. Llavors, la Katy Perry doncs, es va posar a si mateixa com algú imprevisible i va voler utilitzar aquesta imatge per advertir que ella pot ser molt perillosa. I el videoclip és curiós. Entens llavors també per què fa servir aquesta expressió. És curiós, està bé el videoclip.
3: La Katy s'ha fet viral en els darrers dies, no sé si ho heu vist.
1: No.
3: A xarxes socials va anar a la Fontana di Trevi, a Roma, sí. I crec que va ser, sí, sí. I va deixar allà, a la font, una targeta de crèdit. En comptes de tirar una moneda, que és el que s'ha de fer, va deixar una targeta de crèdit. Sí, sí.
2: M'ho dius en sèrio.
3: Sí,
1: està una mica...
3: I va haver moltes crítiques...
2: Com... Perquè ara ja no s'ha de fer cua, no?
1: No crec.
3: Anava així molt coberta amb una caputxa, amb un d'això, perquè no la reconeguessin, i la tia va i deixa la seva targeta de crèdit. Després la va agafar, però...
1: Em poses molt respecte, no? Perquè és una gran artista i té molts bons èxits i tal.
3: Sí,
1: una
3: però
1: mica
3: fora
1: loqui.
3: De l'escenari està com una...
2: Quina
3: està
2: una falta de respecte al monument, a la tradició i al saber estar.
1: Doncs aquest tema, Dark Horse, va ser un èxit global, un dels més escoltats de la seva carrera, i la Katy Perry ha explicat que volia explorar la idea d'això, de sentir com poder dins seu, poder amb les relacions, amb com les podia manejar, per dir manera. I això, i utilitzar la figura aquesta d'un cavall fosc com una amenaça seductora.
2: Molt bé.
1: És la Katy Perry. És que relacionat amb el que has dit, Gerard, sempre fa coses així una mica fora de...
3: Molt excèntrica.
1: Sí, per tornar a estar a boca de tothom i... Vull dir, ara també de les seves cançons antigues està tornant a pujar.
2: Sí.
1: Exacte. Vinga, us sembla que anem amb la segona cançó amb cavall? Som-hi. Yeah!

0: Us sona?
1: No.
2: La veu em sona sí. Moltíssim.
1: Al principi era molt Tennessee, no? Molt Texas.
0: Sí, sí, és country, és country. Country. Aquesta cançó es diu Old Town Road, és del Lil Nas, i també és del Billy Ray Cyrus.
1: Ai.
0: Pare de la Hannah Montana, és de la Miley Cyrus.
1: És l'únic texà que conec. Cantant.
0: Sí, el de No rompes más, mi pobre corazón.
1: Bueno, que també, sí, sí.
0: No, però que és ell, el pare de la Hannah Montana és el que va fer el No rompes más, en anglès.
1: Ah, dic una cosa, no? Este és el Coyote, Coyote Dax.
0: My Achy Breaky Heart, la cançó original és en anglès, és del pare de la Hannah Montana.
1: Ah, no ho sabia, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Pensava que era del Coyote Dax.
0: És One Hit Wonder, aquest home, també, eh?
2: Sí, no?
0: I la filla. Després va fer la seva filla, que la va fer molt bé.
1: Exacte.
0: Perquè la filla sí que ha sortit molt exitosa.
2: A mi el nom de Lil Nas sempre m'ha fet molta gràcia. Lil Boca, Lil...
1: I més com estàs tu avui,
2: Lil
1: no?
2: Orella. Constipat. Exacte. Lil... Avui estic molt Lil Nas.
0: Doncs és una cançó que va trencar totes les normes perquè barreja el hip-hop amb el country i és això, i és una cançó que va convertir-se en un èxit, va estar moltes setmanes en el número 1 de moltes llistes de molts països del món i va redefinir una mica el que podia ser un èxit mundial, que no cal sempre que sigui el típic tema de pop o de rock, sinó que el hip-hop i barrejat amb el country també podien convertir-se en un èxit mundial. La veritat és que...
1: No saben quin
0: és. No, sí, però que és molt bona cançó, la veritat.
1: Sí, sí, no, sí, està bé. Té un bon ritme.
0: El videoclip també fa gràcia, van tots allà vestits de cowboys i tal. Fa molta gràcia a ells, la veritat. Vinga, va, i amb l'última cançó he de dir, m'he pres una miqueta de llicència, perquè no diu cavall com a tal, però sí que utilitza la femella del cavall.
1: Ah, vale.

0: Tienes ganas de posar-me a cantar, eh? Perquè canto malament, si no, vamos.
1: I com ho va petar aquesta cançó, eh?
0: Moltíssim.
1: Ho va petar molt.
0: Tot l'estiu en bucle, eh? Al cotxe. Vinga, va, tira, tira, si no, no...
1: És que no pararé. Cuatro Salvaje, Isabel Ayun, un tema del...
0: Que va passar per aquí,
2: molt maca. Sí.
1: Un tema del 2024, que és això, que no vam parar d'escoltar durant l'estiu del 2024, sí. També perquè es va fer molt viral amb la selecció espanyola, l'Eurocopa, etcètera, sí. Etcètera. Però que jo sé que he d'explicar així com a anècdota personal, la vaig conèixer el gener d'aquell any, el 2024, perquè vaig anar a unes festes d'un poble perdut per Aragó.
0: Sí.
1: Va ser posar aquesta cançó i tot el poble es va tornar boig.
0: I, tu,
1: I tots els que
0: passant?
1: Veníem de Barcelona, està flipant, dient, però què passa amb aquesta cançó? Bueno, el dia següent, al matí, tot el matí aprenent-nos la cançó, per després a la nit, quan vam tornar de festa, poder-la cantar amb tots els aragonesos d'allà, per no sentir-nos fora de lloc, perquè és que ens sentíem fora de lloc, tots allà cantant La Potra Salvaje, i clar, tot això era gener del 2024, encara no s'havia fet viral la cançó com a tal.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí, sí. I a partir d'aquí, quan va començar a sonar molt a l'Eurocopa, vaig dir, ara, que tard aneu.
0: I jo me la sé. Em agrada molt la de les festes de mi pueblo.
1: És que té molt bones lletres i és una tia supercampechana.
0: Sí, totalment,
1: i,
0: molt maca.
1: I molt propera, que està molt bé, la veritat. I molt fidel a les seves arrels, que això també està molt bé.
0: I tant. Doncs aquestes són les paraules d'avui. Plat, avió
1: i cavall. Potra Salvaje.
0: Con una potrilla por ahí.
2: Cavall barra potra.
0: A veure que, quines cançons es porta la setmana que ve.
1: Us portarà la re, Cavallito.
0: Ah, oh, ja té dos, ja té dos. I en Plat? No sé, en Plat potser té més complicat, ja.
1: No, sí, però algun plato roto...
0: Soy una taza, una tetera.
1: No, un plato
0: segur, segur que és de... Bueno, no sé si és d'abans del 2000, eh? Ho haurem de buscar.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí, aquestes mítiques.
0: Doncs, Montse Valls, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre. Bé. Que vagi bé.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: A Onda Cero Cataluña, posem música a las matinadas para acompañarte.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: Doncs un any després, avui tornem a estar a l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú en el marc de la Setmana de la Gastronomia i especialment per l'acte central que se celebra aquesta mateixa nit, que és la Festa del Turisme, la Gastronomia i el Comerç. Des d'aquest emplaçament únic davant del mar, volem seguir descobrint més sobre aquesta cita i també sobre la capital del Garraf.
3: Amb més de 70.000 habitants, Vilanova i la Geltrú destaca per la seva gastronomia local, per la lluita per mantenir viva la cultura marinera i per la seva aposta per l'economia blava, però també per ser una destinació turística familiar i sostenible.
2: I ningú millor per descobrir-nos les meravelles de Vilanova i la Geltrú que el seu alcalde, Juan Luis Ruiz. Què tal? Molt bon dia, alcalde. Alcalde, de seguida parlem d'aquesta Setmana de la Gastronomia, de la cita d'aquesta nit, però hem de començar preguntant-li per l'actualitat més propera, que és el ple de fa uns dies, on s'ha demostrat el sanejament del seu ajuntament. Imagino que satisfet, no?
4: Sí, molt satisfet, molt content. No ha estat fàcil, també cal dir-ho, no? Eixugar doncs, 8 milions d'euros de dèficit doncs, que ja havia acumulat, i això ha estat un esforç doncs, col·lectiu, no? Especialment per part de la pròpia organització, no? Per tant, dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i totes les empreses públiques, a les quals doncs, aprofito una vegada més per agrair doncs, aquesta col·laboració i poder haver sortit d'aquesta doncs, situació complicada, difícil, que no ens permet doncs, poder dur a terme tot allò que ens hagués agradat, però que en tot cas també crec que també és un exercici de responsabilitat, no?, el fer una bona gestió dels recursos públics.
3: Potser hi ha molts alcaldes ara i alcaldesses que estan escoltant i diuen, escolta'm, això com s'ha fet? Com es passa d'un forat amb superàvit?
4: Doncs estalviant i gastant menys. No hi ha un altre...
3: No hi ha secret.
4: No hi ha secret.
2: Com a economia familiar, això.
4: Exacte. Això vol dir, doncs, racionalitzar molt la despesa, prioritzant, això sí, evidentment, i després, doncs, això, doncs, gastant menys. És que no hi ha altra solució, no? Tot i així hem pogut posar ordre doncs en qüestions doncs precàries que veníem arrossegant des de feia molts anys, per exemple el contracte de la brossa i de la neteja doncs que feia 8 anys que estava en pròrroga forçosa amb un contracte de l'any 2010 i hem pogut actualitzar-ho i fer un nou concurs i un nou contracte ampliant els recursos o altres qüestions relacionades també amb l'espai públic i compromisos també que teníem doncs amb determinat personal, no?, de l'organització de la casa, aquells doncs que tenen els sous molt més baixos que els hem actualitzat i en algun col·lectiu fins i tot doncs hem arribat a un conveni propi que els millora substancialment les seves condicions laborals i salarials, i a la resta doncs posant el fred i gastant menys. No hi ha més secret.
2: Una bona notícia que ha donat l'Ajuntament en el marc de la Setmana de la Gastronomia, coincidint amb aquesta cita indispensable per la ciutat, impulsada per l'Ajuntament de la mà del clúster d'activitat econòmica i que posa el focus en el producte local. Alcalde, per què és tan important aquesta cita per la ciutat?
4: Perquè és un moment, jo crec, que de reconeixement col·lectiu, no? De posar en valor tots aquests actius que tenim, especialment doncs, en el marc doncs, això, de la gastronomia, de la restauració, del comerç, no? I aquest producte doncs, local de quilòmetre zero, que Vilanova i la Geltrú no deixa ser un referent, no?

0: això, sí, una festa, tornarem doncs, a anomenar un nou ambaixador de la ciutat, el que hem tingut fins ara ha fet una feina extraordinària, ja ho feia de per si,
1: no li feia falta el càrrec,
0: no? Però en tot cas el van voler doncs, això, institucionalitzar-ho, crec que s'ho mereixia, i aquest any doncs, anomenarem doncs, un nou ambaixador, que també ho fa ja a tot arreu, sempre dic que el proper ambaixador no, ens va fer la millor campanya de la gamba de Vilanova, ens la va fer anant a la revuelta en una entrevista que va fer després de la pel·lícula de Cirat, doncs, que el van entrevistar i es va presentar amb una caixa doncs, amb gamba de Vilanova, no? Escolta'm, això no hi ha cap promoció que ho pugui pagar, això nosaltres no podem pagar, no? I per tant també en aquest sentit, com deia, no fa falta que ell vagi doncs parlant, no? D'aquesta Vilanova de Geltrú i de posar en valor la nostra ciutat, no?
1: Ens està donant moltes vistes,
2: Clar, no sé, ja podria dir el nom, alcalde, sí, no?
0: El Sergi López, ja
2: Sergi
0: està,
2: López, sí, tot un sí, luxe, sí. Però parlarem d'aquí una estona amb el Leslie, que ha estat l'ambaixador durant tot aquest any.
0: No sé si parlareu o et deixarà parlar,
2: A mi m'ha dit que no li agrada gaire parlar.
0: Per això, l'hauràs d'estirar de la llengua.
2: No, i encantats que estigui avui amb nosaltres. De seguida parlarem més de gastronomia, però m'agradaria que parléssim de ciutat i d'un projecte que sembla que finalment veu la llum després de molt de temps. Estem parlant del nou hospital. Alcalde, en quin procés està aquest projecte?
0: Bueno, està en un procés molt embrionari, La veritat és que encara doncs, trigarà uns anys que això sigui una realitat, però és evident que primer cal fer les passes prèvies, que és el que estem fent, no? Primer el compromís del govern de la Generalitat en tirar endavant aquest nou equipament doncs, hospitalari, que serà un equipament de referència al nostre territori. No serà l'Hospital de Vilanova i la Geltrú, serà l'Hospital de l'Alt Penedès i del Garraf, no? Que estarà ubicat a Vilanova i la Geltrú i serà un hospital de referència. Per tant, el primer que calia era aquest compromís i fer doncs, el pla funcional, que la Generalitat ja l'ha fet, i un cop coneixem aquest pla funcional on diu doncs, els serveis que hi haurà, els metres quadrats no, que es necessiten, nosaltres com a Ajuntament hem hagut de fer la recerca del solar, no, de l'espai on ubicar-ho. Això ja ho tenim tancat, així ho vam anunciar, ho vam pactar també doncs, amb els representants del CatSalut de la Generalitat. És un bon emplaçament, molt bon emplaçament, per la seva ubicació i també doncs, per qüestions urbanístiques, no? I per tant ara nosaltres el que estem fent com a Ajuntament és amb aquest espai, la meitat és de titularitat municipal, l'altra meitat no, estem parlant de més de 80.000 metres quadrats, i per tant el que no és de titularitat municipal estem en converses amb els propietaris perquè ens puguin fer la cessió anticipada d'aquests solars per després cedir-ho a la Generalitat. Però això no vol dir que la Generalitat no faci res fins que nosaltres fiquem aquesta feina urbanística, no? Sinó que paral·lelament la Generalitat està ja treballant en la segona fase, un cop està fet el pla funcional, ha de fer el pla d'espais, que anirà en paral·lel doncs, amb la cessió dels terrenys definitiva, i després ja fer el projecte executiu i fer el concurs d'idees, licitació i obres. Per tant, ens anem a inici d'obres, si tot va bé, 6-7 anys segur, no podrem esperar que sigui abans, això ja érem conscients, però en tot cas cal començar a treballar, no? L'Hospital Trueta de Girona em sembla que porten 20 anys darrere d'això, no? Doncs, en tot cas el nostre arribarà abans, espero.
1: Clar, estem parlant d'un projecte que és clau i que és estratègic, i és el que dèiem, no només per Vilanova evidentment, sinó també per tot el territori. Estem parlant del Garraf i de l'Alt Penedès. Ens comentava aquest calendari. Jo no sé si, sent l'alcalde que està desbloquejant aquesta situació, a vostè li agradaria arribar també com a alcalde a veure aquest projecte ja realitat.
0: Bueno, ja ho veurem. L'important és que això avanci, que tiri endavant, que indiferentment de qui pugui governar la Generalitat de Catalunya, que sigui un projecte estratègic de país, no? I que això tiri endavant i ja no tingui aturador, no? Jo crec que això serà així, perquè és que és una necessitat, és una realitat. A més, estem en un territori d'un fort creixement demogràfic, molt, i per tant les previsions que futures fan que ara anirem més en creixement, no? I que per tant cal doncs, resituar i cal doncs, ampliar, millorar els serveis públics per fer front doncs, al creixement que tindrem, però també a la realitat actual. Però bé, en tot cas, doncs, ha arribat quan ha arribat, doncs bé, no s'allargui massa més en el temps i vagi doncs, tot encaminat, i aviat doncs, ja comencem a veure ja les màquines construint el nou

0: Diu, ja veurem, però no se'ns escapa que l'any que ve són eleccions municipals i ens agradaria preguntar-li si es tornarà a presentar com a alcalde i quin seria el seu projecte, si tornés a repetir.
1: Sí, espero tornar-me a presentar, no? I espero doncs, que la ciutadania doncs, torni a donar doncs, un recolzament doncs, majoritari, no? Per poder encapçalar el nou govern. Jo crec que els propers 4 anys s'ha d'acabar de materialitzar la feina que hem començat en aquests 4 anys. No? Ara ho parlàvem, no? Doncs, el tema del dèficit, evidentment, ens ha dificultat molt poder tirar endavant determinats projectes, no? Que ara es podran desencallar, no? Inversions importants, doncs la inversió, per exemple, de l'edifici de les Calderes, on havia l'antiga Pirelli, doncs que si tot va bé, l'any que ve podríem començar ja la primera fase d'obres. Allò serà doncs un nou equipament de ciutat, no? Que acollirà doncs una nova biblioteca, un espai cultural, un espai comunitari, però també altres reformes importants des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista doncs de l'espai públic, no? Cal reurbanitzar molts carrers doncs que malauradament encara doncs tenen no compleixen accessibilitat i que per tant també si volem tenir un centre ordenat i per les persones evidentment cal seguir invertint en la millora d'aquests carrers, cal seguir tot el procés, no? Ara parlàvem del tema de l'hospital, doncs evidentment també hem d'acabar la feina també que hem iniciat per la part que ens pertoca doncs a l'Ajuntament. En temes esportius tenim un dèficit important, tot i que l'any que, si tot va bé a finals d'aquest any, doncs començarà la construcció d'un nou pavelló annex aquí a la nostra ciutat, però cal seguir ampliant i millorant els equipaments esportius. En l'àmbit social doncs exactament igual, i després també doncs projectes també de mirar cap al futur, especialment doncs en l'àmbit de l'activitat econòmica, no? Tenim un dèficit important doncs de sòl per activitat econòmica, de sòl industrial, i això només es resol des de l'urbanisme, i això no es fa d'avui per demà, no? I per tant el proper mandat hem de ser capaços també de poder aprovar un nou planejament urbanístic en el qual doncs per una banda puguem garantir habitatge de protecció oficial, que ara hem impulsat, després des de l'any 2009 que no hi havia cap promoció pública d'habitatge a la nostra ciutat, aquest mandat doncs acabarem el mandat amb 150-160 doncs que estaran en fase de construcció, però tot i així cal també doncs més habitatge, però també cal sòl per activitat econòmica, no? Per tant, bueno, reptes en tenim, no? I sí, m'agradaria doncs poder-los liderar com a alcalde d'aquesta ciutat.
2: De fet, l'habitatge és un dels programes habituals no només a Vilanova, sinó en moltes altres ciutats. Aquesta setmana al ple s'aprovava una modificació

0: del Pla General per blindar l'ús de locals en planta baixa als eixos comercials, però de promoure en altres sectors que es pugui crear habitatges en plantes baixes. Pot ser una solució més immediata de cara a poder disposar d'habitatges?
1: Sí, en tot cas, el que, amb aquesta mesura el que intentem fer són dos objectius. Un, en aquests plantes baixes, doncs en determinats carrers i places de plantes baixes poder-ho blindar des del punt de vista d'activitat econòmica, perquè ara mateix només està la Rambla blindant, no? És a dir, el carrer Caputxins, que és un carrer comercial, si ara entra en una llicència algú, doncs perquè deixar d'una planta baixa deixar de ser activitat per ser habitatge, doncs s'hauria de tramitar, sempre qual compleixi els mínims que requereix la normativa, no? I per tant nosaltres entenem que això ho hauríem de regular d'alguna manera, no? I sobretot especialment doncs en places, no? I en eixos comercials, que el que no voldríem, jo no m'imagino una plaça d'una ciutat, no? El que està, totes les plantes baixes estan tancades perquè són habitatge. No pot ser, aquest no és el model de ciutat que nosaltres defensem, no? A la resta de la ciutat, doncs, ja està passant i per tant, doncs, sempre i quan compleixin doncs, amb la normativa corresponent, cap problema, però en determinats places i carrers enteníem que calia fer doncs, aquesta regulació per poder seguir garantint que aquestes plantes baixes hi ha vida, hi ha activitat econòmica, no? I bueno, no és fàcil prendre aquesta decisió, no tothom està d'acord, no? Però ens semblava que era la nostra obligació doncs, prendre decisions que a vegades poden no agradar a tothom, no? Però que respon a un model de ciutat determinat, no? I en aquest sentit doncs, va aquesta proposta que vam aprovar al passat ple municipal.
2: Alcalde, ens quedem sense temps, però no vull deixar-lo marxar sense parlar del Tour de França.
1: Ah, molt bé.
2: Passarà per Vilanova i la Geltrú, i a més sí. Un dels seus participants és vilanoví, no?
1: Ah, sí, sí, el Tour veurem amb el Soler passar per Vilanova. No, el veurem molt ràpid, suposo.
2: Esperem, no?
1: Crec que gaudirem més, diguéssim, de tot l'espectacle previ que del Tour també gaudirem, només faltaria. Més a més, home, Vilanova i la Geltrú sempre ha tingut molta afició, no?, doncs amb el ciclisme.
2: Clar, amb la volta,
1: no?
2: També.
1: Amb la volta, no? I bé, bueno, el Tour no havia passat mai, ens faltava el Tour, doncs bé, molt content de que passi per aquí. Avui he vist, no?, que finalment no passa per Collserola, no?, fruit de la qüestió del problema doncs, que hi ha, no?, amb els ports senglars. Em sembla que ara, mentre venia, he vist que reformularan, no?, la segona...
2: Només els faltava això,
1: la segona etapa,
2: sí.
1: Exacte. Però bé, molt contents de que passi per Vilanova i sortirem al carrer segur, doncs, a gaudir-ho, no?
2: Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, de veritat, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta nit.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, una vegada més. Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Semana, sábado, noche, gracias.
5: Son las 5, las 4 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Muy buenas. El dispositivo para evacuar a los pasajeros del crucero Ondius continúa avanzando. Según lo previsto, este domingo han desembarcado 94 viajeros, pasajeros, en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para regresar a sus respectivos países de origen.
7: A lo largo del día se han realizado 7 vuelos con personas de 8 nacionalidades distintas, mientras que en el avión organizado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 países.
5: Para este lunes está previsto que otras 24 personas abandonen el barco, con lo que se dará prácticamente por concluida la evacuación del pasaje. Después de estas salidas van a permanecer a bordo 34 miembros de la tripulación. Van a viajar en el buque hasta Países Bajos. Sanidad prevé que a última hora de la tarde todo el pasaje haya abandonado pues ya el Ondius y el barco pueda continuar su operativa.
7: El crucero realizará este lunes el repostaje a las 7 de la mañana y por la tarde despegarán los dos últimos vuelos. Uno con destino a Australia con 6 pasajeros y otro a Países Bajos con 18.
8: Es la Organización Mundial de la Salud la que ha confiado en España para que pudiéramos llevar este operativo, que como han podido ver ustedes es de enorme complejidad y es un operativo sin precedentes. Y creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede hacer cargo. Quiero decir una cosa, y es que estos protocolos y estos operativos no han sido improvisados.
5: En cuanto a la situación sanitaria, Sanidad ha confirmado que las dos mujeres que permanecían aisladas en hospitales de Barcelona y Alicante han dado ya negativo en las pruebas PCR.
7: Ambas deberán continuar en cuarentena preventiva. La ministra Mónica García ha subrayado que las personas solo resultan

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és que estem començant ja una nova setmana, sembla mentida, però sí, comencem una nova setmana, comencem ja el dilluns, dilluns 11 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que els dies passen, les setmanes passen, i ara sí que... Saps allò que aquest acudit que faig jo tots els anys, a dir... Ostres, és que queda molt lluny, lluny. No, pues ja no queda tan lluny, lluny. Ja el tenim molt a propet, que dius, no, no, és que juny és, escolta, vull dir que el mes que ve és Sant Joan, saps què vull dir?
1: Sí, ostres, és veritat.
0: Clar, és que dit així...
1: No ho havia pensat.
0: Dit així és molt fort, és molt fort, Portem 32 setmanes de temporada... o sigui que us podeu anar fent a la idea del poquet que ens queda d'aquesta temporada, i a mi és que, bueno, perquè ens ho passem bé fent-ho, però sempre em queda una sensació tan estranya de dir com pot passar tan ràpid, tan de pressa el temps, però bé, és el que hi ha. En fi, si haguéssim de definir els 11 de maig d'alguna manera, David, com ho faríem, això?
1: Doncs mira, avui és un dia sense dies nacionals, sense dies internacionals, ni mundials, ni europeus, ni res d'això.
0: La gent que es posi d'acord, home, una mica, que n'hi ha dies que tenim molta cosa...
1: Sí, però sí que podem anar als Estats Units, que

0: tenen alguns dies nacionals que potser val la pena
1: sempre ens
0: comentar.
1: Salva, eh? Sempre ens salva Estats Units. Molt
0: sí,
1: bé.
0: Perquè avui tenen el National Twilight Zone Day, el dia nacional de la zona del crepuscle.
1: Sí.
0: I direu, i això de la zona del crepuscle què és?
1: Bueno, una mítica sèrie de història. Bueno, el Black Mirror de l'època, fa molts anys.
0: Doncs en aquest cas és un dia per veure els episodis favorits, per després també potser les versions posteriors.
1: Sí, n'hi ha diverses, sí. Sí.
0: Doncs bàsicament la raó per la qual es va triar el dia 11 no es coneix.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, és el dia de...
1: No tenim res. No, saps què? Mira, jo, com que ja me'ls conec una mica aquesta gent, ja és com si fossin de la família, tu imagina't de dir, escolta, què hi ha el dia 11, el Mundial? Diu, no hi ha res. No hi ha res, això és un misteri. Això sembla un episodi de la Dimensió Desconeguda. Calla! Ja ho tenim.
0: Exacte.
1: La Dimensió Desconeguda. Que jo recordo, les primeres versions eren en blanc i negre i feien una por. O sigui, feien un d'allò de dir, ostres, que avançats que eren. Hi ha autèntiques meravelles de capítols d'aquesta sèrie i em sembla meravellosa. I després n'hi ha hagut moltes noves versions de Twilight Zone i també Outer Limits i també Cuentos Asombrosos, Amazing Stories i mil i una... I després Black Mirror, que és la més actual, però que totes giren entorn d'aquestes històries curioses, no? Imaginar com seria, no? Si això fos així, si això fos això. En soc fan total i tinc pendent revisionar-les. O sigui que un dia, aviam si m'hi poso. Doncs pues mira, ves que no sigui avui.
0: Avui és un bon dia. Què? Doncs d'altra banda tenim que també als Estats Units tenen que avui és el Dia Nacional del Rodet d'Escuma. Un rodet així fet per fer-se massatges.
1: Mira tu.
0: Doncs...
1: Una mica com el que fa servir per pintar, eh? Que és rodet així...
0: Sí, una cosa així, sí. Però en aquest cas és per fer massatges.
1: Molt bé.
0: I ja sabeu que cada dia normalment tenen un dia d'algun menjar, d'alguna cosa, doncs normalment molts postres... Doncs avui és el Dia Nacional de menja el que vulguis.
1: Fixa't.
0: És el millor de tots.
1: M'encanta. Sí, sempre és de dir aquest postre, aquest no sé què, avui menja el que vulguis i ja està.
0: Però a més, fer-ho sense sentir-se culpable.
1: Exacte.
0: Després, moltes vegades ens passa això, que sí que mengem el que volem, però ens sentim culpables. A mi em passa molt amb les intoleràncies. Menjo alguna cosa que no hauria de menjar, i després em sento culpable, perquè dic, ostres, què has fet? Però bueno, de vegades allò que diu un... Per un dia no passa res. El problema és que si fos només un dia, però...
1: Sí. No, totalment, no, està clar. Per un dia, si fos per tu, per un dia, no? Però clar, el tema és que després... Doncs clar, és el després trobar-te malament o el que sigui,
0: exacte.
1: El que s'entén perfectament. En fi, doncs això en quant a dies tenim sants, com ho tenim això?
0: Bueno, mira, avui hem de dir que avui és la nit de Sant Anastasi, que és el patró de la ciutat de Badalona.
1: Ah, mira, escolta. Doncs a l'Albiol segur que està celebrant-ho, eh? Doncs escolta, molt bé. Doncs, Anastasi, eh?
0: Anastasi. Sí, molt concretament bé. Anastasi.
1: Molt bé.
0: Bueno, la tradició és

0: que la nit del 10 a l'11 es crema el dimoni. Per tant, ja s'haurà fet aquesta cremada del dimoni, no ho sé, no he mirat, suposo. I, bueno, avui és el dia festiu, avui és el dia de celebració. Tenim altres sants, avui és Sant Antimo de Roma, Sant Evelio, Sant Francisco de Jerónimo, Sant Gangulfo de Barents, Sant Gualterio de Esterp, Sant Ignacio de Laconi, Sant Iluminado de Severino, Sant Iluminado, sin Severino, Sant Mamerto de Bien, Sant Mateo Levangam, Sant Maiolo de Cluny, Sant Maiulo de Bizacena i Sant Mocio de Bizancio.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquests últims tres m'agrada molt perquè són Maiolo, Maiulo i Mocio.
1: És que és impossible. Maiolo, Maiulo...
0: I Mocio.
1: I Mocio. Doncs la Mocio de censura, amb aquest nom. Escolta, era un bon Mocio, que d'això, doncs, escolta, impressionants noms. Maiulo, mare meva. Escolta, anem a fer un segle que igual algú sí que era més probable que es digués així. Anem a viatjar l'11 de maig, però de 1926. A veure què passava. Doncs, a veure, què teníem de novetats, d'històries fa 100 anys?
0: El crimen de la calle del Bruc.
1: Ostres!
0: Bueno, tenim nou capítol que ens diuen que mañana o pasado...
1: En què quedem?
0: Bueno, mañana o pasado, a veure.
1: Va, venga, sí.
0: En aquells temps, pensa que el temps passava molt,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: lent.
1: Sí, sí, era molt relatiu, sí, sí, sí.
0: Sí. Mañana o pasado, el médico forense doctor Bravo Moreno entregará al juzgado de la audiencia el dictamen que le encargó este respecto al estado mental de Salvador Ascensión Ayoki Polo, que, como se recordará, acusó a la portera de la casa de la calle del Bruc, Justa Río, de haber recibido de manos de un hombre y una mujer, días antes de ser descubierto el asesinato de doña Isabel Alda, las llaves del piso que ésta habitaba. De los detalles que durante el tiempo que Salvadora ha estado sometida a observaciones, deduce el doctor Bravo, en un estudio muy luminoso y detallado, que aquella es una perturbada, aunque no se la puede considerar como loca, pero sí como anormal.
1: Es que... Molt bé. Loca no, però anormal sí. Molt bé. No, és preciós, és una manera de... És una mica quan diuen... No, és, no lleig no és, però és simpàtic, no?
0: Sí,
1: doncs
0: exacte.
1: És això, Pues, loca no, però un poquito normal sí que era, Déu-n'hi-do.
0: Esta afirmación está robustecida por los procesos a que fue sometida Salvador Ascensión Ayoki, de los que ya dimos cuenta y por los que varios juicios de faltas que por insultos y riñas con vecinos sufrió en los juzgados municipales de esta ciudad. Es muy probable que el juez de la audiencia, en vista del resultado del examen de Salvadora, revoque el procesamiento de Justa Río en la próxima semana. Así que ya veurem què passa amb Justa Río, que igual surt de la presó.
1: Ostres, sí, sí. Ara Justa faria un any, ai, 100 anys d'això. Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi havia un article que m'hagués encantat poder-lo llegir, però no s'aprecia gaire bé a la digitalització. Y es que es de ya de modas las casas que marcan la elegancia y estaba asignada para Enrique Javega.
1: Home, segur que sí.
0: Sempre són una meravella.
1: Sí, sí, de meravella d'això.
0: De bueno, la publicitat.
1: De la publicitat, exactament. En fi, què teníem al noticiero? A veure.
0: Anem cap al noticiero que ens parlen a la secció de todas partes.
1: Molt bé.
0: En Itàlia se va a promulgar una ley contra los que no trabajan.
1: Ostres.
0: El directorio de las corporaciones fascistas, reunido en Roma, examinará la cuestión creada por el establecimiento de un nuevo ministerio de corporaciones, lo mismo que las medidas apropiadas para facilitar la aplicación de la nueva ley sindical. En la reunión preparatoria del Congreso de Sindicatos, que se ha celebrado en Reggio Emilia, el secretario de la Federación Nacional ha declarado: «El Estado va a promulgar una ley contra los que no trabajan voluntariamente. Deben ser castigados los holgazanes». Todos los ciudadanos vendrán obligados a demostrar que al menos trabajan 8 horas.
1: Mira.
0: Se impondrán severas penas a los que intenten sustraerse a esta obligación. Los que no trabajan roban a la sociedad.
1: Que interessant aquesta notícia de fa...
0: Molt recuperable en els dies.
1: Molt recuperable! Avui dia... Potser la... Mira, dona-li a la impressora. Un moment, que la deixaré per algun lloc. A veure si apareixen idees. Que no vegin. Posaré un... Saps què faré? Posaré un

Un 2.000 i un 0 davant del d'això. Aviam si així algú pensa, home, allò de dir, en lloc d'aplaudir, potser sancionar, no? Ajudar que hi hagi llocs de treball, eh? Aquí ho tenim claríssim. Però que la gent treballi, seria interessant. Sí, sí, que aporti a la societat. D'alguna manera, que la gent aporti a la societat. En fi, Déu-n'hi-do, molt curiosa aquesta història, David, i que s'ho plantegessin, no? Com a mínim, que això són problemàtiques que és evident que quan hi ha una certa situació de benestar, no? de voler escoltar, doncs, tal, doncs penses, bueno, però és que això només funciona si tothom rema, no? En la mateixa direcció. Quan no tothom rema en la mateixa... És igual que la bona intenció, no? Quan algú s'aprofita de la bona intenció és quan es posa en perill tot lo construït, eh? Per tant, és així, eh? És a dir, que hem de tenir tots la bona intenció i hem de tenir tots doncs aquesta voluntat, però també vigilada que ningú se n'aprofiti, eh? De les avantatges, doncs, de l'estat del benestar, etc. Molt interessant, David, el que ens explica la història de fa 100 anys. Ara el David ens explica d'altres històries també ben curioses i interessants. I anem amb l'entrevista del dia per acompanyar-vos fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim!

Hi ha pel·lícules que es fan per explicar una història. I hi ha pel·lícules que es fan per rescatar un país d'un oblit sobre si mateix. Gallipoli, de Peter Weir, estrenada el 1981, pertany clarament a la segona categoria. Dos nois d'Austràlia Occidental decideixen allistar-se a l'exèrcit durant la Primera Guerra Mundial. Creuen mig planeta i acaben en una platja de la costa turca on el que els espera no és la glòria que la propaganda els havia promès, sinó el que la guerra fa sempre als joves quan uns quants generals decideixen que les seves vides valen menys que un centímetre de terreny. Una pel·lícula que, quan s'acaba, deixa l'espectador assegut, en silenci, sense saber ben bé per on agafar-se. I que va llançar definitivament a l'estrellat internacional un jove de 23 anys que es deia

0: Per entendre Gallipoli, cal situar-la en el context del cinema australià dels anys 70 i 80, un moment d'efervescència creativa que es va conèixer com l'Australian New Wave. Austràlia estava construint la seva pròpia veu cinematogràfica i una part important d'aquella veu passava per preguntar-se qui era com a nació, d'on venia i com havia arribat fins allà. Peter Weir era un dels directors centrals d'aquell moviment. El 1975 havia dirigit Picnic at Hanging Rock, una pel·lícula sobre el misteri i la identitat australiana, filmada amb una sensibilitat poc habitual. Amb Gallipoli feia un pas més, atacava directament la ferida nacional més profunda. La campanya de Gallipoli del 1915 és un dels episodis definitoris de la identitat australiana. Soldats joves, la majoria de l'altre extrem del planeta, van morir en una ofensiva mal planificada en una península turca. L'ANZAC, les sigles que identificaven les tropes australianes i neozelandeses, es van convertir en un símbol de valentia, de camaraderia, de sacrifici inútil. L'ANZAC Day, que se celebra el 25 d'abril, és fins avui un dels dies de commemoració més importants del calendari australià. Fer una pel·lícula sobre Gallipoli no era fer un film de guerra, era entrar en terreny sagrat. Weir va treballar amb el guionista David Williamson, un dels dramaturgs australians més respectats de l'època, i junts van decidir que la clau no estava en la guerra, sinó en els personatges que hi anaven. Van optar per dos amics, Archie i Frank, i van narrar el seu viatge des dels camps oberts d'Austràlia Occidental fins a les trinxeres de Gallipoli, una road movie que s'acaba en tragèdia.
1: Respira más hondo. Vamos, más hondo, más hondo. Vamos, más hondo. Más hondo, más hondo. Desde el estómago, muchacho, desde aquí. Eso es. Ahora saltando.

0: Vamos, salta. Vamos, muchacho, calienta esas piernas. Eso es. Sin moverte del sitio. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Qué son tus piernas?
1: Muelles. Muelles de acero.
0: ¿Y qué van a hacer?
1: Llevarme a toda velocidad.
0: ¿A qué velocidad puedes correr?
1: A la de un leopardo.
0: ¿Y a qué velocidad vas a correr?
1: A la de un leopardo.
0: Pues veamos cómo lo haces.
2: Per al paper d'Archie Hamilton, el corredor idealista de 18 anys que s'enllista amb tota la ingenuïtat del món, Feir va triar a Mark Lee, un actor australià de presència física extraordinària i aire angèlic, que encaixava perfectament en la idea del noi jove, pur, que marxa a la guerra com qui va a una aventura. Lee donava al personatge una candor que feia la seva trajectòria dramàtica especialment devastadora. Per a Frank Danny, el company cínic i pragmàtic, fill d'immigrants irlandesos amb poques ganes de lluitar per l'imperi britànic, Peter Weir va triar Mel Gibson. I aquí val la pena aturar-se, perquè en aquell moment Gibson tenia 23 anys i ja era conegut a Austràlia gràcies a Mad Max, del 79. Però Gallipoli és el film que el va projectar internacionalment. El propi Gibson ha dit en diverses entrevistes que Gallipoli no és realment una pel·lícula de guerra, sinó la història de l'amistat de dos joves. I tenia raó, és la seva relació, la seva camaraderia feta de bromes i de curses pel desert, el que fa que al final colpegi tant. Mel Gibson, per cert, no sabia muntar cavall quan es va presentar al càsting per aquesta unitat en la qual s'allisten els protagonistes, la llum de cavalleria. El personatge que interpreta falla la prova de muntar el reclutament i acaba allistant-se com a infanteria. Una casualitat de guió que probablement va facilitar molt les coses en el rodatge.
3: ¡Haced vuestras apuestas, chicos! ¡Yuhu! ¡Quieto!
1: A pelo. Yo descalzo. ¿Y tú a pelo?
3: Desmontando a pelo, ¿qué os parece? ¿Quién apuesta algo?
4: Yo 5 chelines por Le.
3: ¿Seguro que pagarás?
4: Yo siempre pago. ¿Qué eres, un admirador de Archie?
3: Lo que tú delees, van esos 5 chelines.
5: Archie, no vayas por las rocas. No vayas por las rocas, ve por la montaña.
4: Vaya, hay alguien más que apuesta por Les. Has acertado, amigo. Esa es la apuesta buena.
3: Bien, vamos allá, muchachos. ¿Listo, Archie?
1: Sí.
3: Atentos los dos.
5: Ve por allí, hay menos rocas.
3: En sus marcas. Preparados.
2: Gallipoli es va rodar amb un pressupost de 2,6 milions de dòlars australians, una quantitat modesta per a un film d'aquella ambició. Les seqüències a Austràlia es van rodar en localitzacions reals, al desert d'Austràlia Occidental, i la seva vestitud particular, la sensació d'immensitat de dos nois caminant per un territori que els podria engolir, és completament real, perquè és que ho era. En un episodi del film, quan Archie i Frank es queden aturats al mig del no-res i han de decidir si esperen 15 dies al proper tren o creuen a peu 50 milles per un llac sec, la càmera no enganya. El paisatge de darrere és exactament tan hostil com sembla. Les seqüències a Egipte es van rodar realment a Egipte, incloent-hi escenes davant de les piràmides de Giza, on els soldats fan instrucció i gaudeixen dels permisos de la manera que ho fan els soldats de sempre, bevent i gaudint de la vida local. I les seqüències finals a Gallipoli es van rodar a Austràlia del Sud, on localitzacions que Weir va escollir per la seva semblança amb les costes turques originals. La banda sonora és un dels elements més sorprenents de la producció. La música principal no era de cap compositor de cinema, sinó del músic electrònic francès Jean-Michel Jarre, concretament la peça Oxygen. El contrast entre les imatges de la Primera Guerra Mundial i la música electrònica dels anys 70 és deliberat i estrany, però funciona d'una manera que és difícil d'explicar i molt fàcil de sentir.
6: ¿Por qué miras tanto tu reloj?
1: Porque si pones el número 12 de la esfera en dirección al sol, el norte te queda entre la manecilla que marca la hora y el 12. ¿Sabes montar, Frank?
6: Sí, ¿y por qué?
1: Entonces, ¿por qué no te alistaste en la caballería ligera?
6: Porque no quería.
1: ¿Vas a alistarte en la infantería?
6: No, en ninguna parte.
1: ¿Tienes que participar?
6: No tengo por qué si no quiero.
1: Tienes que hacerlo.
6: Te equivocas. Este es un país libre, ¿no lo sabías?
1: Yo me avergonzaría si no fuera a luchar.
6: Eso solo demuestra una cosa, que tú y yo somos diferentes, y dejémoslo,
1: Tú más que nadie deberías ir.
7: ¿Por qué yo más que nadie?
1: Porque eres un atleta.
7: ¿Y eso qué tiene que ver?
1: Tengo amigos que con suerte corren las 100 yardas en 12 segundos y van a luchar. ¿Por qué tú no?
7: Porque esta no es nuestra guerra.
1: ¿Cómo que no es nuestra guerra?
7: Es una guerra de los ingleses. No tiene nada que ver con nosotros.
1: ¿Sabes lo que eres? ¡Un maldito cobarde!
7: Solo hay una razón para que no te tumbe de un puñetazo, amigo.
1: ¿Cuál?
7: Que no quiero cargar contigo hasta el próximo agujero con agua. Con que cállate y no vuelvas a abrir el pico para hablar de guerra.
2: Gallipoli va generar polèmica, principalment a causa del seu retrat de les forces britàniques. La pel·lícula mostra els oficials britànics prenent el te tranquil·lament a la platja mentre les tropes australianes moren en atacs suïcides a les trinxeres. La imatge és crua i directa. Els australians moren com a carn de canó pels interessos imperials britànics. Historiadors i analistes han debatut l'equanimitat d'aquest retrat. El famós historiador australià Geoffrey Blainey va escriure que la popularitat del film als anys 80 es devia en part al seu sentiment antibritànic. Altres historiadors van assenyalar que la batalla del Neck, que és l'atac que conclou la pel·lícula, va ser en realitat fruit d'incompetències australianes, no exclusivament britàniques. L'historiador Les Cairlon, en la seva crònica sobre Gallipoli, va dir que el film inculpava falsament els anglesos i que la tragèdia del Neck va ser responsabilitat principalment de dos comandaments australians. Vader era conscient d'aquesta complexitat, però va optar per una perspectiva clara, la dels soldats rasos, que obeien ordres absurdes. Cal tenir en compte que no és un film de documental històric, sinó d'una experiència humana. I des d'aquest punt de vista, el que retrata és la futilitat de la guerra en termes que transcendeixen qualsevol debat sobre quin oficial era responsable de quina ordre. Gallipoli es va estrenar a Sydney el 7 d'agost del 1981, coincidint deliberadament amb l'aniversari de la Batalla del Neck, que havia tingut lloc el 7 d'agost del 1915. La data no era un detall menor. Era una declaració d'intencions sobre el pes commemoratiu de la pel·lícula. L'estrena a la resta d'Austràlia va ser el 13 d'agost i als Estats Units el 28 d'agost del mateix any, distribuïda per Paramount Pictures a escala internacional. La recepció va ser extraordinàriament positiva. La pel·lícula va ser nominada a nombrosos premis i va guanyar múltiples guardons australians, inclosos els més importants en les categories d'actor, director i pel·lícula. Va ajudar a consolidar la reputació internacional del cinema australià en un moment en el qual el país estava demostrant que podia produir cinema de primera categoria sense haver de copiar els models de Hollywood. Per a Mel Gibson, Gallipoli va ser el trampolí cap a la fama mundial. Un any després rodaria Mad Max 2 i la seva carrera ja seria imparable. Però Gallipoli és la demostració del seu talent com a actor de veritat, d'un home capaç de sostenir la complexitat d'un personatge sense forçar cap gest, sense buscar l'efecte fàcil. El crític i escriptor australià que descriu la seva actuació com una exhibició d'interpretació natural no s'equivoca.
8: Dentro de nada volverás a primera línea.
6: ¿Alguno de vosotros ha visto a Billy Lewis? ¿A Barney Wilson? ¿A Snowy? Amigo, ¿has visto a Billy Lewis? Billy, ¿estás bien?
9: Barney ha muerto. Corrí a mi lado, pensé que solo había tropezado. Ya sabes lo patoso que era.
6: ¿Y Snowy?
10: Necesito ayuda.
9: No me quieren dar comida ni nada de beber. ¿Por qué crees que lo harán?
6: Ellos saben lo que hacen, Snowy.
2: Avui, Gallipoli ocupa un lloc singular en la cultura australiana. Es considera el número 1 en la llista de les millors pel·lícules australianes de tots els temps, en un programa del canal australià que en va seleccionar les 20 millors. I la seva influència va ser molt més lluny de l'arxipèlag cinematogràfic. Els camps de batalla de Gallipoli s'han convertit en destinacions turístiques importants i la pel·lícula es projecta habitualment als hostals i hotels d'Esevet i Gnalake, a la vora dels estrets dels Dardanels, perquè els visitants que arriben a commemorar els caiguts puguin veure la pel·lícula que millor explica per què aquella guerra importa tant als australians. El fotograma final de Gallipoli és un d'aquells que es queden. Un noi, en el millor moment de la seva joventut, congelat per sempre en l'últim segon d'una carrera. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar setmana, que ens està fent inaugurar ja el 11 de maig de 2026. Però abans d'acabar sempre ho fem amb alguna notícia, ho fem amb algun fet curiós que valgui la pena de comentar. Quina has triat avui, David? A veure...
1: Doncs atenció, perquè a Corea no s'estan amb tonteries. I és que fa uns dies els mitjans de Corea del Sud van informar que hi havia un llop anomenat Neukgu que s'havia escapat del zoològic de Daejeon. Fins i tot alguns van publicar una fotografia d'aquest llop recorrent els carrers. La notícia era certa. Hi havia un llop que estava recorrent els carrers i que s'havia escapat del zoològic. El cas és que un senyor de 40 anys, de qui no ha transcendit la identitat, va declarar que, bueno, va fer, amb intel·ligència artificial, va generar una fotografia en la qual es veia un carrer d'una localitat en la qual es podia reconèixer aquell carrer perfectament i es veia el llop caminant per aquell carrer. Això va portar al fet que les autoritats fessin tot un desplegament per aquella zona, un desplegament d'emergència, per intentar capturar el llop. Realment el llop no estava allà. Es va trigar 9 dies a poder capturar el llop, finalment, perquè s'havien centrat en una àrea que no era on estava el llop amagat. Justament basant-se en aquella imatge que aquest senyor havia creat amb intel·ligència artificial i havia publicat a través de les xarxes socials. Doncs ara resulta que aquest senyor s'enfronta a una possible condemna de 5 anys de presó.
0: Ostres!
1: 5 anys per haver fet una imatge que ell va fer simplement, va dir, per diversió.
0: Ostres! 5 anys, eh? Vull dir que li tocarà passar pel tema, eh?
1: Sí, sí.
0: Que el vagi en reducció per animal, no? Per bona conducta. A la presó del zoològic, no? O de vés a saber què. Ostres, déu-n'hi-do, eh? Bueno, a vegades aquestes sancions, penses, bueno, potser és exagerat, però potser és perquè aviso navegantes, no?, que es diu.
1: És exemplar.
0: És exemplar, eh?
1: Exemplaritzant, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè aquí el problema és que, quan al contrari, en lloc d'exemplificar, fem que no passa res, doncs veus coses realment al·lucinants, no?, i que la impunitat doncs va creixent, eh?, va creixent i en fi. L'altre dia vaig veure com una, en un carrer important, com una motocicleta, estava vermell, veia que ningú creuava, pues arrenca i va fins al següent. Cosa típica de patinet o cosa típica de tal, que quan ja comencem a fer amb els vehicles, vol dir que el que veiem fem. I aquest és un dels problemes. Però bueno, hi ha molta feina a fer per fer marxa enrere, i aconseguir que la gent compleixi les normes, perquè les hem posat per salvar les vides, no per altra... Ponle freno, que aquí diem aquesta casa, doncs es tracta precisament d'això. De posar-li freno vol dir complir les normes. Si no, no podem posar-li fre absolutament a res. En fi, David, que tinguis molt bon dia, cuida't
1: bon
0: molt.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès a començar la setmana amb el millor peu possible. Que vagi molt bé aquest dilluns 11 de maig de 2026.

0: Otras noticias de esta mañana del lunes. Donald Trump considera inaceptable la última propuesta de Irán para intentar un acuerdo de paz.
1: Propuesta que, según una agencia de noticias iraní, pasaría por incluir en el acuerdo el levantamiento de las sanciones económicas, poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos del país y el control iraní del estrecho de Hormuz. Mientras llega o no este acuerdo, China acaba de confirmar que el presidente Trump visitará el país asiático este miércoles, invitado por Xi Jinping.
0: El activista español que viajaba en la flotilla interceptada por Israel ya está en Barcelona.
2: Saif Abukese, que tiene doble nacionalidad, española y palestina, ha estado 10 días detenido en Israel y en huelga de hambre. Dice que su liberación no es una victoria y ha querido dejar claro que no se rinde, que su intención es volver a hacer las maletas para sumarse a un nuevo intento para tratar de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza.
3: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
0: La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, defenderá en La Haya los derechos históricos de su país.
1: Lo hará ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar la posición venezolana en la larga disputa territorial que mantienen con Guyana por la región fronteriza del Esequibo. Delcy Rodríguez, quien ha salido del país por primera vez tras la detención de Maduro, ha pasado por alto las sanciones que pesan sobre ella por parte de la Unión Europea, que le acusa de acciones contra la democracia y el Estado de Derecho.
0: El Ayuntamiento de Murcia decreta 3 días de luto por la muerte de quien fue su alcalde, José Ballesta, a los 67 años.
2: El Salón de Plenos del Consistorio acogerá a partir de las 10 de la mañana de este lunes la capilla ardiente de Ballesta y el funeral se va a oficiar el martes. Dirigentes, políticos e instituciones han expresado este domingo sus condolencias. Rebeca Pérez, hasta ahora vicealcaldesa, asume de momento el cargo hasta que el consistorio designe un nuevo alcalde. José Ballesta accedió a la alcaldía de Murcia en junio de 2015.
4: Es por tanto la hora de la generosidad y la amplitud de miras. No nos quedemos en la mezquina contemplación de los particularismos y pensemos siempre en aquello que puede hacer más grande a nuestra querida Murcia.
0: Y el Barça celebra este lunes la cabalgata de los campeones de Liga por el centro de la ciudad de Barcelona, después de conquistar este domingo el título.
1: En una jornada festiva que arrancará a las 5 de la tarde en el Camp Nou y que culminará en este mismo punto. Consiguen los blaugrana el título de campeones a 3 jornadas de que termine la Liga. El FC Barcelona se hace con su 29º título de Liga tras derrotar al Real Madrid 2-0 en un clásico que escuchamos así en Onda Cero.
5: Ahí está lo que le queda al Barça para campeonar. Va a sacar el cartelón.
6: Se acabó. Sí, se acabó.
5: Liga 29, Barcelona 2, Real Madrid 0, el Barcelona campeón de Liga.
7: En Onda Cero, más de uno.
0: La previsión del tiempo para este día, lo importante siempre es vivir tranquilos, tengamos el tiempo que tengamos. Como dice Occident, porque mi vida la prefiero vivir así. Brasero, buenos días.
8: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Iniciamos una nueva semana, pero el tiempo de momento no cambia. Eso significa que los próximos días vamos a seguir teniendo chubascos y tormentas y temperaturas relativamente frescas para las fechas en las que estamos. Es lo que vemos, no vemos demasiados cambios, al menos hasta el final de esta semana. Pero bueno, te cuento. Tenemos la borrasca al oeste de Portugal, la que ya nos ha dejado tormentas durante el fin de semana, también con ratos de sol, y eso es lo que ocurrirá hoy. Los chubascos ya los tenemos, y más frecuentes e intensos. Galicia, oeste de Castilla y León, norte de Cáceres. Pero luego, por la tarde, por el resto de Castilla y León o las comunidades del Cantábrico, también puede darse algún chubasco tormentoso. El área mediterránea y el sur de Canarias con un tiempo más tranquilo. Y en cuanto a las temperaturas, por el este sí son cálidas, no calurosas, pero bueno, llegamos a 27 grados en Murcia, 26 en Alicante o en Valencia. Sin embargo, en Córdoba o Sevilla hoy la máxima es de 23. O en Guadalajara y Cuenca 17. O en Madrid 18 de máxima para esta tarde. Mañana serán similares y de nuevo con actividad tormentosa. Y el miércoles también. El jueves pueden subir un poquito las temperaturas, pero no nos confiemos, que aún tenemos que ver qué ocurre al final de la semana, que eso no lo tenemos claro. Lo que sí vamos a ir viendo hasta entonces son más tormentas, sol por el sur y por el este, y temperaturas no demasiado calurosas.
9: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
0: Primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
10: Buenos días, Alsina.
6: Una vez que el barco del antivirus desembarcó en Tenerife, los barcos que vuelven a merecer más atención mediática son los que siguen sin poder cruzar el Estrecho de Ormuz. ¿Otra vez el Estrecho de Ormuz? Pues sí, es noticia, otra vez. El antivirus es más novedoso, es verdad. Y al venir en un buque enorme, este virus no precisa un microscopio para ser vistoso. Las noticias atraen cobertura, bien por lo novedosas que son, lo importantes que parecen sus consecuencias o lo vistosas que resultan. Y el antivirus es seguro lo primero y lo último. ¿Cómo no va a ser vistoso un crucero de los mares del sur que desembarca como la escena en la que los agentes del gobierno vienen a por ET? Aunque para vistoso y novedoso, el ejército británico en la remota isla de Tristán de Acuña, tan pequeña que no tiene ni aeropuerto, y la ayuda médica a un habitante que iba en el crucero maldito y tiene síntomas de antivirus, ha llegado en paracaídas. Tristán de Acuña, eso sí, está muy lejos. Y la atención al antivirus la estamos prestando sobre todo los países que han tenido que repatriar a sus propios pasajeros con síntomas o a los que les han llegado, como a España. Porque otro criterio para dar más o menos cobertura a algo es cómo de cercano resulta. ¿Y tenemos más cerca el riesgo de antivirus o del Estrecho de Ormuz? Pues no siempre lo más vistoso es lo que más nos afecta. Y cuando se controle el virus de los Andes, lo iremos olvidando. Pero la guerra en Irán sigue fuera de control. La última hora es que el alto al fuego se desmorona. Estados Unidos rechaza la oferta de Irán de poner fin a la guerra, la que la semana pasada dio por terminada. Novedoso no es, llevamos ya 10 semanas así. Y mientras los epidemiólogos rastrean el virus, los economistas advierten de que estamos a las puertas de una crisis en la cadena de suministro global. Y eso sí que es contagioso.
0: Moraleja, Marta.
6: Con tanto en lo que fijarse, cada uno elige con qué alarmarse.
0: Llegamos a las 7 y 20 minutos, a las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos están escuchando en la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía de Onda Cero.
10: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
11: Què tal? Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga en guanyar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. És el 29è títol de Lliga dels blaugranes. De seguida amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
12: Bon dia. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident des d'aquesta matinada encara actiu a la AP7 que deixa un carril de circulació tallat i fins a un quilòmetre i mig de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja parlem de retencions habituals als voltants de la capital catalana i els seus accessos. Ara mateix trobem molta intensitat concentrada en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix al Vallès trobem congestió per la C58 des de Sant Quirze cap a Barcelona. També l'amplitud habitual a la AP7 entre Mirasol i el Papiol, també a Barberà del Vallès i també a l'altura entre la Roca i Montornès en sentit sud. Per altra banda, tenim 2 quilòmetres de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o també en sentit nord, retencions en l'últim tram de la C-60 a l'altura de la Roca. Pel que fa a l'entrada en direcció a Barcelona, també trobem l'amplitud habitual pels túnels de Vallvidrera en direcció a la Ronda de Dalt. Al Llobregat també, per últim, congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: Avui dia amb més hores de sol i poca pluja, amb una treva transitòria en moltes zones de l'interior. Això sí, a la tarda hi haurà ruixats aïllats al Ripollès, a Osona i a la Vall d'Aran. Temperatures que pugen lleugerament amb màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida i 23 a Tarragona.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Dilluns de celebració per a tots els fans del Barça, i és que el club català s'ha proclamat campió de la Lliga al Camp Nou després de superar amb autoritat el Real Madrid per 2-0. Aquest títol consolida un projecte en clara línia ascendent amb una base jove que apunta a marcar una època i un estil reconeixible que ha tornat a situar el Barça com a referent competitiu. Ens han donat més detalls sobre el partit d'ahir a la nit en José Agustín Gómez. José, bon dia.
13: Bon dia. El Futbol Club Barcelona guanya la seva 29a Lliga superant el Real Madrid per 2-0. Gols de Rashford i Ferran Torres. És la primera vegada que els barcelonistes guanyen el títol en un clàssic. Hansi Flick havia perdut el seu pare la matinada de dissabte i diumenge, però el tècnic blaugrana va voler dirigir el seu equip ahir. Ronald Araujo, capità del conjunt culé, posava en valor el títol aconseguit.
14: La verdad que sí, muy feliz por la Liga, por la victoria de hoy, por cómo se dio, jugamos contra nuestro mayor rival y salir campeón de esa manera, es muy lindo.
13: La plaça de Catalunya es va convertir ahir en el centre de les celebracions de milers de seguidors culers. Els futbolistes Marc Casado i Alejandro Valde es van apropar per viure la festa en directe amb els seus aficionats. La plantilla celebrarà aquesta tarda els títols de Lliga i Supercopa d'Espanya pels carrers de Barcelona, amb una rua que començarà al Camp Nou a les 5 de la tarda i té prevista acabar també a l'estadi barcelonista cap a les 9 de la nit.
11: Gràcies, José. Doncs sobre la rua d'aquesta tarda, sàpiguen que el Consistori de Barcelona ha recomanat l'ús del metro, ja que les restriccions de trànsit afectaran més d'una trentena de línies d'autobús. En aquest sentit, el transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades al llarg del recorregut per tal que es puguin adoptar mesures de control d'accés i de regulació de fluxos de persones.
10: Más de uno, Catalunya.
11: Canviem de qüestió. Els 14 passatgers espanyols evacuats al creuer afectat pel brot d'antivirus, entre ells 5 catalans, ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Segons el Ministeri de Salut, els passatgers espanyols són asimptomàtics. Ens ho explica en Gerard Sanz.
15: Després de ser evacuats del vaixell a territori canari de manera esglaonada i sota un fort dispositiu sanitari, els passatgers van ser transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sur i des d'allà van volar fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Un cop aterrats, van ser traslladats a l'Hospital Gómez Ulla, on se'ls van practicar proves PCR que es repetiran 7 dies després. Segons ha explicat la ministra de Salut, Mònica García, els passatgers espanyols, així com la resta de persones que quedaven al creuer, són asimptomàtics. D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, defensava que el trasllat s'ha fet amb absoluta seguretat epidemiològica i ha detallat que s'ha posat en contacte amb tots els presidents autonòmics que tenien ciutadans de les seves comunitats al creuer. També ha volgut emetre un missatge tranquil·litzador al director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que descartava que la situació pugui derivar en un altre Covid, defensant que els protocols activats i el seguiment epidemiològic permeten controlar el brot.
11: Sàpiguen, per cert, que la dona catalana que va viatjar en el mateix avió que la ciutadana neerlandesa del creuer Ondius ha donat negatiu en la primera PCR d'antivirus. Tot i no presentar símptomes, continua ingressada en quarantena a l'Hospital Clínic, on se li farà una segona prova per confirmar el resultat. Més coses. En una setmana que ve marcada per les vagues i les protestes convocades pels sindicats majoritaris educatius, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha mogut fitxa aquest diumenge per intentar frenar aquestes jornades d'aturades. En una entrevista a RAC1, la consellera ha convocat per aquest dijous 14 de maig una mesa sectorial amb tots els sindicats per reduir, diu, el clima de tensió.
16: Nosaltres estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs el benestar a les aules doncs es noti.
11: Un anunci que des del sindicat Ustec Estès, el majoritari en la primària, considera que arriba tard. En aquest sentit, reclamen que la reunió es faci amb una proposta concreta sobre la taula i un compromís públic per reobrir les negociacions abans de les vagues de demà 12 de maig. El sindicat exigeix també millores retributives i un pla de xoc per dotar els centres dels recursos necessaris i lamenta haver conegut la convocatòria pels mitjans i, a més, nega que el departament s'hagi posat en contacte arran de la polèmica per les presumptes infiltracions policials. Tot això, com dèiem, en una setmana marcada per les noves vagues i mobilitzacions dels docents. Demà dimarts ja ha prevista la primera de les 3 vagues unitàries a tota Catalunya, però hi ha més aturades convocades aquesta setmana. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
17: Bon dia, Montse. Per exemple, dimecres hi haurà vaga al Baix Llobregat i al Penedès, dijous a Girona i la Catalunya Central i divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de la d'avui, les altres 2 vagues a nivell de tot Catalunya seran els dies 27 de maig i 5 de juny. El col·lectiu reclama millores salarials, reducció de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Per la seva banda, el Departament d'Educació continua defensant l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT i per ara es nega a reobrir la negociació.
11: Cap de setmana complicat a les carreteres catalanes. Un xoc frontal entre 2 cotxes a la C31 a l'altura de Cubelles ha deixat 8 ferits la matinada de dissabte a diumenge. El Servei Català de Trànsit i el SEM han informat que hi ha 1 ferit crític, 5 de greus i 2 de menys greus. L'accident s'ha produït poc abans de les 5 de la matinada de diumenge i el SEM ha mobilitzat 10 ambulàncies i ha traslladat les víctimes, majoritàriament joves, a 6 hospitals diferents. Més coses. Hem de lamentar la mort d'un home de 79 anys després de volcar amb el tractor en un camí rural dels Omellons, a la comarca de les Garrigues. El vehicle ha caigut per un talús i el conductor, veí del municipi, no ha sobreviscut. Canviem de qüestió. Els bombers han extingit aquest diumenge al migdia un incendi en un pis a Lleida que ha obligat a desallotjar una quinzena de persones. Tots els veïns han pogut tornar als seus domicilis, excepte la resident del pis afectat, que s'allotjarà temporalment amb familiars. El foc, que ha cremat el menjador i diverses habitacions, ha quedat apagat després de la intervenció de 7 dotacions.
10: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
11: Les 7 i 28, repassem altres titulars de l'actualitat esportiva i ho fem amb el José Agustín Gómez. Bon dia de nou.
13: L'Espanyol perd 2-1 al camp del Sevilla i queda només a 2 punts de la zona de descens a falta de 3 jornades per tancar el campionat. El Girona, a 1 punt del descens, visita aquesta nit el Rayo Vallecano en el partit que tanca la 35a jornada amb l'objectiu de sumar una victòria que els deixi a les portes de la salvació. A la final de la Lliga de Campions d'hoquei patins, jugada a Coimbra, el Futbol Club Barcelona perd davant el Porto per 3-1.
11: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
10: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
18: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
19: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
20: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
0: 6:30 de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
21: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
22: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
21: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
22: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Hoy juegan Davidovich, Landaluce y Llamas.
1: Y la hora, y en bien. Seis y minutos la serán las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias.
2: Ah, lo has dicho bien.
1: Ahora continuamos.
3: Vale. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
4: Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
3: Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
5: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
7: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
8: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
10: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
11: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
6: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
12: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
13: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
12: Punyatero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
13: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
12: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
6: La ciutat, de dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Lleida celebra del 22 al 24 de maig la 45a edició de l'Aplec del Caragol, la festa gastronòmica més especial de la ciutat, que durant la setmana prèvia ja organitza diverses activitats culturals. El plat fort arriba a partir del divendres 22 i fins diumenge 24 al recinte dels Camps Elisis de Lleida, un espai que reunirà 120 colles, més de 16.500 collistes, que cuinaran unes 12 tones de caragols. S'espera que durant els 3 dies hi passin uns 200.000 visitants que també podran degustar caragols amb els packs especials de degustació que s'ofereixen al recinte. I seguim a Lleida. El Museu Morera acull l'exposició contrapastoral Art i Pagesia, una proposta que revisita la mirada tradicional sobre el món rural. Comissariada per Pau Minguet, la mostra reuneix una setantena d'obres de més de 50 artistes que fan dialogar peces antigues i contemporànies per qüestionar la visió idealitzada del camp. L'exposició es prorroga fins al dia 29 de setembre. I al Palau d'Anglesola arriba una nova edició del Carrilet Fest, una jornada pensada per gaudir en família amb activitats durant tot el dia. Serà el diumenge 24 de maig a partir de les 11 del matí, amb concert del grup Xiula, i continuaran amb espais d'aprenentatge, vermut, contacontes i ioga. A la tarda segueix la festa amb cercavila de gegants, espectacle i festa de l'escuma. Una jornada plena de música, de cultura i de diversió per a totes les edats.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez, li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
15: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
16: El que també entenc és que el rol que té ara mateix Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real, el sabem molts. A mi em costa veure la xifra, és a dir, aquest 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa.
1: Bueno, i el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
6: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més, a la brúixola de Radio Estadio.

0: també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: L'altre dia vaig llegir un tuit, això l'he de comentar al programa, perquè algú es queixava, diu, quina oportunitat perduda per la tele local de Santiago de Compostela que li diguin Santiago TV en lloc de Santiago de Compostela.
2: Oh!
1: que hagués sigut una cosa meravellosa de Compostela, perquè és la tele de Santiago de Compostela o TV, depèn de si voleu amb TV o amb tele, de les dues maneres és meravellós.
0: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
4: Alsina. La hora.
5: Son las 8:00 de la mañana, 7:00 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Murcia acoge la capilla ardiente por su alcalde, José Ballesta, fallecido este domingo. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
1: Murcia está de luto por la pérdida de su alcalde José Ballesta a consecuencia del cáncer que padecía desde 2024. El alcalde falleció ayer por la tarde tras dejar un intenso legado político y desde que asumió la alcaldía en 2015 ha demostrado su compromiso con Murcia y su vocación de servicio público, apelando a menudo al consenso. Hasta el último momento ha ejercido su labor como regidor a pesar de su enfermedad. Partidos políticos, presidentes de comunidades y la sociedad murciana en su conjunto han expresado su pesar por la muerte del alcalde Ballesta.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: 8 y 18, el comentario deportivo de cada lunes a esta hora con Edu García. Buenos días, Edu.
3: Alsina, buenos días. En la legendaria rivalidad de los grandes del fútbol español hemos visto casi de todo. Manos de goles, bailes de almohadillas, cochinillos voladores más tostaditos que los que salen en tu anuncio. Pero los de anoche tendrá su propio hueco especial en la memoria colectiva de la grada. El entrenador del Barça conoció horas antes de ejercer que su padre había fallecido. Y con fortaleza de la que seguro muchos adolecen, tras ubicarlo en el cielo, cogió la batuta y orquestó el ataque, la carrera, el relevo, el pase oculto, la finta invisible y uno de esos conciertos de juego donde las notas son remates y los acordes redondos y sostenidos, goles de éxtasis y celebración. Los que no son del Barça reconocen sin pasión el poderío, con algo de resignación, porque si la camiseta no te estrangula la vista, pues es evidente que al campeón le adornan muchas virtudes que cualquier seguidor querría para su propio equipo. Lamine se está recuperando, pero tiene mucha porción de gloria, como la visión de superhéroe de Pedri o los dotes de entrega sesuda de Fermino de Ferran. Hasta 9 nacionales se vistieron de corto a las 9 de la noche cuando arrancaba el clásico. Latidos de Masía que luego, sin cupo impuesto de por medio, se prolongarán con esa zamarra roja que nos queda bien a casi todos. Anoche, sonidos, imágenes, sentimientos, homenajes y aplausos sin fin que hoy adornarán también la rúa por las calles tomadas por un conjunto que sigue haciendo su camino. Y todo delante de la cara de tu rival, rendido, resignado y con la necesidad histórica de parar y pensar cómo quieren ser un némesis de garantía. Hacía mucho que no veíamos en el perdedor tantas asignaturas pendientes. Pero puede venir Mou, se oye. Que es como si quieres hacerte el moderno con tus hijos bailando los pajaritos de María Jesús y su acordeón en un concierto de Rosalía, Carlos.
0: Tengas un día estupendo, Edu. Y hasta el
3: igualmente,
0: viernes. Así, ¿no? Adiós, son las 8 y 20.
3: Adiós.
0: Una hora menos en Canarias, esto es Onda Cero.
4: Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
5: Què tal? Bon dia. El Barça es proclama campió de la Lliga en guanyar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. És el 29è títol de Lliga dels Blaugranes. De seguida amb més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui amb un accident de fa una estona a la AP7 entre Granollers i la Roca, que ara mateix ja reobre la seva circulació per complet, però encara continua deixant fins a 3 quilòmetres i mig de retencions intermitents en sentit sud, com dèiem, al punt de la Roca del Vallès. Pel que fa als voltants i accessos de Barcelona, recordem que continuem encara en col·lapse amb tot el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt se suma molt de lentitud que arriba per l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. Des del Llobregat també trobem encara retencions en direcció a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Molins de Rei i Pallejà, però també tenim retencions en sentit nord a la C31 i C32 des de l'aeroport del Prat i Viladecans durant 3 quilòmetres i mig. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Pel que fa al temps, avui dia amb més hores de sol i poca pluja, amb una treva transitòria en moltes zones de l'interior. Això sí, a la tarda hi haurà ruixats aïllats al Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Temperatures que pugen lleugerament amb màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida i 23 a Tarragona.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Dilluns 11 de maig, de celebració per a tots els fans del Barça, i és que el club català s'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou després de superar amb autoritat el Real Madrid per 2-0. Ens dona més detalls sobre el partit d'ahir a la nit en José Agustín Gómez. José, bon dia.
7: Bon dia. El Futbol Club Barcelona guanya la seva 29a Lliga superant el Real Madrid per 2-0. Gols de Rashford i Ferran Torres. És la primera vegada que els barcelonistes guanyen el títol en un clàssic. Hansi Flick havia perdut el seu pare la matinada de dissabte i diumenge, però el tècnic blaugrana va voler dirigir el seu equip ahir. Ronald Araujo, capità del conjunt culé, posava en valor el títol aconseguit.
8: La verdad que sí, muy felices por la liga, por la victoria de hoy, por cómo se dio, jugamos contra nuestro mayor rival y salir campeón de esa manera, es muy lindo.
7: La plantilla celebrarà aquesta tarda els títols de Lliga i Supercopa d'Espanya pels carrers de Barcelona, amb una rua que començarà al Camp Nou a les 5 de la tarda i té previst acabar també a l'estadi barcelonista cap a les 9 de la nit.
5: Gràcies, José. Sobre la rua d'aquesta tarda, la celebració començarà a les 5 de la tarda a l'accés 13 de l'estadi i des d'allà l'autocar avançarà per la travessera de les Corts, Numància, París, Balmes i Palai fins a la plaça Catalunya. Després pujarà pel Passeig de Gràcia i fins a la Pedrera, un dels punts centrals de la festa. El retorn cap al Camp Nou es farà per Provença, Ribau, París, Avinguda de Sarrià i, de nou, la travessera de les Corts. Amb tot, l'Ajuntament de Barcelona ha recomanat l'ús del metro, ja que les restriccions de trànsit afectaran més d'una trentena de línies d'autobús. En aquest sentit, el transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades al llarg del recorregut per tal que es puguin adoptar mesures de control d'accés i de regulació de fluxos de persones.
4: Más de uno, Catalunya.
5: Més coses. Catalunya lidera el creixement del vehicle elèctric a Espanya. Aquest abril, un dels tres cotxes venuts aquí ja ha estat electrificat i les compres d'aquest tipus de transport privat han crescut un 55% respecte a l'any anterior. Són dades que alegren el sector, malgrat que encara hi ha un repte majúscul, que és la instal·lació de punt de recàrrega arreu del territori. Robert Calvo, bon dia.
9: De moment, Montse, bon dia. El govern ja ha instal·lat 2.588 punts de càrrega en el primer any del pla que vol impulsar el vehicle elèctric a Catalunya. Pel port de Barcelona hi entren el 80% dels que es venen a Espanya de mans de marques com BYD, que continua la seva expansió a Catalunya gràcies a aquesta infraestructura. Ho explica a Onda Cero el country manager a Espanya i Portugal de la marca, Alberto de Aza.
10: El servicio es muy ágil, los metros están disponibles, aunque es cierto que empezamos a tener problemas y necesitamos crecer.
9: Bé, doncs el port ja preveu créixer a partir de l'any vinent ampliant les terminals d'arribada de cotxes com aquests de BYD que acabaran en concessionaris de Catalunya com el que acaba d'obrir a La Maquinista a Barcelona de la mà de Quadis.
5: Més coses. Cap de setmana complicat a les carreteres catalanes. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a l'altura de Cubelles ha deixat 8 ferits la matinada de dissabte a diumenge. Segons el Servei Català de Trànsit i el SEM, hi ha un ferit crític, 5 de greus i 2 de menys greus, i l'accident es va produir poc abans de les 5 de la matinada de diumenge entre Cunit i Cubelles. El SEM ha mobilitzat 10 ambulàncies i ha traslladat les víctimes, majoritàriament joves, a 6 hospitals diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat amb 5 dotacions, han estabilitzat els vehicles i han excarcerat 3 persones que havien quedat atrapades. Els ferits han estat evacuats a centres com Vallvitge, Sant Camil, Joan 23, Santa Tecla, Vall d'Hebron i Vilafranca, segons la gravetat de cada cas.
4: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
5: En una setmana que ve marcada per les vagues i protestes convocades pels sindicats majoritaris educatius, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha mogut fitxa aquest diumenge per intentar frenar aquestes jornades d'aturades. En una entrevista a RAC1, la consellera ha convocat per aquest dijous 14 de maig una mesa sectorial amb tots els sindicats per reduir, diu, el clima de tensió.
11: Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs, el benestar a les aules, doncs, es noti.
5: Un estudi que des del sindicat USTEC Estès, el majoritari en la primària, consideren que arriba tard, en aquest sentit reclamant que la reunió es faci amb una proposta concreta sobre la taula i un compromís públic per reobrir les negociacions abans de les vagues de demà 12 de maig. El sindicat exigeix també millores retributives i un pla de xoc per dotar els centres dels recursos necessaris. USTEC lamenta haver conegut la convocatòria pels mitjans i nega que el departament s'hagi posat en contacte arran de la polèmica per les presumptes infiltracions policials. Tot això, com dèiem, en una setmana marcada per les noves vagues i mobilitzacions dels docents. Demà dimarts hi ha prevista la primera de les 3 vagues unitàries a tota Catalunya, però hi ha més aturades convocades aquesta setmana. Per exemple, dimecres hi haurà vaga al Baix Llobregat i al Penedès, dijous a Girona i la Catalunya Central, i divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de la de demà, les altres dues vagues a nivell de tot Catalunya seran els dies 27 de maig i 5 de juny. El col·lectiu reclama millores salarials, reducció de ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva.
4: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
12: Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
13: ¿Vamos de visita?
14: Hola, ¿qué tal?
13: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
15: Bien.
13: ¿Y la pequeña qué tal?
15: Está bien.
13: ¿Y tu gato?
15: Bien, muy bien.
13: Esta es...
16: ¡Wow! Me encanta.
17: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
13: Bienvenida.
17: Century 21.
5: Les 8 i 27, repassem la resta de titulars esportius. José...
7: L'Espanyol perd 2-1 al camp del Sevilla i queda només a 2 punts de la zona de descens a falta de 3 jornades per tancar el campionat. El Girona, a 1 punt del descens, visita aquesta nit el Rayo Vallecano en el partit que tanca la 35a jornada amb l'objectiu de sumar una victòria que els deixi a les portes de la salvació. A la final de la Lliga de Campions d'hoquei patins, jugada a Coimbra, el Futbol Club Barcelona perd davant el Porto per 3-1.
5: Plana cultural, avui és l'últim dia de les festes de maig de Lleida, que tanquen 4 jornades plenes d'activitat amb gegants, castellers i propostes culturals arreu de la ciutat. Aquest diumenge, l'eix comercial i la plaça de la Paeria s'han omplert de públic amb la trobada gegantera i la Diada Castellera. La celebració culminarà aquesta nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs des del marge esquerre del riu Segre. I en plana musical, avui hem de parlar del concert d'aquest diumenge a Barcelona, d'Eric Clapton.

El guitarrista britànic ha omplert aquest diumenge al Palau Sant Jordi, 22 anys després de la seva última visita a Barcelona, amb un concert marcat pel seu estil serè, magnètic i sense efectismes. Clapton va oferir hora i mitja de repàs pels seus clàssics i per diversos estàndards de blues, reivindicant el seu so elegant i emocional.

0: Doncs a aquest ritme arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Bon inici de setmana.
1: Son las 8:30 de la mañana. La mañana en Canarias.

0: normativa interna de l'estadi.
1: Síguenos por internet cero.es.
2: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
3: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
6: ¿Es tan tierna conmigo, Di?
7: Contigo y con todos, Al. Es carne de Aldi de primera calidad.
6: Creo que me he enamorado.
7: Claro, con estos precios.
6: Esta semana ahorra con los jamoncitos de pollo a 2,25 los 750 gramos.
7: Y los arándanos a 3,99 el medio kilo. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Torna el sabor a Ganxet Pinxo. Del 7 al 24 de maig, gaudeix de les millors tapes gastronòmiques de Reus. Vota la teva preferida i podràs guanyar una nit d'hotel amb esmorzar bufet per a dues persones a l'Emeridian Ra Beach Hotel and Spa. No t'ho perdis. Ganxet Pinxo t'espera. Col·labora a Estrella Damm.
13: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
14: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Aquests poliesportius, que si mires al terra, quina és la línia de fora? Perquè n'hi ha tantes pintades de tants esdeveniments diferents que al final dius, però com no es lien amb quina és la línia que ja no poden trepitjar?
16: Això el Marc ho sap.
15: Això el Marc, el sí? Marc gestiona aquestes coses. Com es fa? Es pinta a sobre?
16: Intentes pintar-ho de diferents colors.
15: Val.
16: Però a part de pintar-ho de diferents colors, després ja, vull dir, és un cachondeo.
17: De una empresa que, mire, ponemos LEDs en las líneas y así activa el botón.
15: Tu anava a dir, hem pensat el mateix.
16: La primera cosa seriosa en tots aquests anys.
15: Doncs tu imagina tot el terra de LEDs, i s'il·luminen les línies de campo de l'esport en si que estàs fent.
16: Bueno, però tot si jugues al vespre a la nit, si jugues al matí, bueno, ja és difícil, però bueno.
15: Sí, bueno, durant el dia, esclar, durant el dia...
16: Pues láser.
15: Sí. I si passes la línia t'electrocutes, una mica com el que s'ha fet sempre amb el bestiar.
14: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
18: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs? Gràcies.

0: Així és, molt bé.
1: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
0: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
4: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
3: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
3: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
5: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Están insistiendo en que te pregunte, pero yo creo que no te tengo que preguntar por estas cosas. Es que si sigues durmiendo la siesta.
1: Oh. Yo sí.
0: Ah, bueno.
1: No sin mi siesta.
0: No sin mi siesta.
1: Yo después empiezo el día otra vez. ¡Qué alegría! ¡Oh, que me gusta la siesta!
2: Grande, larga, bonita, pero... ¿sí?
1: Larga.
2: Bien, sí.
0: ¿Cuánto es la
1: eso
0: verdad?
1: De sí, 20 eso. Minutitos. No, hice, hombre.
0: No, no, a ver, una hora no. Mínimo.
2: Eso te queda la marca del cojín en la cara.
1: Dos horitas.
0: Dos horitas.
1: Sí, sí.
3: Eso es hibernación, ya es una siesta. O sea, sí, sí, sí. Los expertos dicen que no tenemos que pasar de la media hora.
0: Yo hago hora y media y me parece mucho. Dos horas de siesta.
1: Bueno, dos horas.
0: ¡Qué bendición!
1: Como hora y media. Es que es a la hora que mejor duermo.
2: Cuando el cuerpo se despierte.
1: Claro. Y en diagonal. Allí no hay más nadie. Esa cama grande para mí sola.
0: No, pero es verdad que luego vuelve a empezar el día.
1: Sí, sí, sí, sí, ¿eh? A mí me acuesto tarde. Uh-huh. ¿Está? Y aprovecho completamente.
0: Ahí hay que irse, que llegan las noticias. Ay, no. De las 11 de la mañana.
3: Hay que irse.
0: Sí, hay que irse. No pasa
3: bueno,
0: nada.
3: Vale, no pasa
0: nada, porque ya podréis volver otro día, pero ya no. Adiós, Paula Púa, que tengas un buen día.
4: Adiós, me voy a hacer la siesta yo también.
0: Muy bien.
4: Total.
2: A ver, carnero. Claro. Muy rica.
0: Gracias. Adiós, Goyo Jiménez, que tengas un día estupendo, ¿eh?
3: Gracias.
0: Gracias. De nada. Hay un cante en mi voz. Ya no estoy triste. Agustín Jiménez, que disfrutes muchísimo de este lunes.
5: Ahí estoy con ellos, sí, sí. Adiós, estoy encantado.
0: Martirio, muchas gracias por tu
1: gracias
0: visita.
1: Gracias a vosotros, Carlos.
0: Por tu
1: gracias
0: trabajo.
1: A todas y a todos. Un placer siempre estar en Onda Cero y en Más de Uno.
0: Gracias, Martirio. En 5 minutos, las noticias de las 11 de la mañana. Una hora menos en Canarias.
6: Más de Uno en Onda Cero.
7: Onda Cero Tarragona. La radio que te escolta.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Aquesta primavera viu la música als Jardins de Santa Tecla la Vella. Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo soul i swing en un espai únic. L'entrada inclou visita a la catedral i concert cada dissabte de maig a 12:15. Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
11: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
12: És aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
13: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
11: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: Estem en una època on aquestes persones que tenen molta experiència vital són molt escoltades pels joves. Mm. I això és interessant perquè s'està connectant un link intergeneracional.
12: Totalment.
14: I això també té molt a veure amb l'augment de l'esperança de vida i de la qualitat de vida. No?
12: Mm-hmm.
14: Ara una persona la jubilen i no penses en anar a l'esplai a jugar al dòmino. Si tu has sigut una persona inquieta, ja tens pensada quina serà la teva propera vida. No? I potser la cosa més important intel·lectualment de la teva existència la facis en aquesta última part.
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Qualsevol equip professional hauria d'incloure totes les edats, perquè l'experiència és la millor manera de donar-li sentit, no?, aquella comunicació amb el jove, i el jove aprendre de l'experiència.
14: I jo crec que estem una mica en aquest punt, eh? I fins i tot hi ha una denominació per les persones grans que estan actives i que fan coses impressionants, que es diu els late bloomers, que són les persones que floreixen tard.
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Ràdio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
16: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
17: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
16: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
17: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
16: Ay.
7: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
18: En el 90 todavía existía la confianza con el protagonista, porque el trato era directo.
19: Tú podías tener un contacto más estrecho con los jugadores porque el contacto era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
18: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación, Duro?
20: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiere decirte que al final eso era una tendencia importada de fuera, que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
21: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
7: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
22: sempre va amb tu.
7: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: ciudades de la Comunidad Valenciana. Los servicios mínimos fijados por la Generalitat pretenden garantizar que el alumnado de segundo de bachillerato pueda presentarse sin problemas a la prueba de la PAU.
1: Se acaba de conocer la sentencia del juicio a los padres que mantuvieron encerrados a sus hijos en su casa de Oviedo durante casi 4 años por miedo a que se contagiaran de COVID. Han sido condenados a 2 años y 4 meses. Les han quitado la patria potestad por violencia psíquica y delito de abandono. Las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, està compareixent aquest matí en seu parlamentària amb motiu de la comissió d'investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, l'antiga coneguda com a DGAIA. La consellera ha defensat que des de l'entrada dels socialistes al govern, ara fa 1 any i 9 mesos, van tenir clar que s'havia de fer un canvi estructural en el sistema de protecció a la infància. És per això, diu, que van canviar la direcció i l'estructura interna de la institució amb l'objectiu, diu, de tenir una gestió més òptima. El problema, segons ha detallat, és la poca transformació que arrossegava l'organisme des de feia anys sense adaptar-se als nous temps i reptes.
4: És un sistema tensionat des de fa uns anys, que arrossega deficiències en la seva gestió. És un sistema que no s'ha dimensionat al ritme al qual ha crescut la demanda i la necessitat, així com ho veiem en altres àmbits de l'estat del benestar.
3: En aquest sentit, Martínez Bravo ha assegurat que l'estat en què es van trobar la DGAIA quan van entrar al govern no era acceptable. En la seva intervenció, la consellera també ha explicat que els problemes pels pagaments indeguts a joves quan deixaven d'estar tutelats ja estan resolts i ha anunciat un nou mètode de gestionar aquests pagaments de manera semiautomàtica. Canviem de qüestió, anem ara amb informació de servei, en aquest cas informació meteorològica, i és que tot i que avui demà tindrem un temps estable amb temperatures més altes, aquest ambient suau i càlid durarà ben poc. Demà a la tarda ja hi haurà pluges, que poden ser localment intenses del prelitoral cap a l'interior del territori, i a més una profunda borrasca situada als països escandinaus i un potent anticicló a l'Atlàntic formarà un passadís de vents que començaran el cercle polar i que aniran a parar a casa nostra. Això comportarà un descens de la temperatura notable més plausible entre dijous i dissabte, que és quan aquest embat d'aire fred tindrà el seu màxim.
5: I un vehículo.
6: Hoy sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.

0: Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
2: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
3: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
2: Punyetero, em posa el caramel a la boca i ara me'l treu.
3: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
2: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
1: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: L'altre dia vaig llegir un tuit, això l'he de comentar al programa, perquè algú es queixava, diu, quina oportunitat perduda per la tele local de Santiago de Compostela que li diguin Santiago TV en lloc de Santiago de Compostela.
5: Oh!
4: Que hagués sigut una cosa meravellosa de Compostela, perquè és la tele de Santiago de Compostela, o TV, depèn de si voleu amb TV o amb tele. De les dues maneres, és meravellós.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Puig, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
1: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
0: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
1: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
0: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
1: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Boedo.
0: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Boedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
5: Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendu.

0: per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
1: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fregata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fregata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
3: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona.
5: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?

0: Robert Calvo, per a futures referències, això és un temazo.
1: Autopista
0: cap a l'infern. Això és una bona cançó.
2: Estava pensant, bona música, estava pensant si a paraula de cançó portem infern, el Robert no hagués portat
0: ni aquesta. Ni de broma, ni de broma.
3: Perdona, he portat ACDC, he portat Metallica.
0: ACDC, he portat ACDC.
3: ACDC, ACDC, perdó. Metallica. He portat de tot, rock, dur, heavy metal.
0: A veure què portes barroca aquesta setmana, perquè la Montse va fer unes quantes peticions per tu. Hi havia moltes que te les vam deixar ja.
3: Doncs i estes, no n'he escoltat ni una, per tant...
0: Doncs eren faciletes, eh? No portarà ni una.
3: No.
2: Ja no me'n recordo ni de les paraules.
3: Ho faig després, ho faig després.
0: Eren cavall, què més?
3: Cavall, plat
2: i... I gelós?
3: No, això era abans. Això
0: però si acabes de fer la secció.
3: Em falta l'última paraula.
0: Ah, vale, que encara no, està en procés. Vinga, perdona, Pol, per què portes aquesta...
4: Doncs estem escoltant la cançó Highway to Hell, un clàssic del rock i un títol que segur que avui farà sentir identificats molts usuaris de Rodalies. I és que després de 3 mesos de gratuïtat, els abonaments del servei tornen a ser de pagament. La mesura havia ajudat milers de persones que utilitzen el tren cada dia per anar a treballar o estudiar, però ara molts passatgers hauran de tornar a pagar pel servei. Tot plegat arriba en un moment complicat per a Rodalies, ja que durant aquest temps s'han acumulat incidències, retards i problemes tècnics en diverses línies. De fet, segons dades de la Generalitat, Rodalies transporta més de 400.000 viatgers cada dia, molts dels quals han

0: han expressat el seu malestar a les xarxes socials. Per això hem triat aquesta cançó, perquè per a molts passatgers el camí diari cap a la feina o la universitat continua semblant, com bé diu el títol de la cançó, una autèntica autopista cap a l'infern.
1: El Pol té, té un caràcter assossegat, vull dir, sossegado, no?
2: Tranquil. Tranquil,
1: que va en Rodalies i no s'immuta, ell diu... No t'enfades, no? Tu arrosa...
0: Jo vaig amb bus.
1: Ah, vas amb bus.
2: Sí, ell tria l'opció del bus.
1: Així està de tranquil. Jo deia, aquest noi ve molt tranquil per venir al Maresme.
2: Ahir vas estar tan tranquil durant el partit? Tu
0: sí.
2: Com celebres un gol? Mira.
1: Gol.
0: M'aixeco i crido molt.
2: Sí?
0: Molt.
1: No em puc creure.
2: Clar,
1: no
2: si tot el que no crides aquí, ho crides als partits. És que ets molt futboler.
1: Jo t'imagino dient, gol.
2: No.
0: M'hauries aquí... de veure en un partit de futbol.
2: Jugant, flipa.
0: Jugant, entrenant, veient-lo...
3: Fas pinta dels que t'enfades a sobre, de seguida...
2: Si no sopa ell quan
1: insultes
2: per a Barça.
1: El televisor? Insultes l'aparell de televisor?
0: L'àrbitre.
1: Bueno, sí,
2: quina culpa té?
0: Bueno, has de culpar algú sempre.
2: Ai,
1: a mi m'agrada la gent que parla amb la tele. La gent que parla amb la tele m'agrada.
2: Jo crido molt, durant els partits també, que els meus fills... Mami, ja.
0: S'ha de cridar.
1: Ja, ja.
2: Sang a les venes. Vinga, va, què preguntes a l'audiència? Si van veure el partit ahir?
1: Si el van veure, que ens ho expliquin. Avui ens fixarem en un fenomen social...
2: Ja has liat a l'audiència, ja estaran responent si van veure el
1: partit. Que vulgui, que contestin el que vulguin. Avui ens fixarem en un fenomen social sense precedents. Només l'iguala aquell que es va viure l'estiu passat amb aquella botiga de ninos japonesos... Perdó. Perdó. De ninos
2: no et posis malalt,
1: No, que no puc posar-me malalt, tinc molta feina. Dic que només l'iguala aquest fenomen del qual parlarem avui, aquell que es va viure l'estiu passat amb una botiga de ninos japonesos, no sé d'on eren, crec que era del Japó, que la gent fotia una cua per gastar-se 200 euros... Què dic, què passa?
3: Ninos japonesos, no sé d'on eren, de Japó.
1: Sí, no sé si eren del, no ho he investigat, eren del Japó o de Corea o de... Eren asiàtics. La gent es gastava 200 euros allà i fotien unes cues d'una hora, de dues hores, de tres, de quatre... Doncs ara fan el mateix unes noies per comprar-se un vestit. Mira, com quan arriba el dia de les rebaixes.
4: Rebaja, rebajas, la moda no baja. Rebaja, rebajas, dinero a la caja.
1: I és que un reguitzell de noies fan cua durant hores, esmorzen plegades i passen el matí emprovant-se vestits en una botiga de Barcelona que es diu Oh, Juliet, una botiga de roba juvenil especialitzada en vestits de graduació. Però no hi són soles, allà. Hi ha la mare, també, al costat. Les mares i les filles hi esperen pacientment, allà, a la porta de Oh, Juliet, per trobar el look genial, Oh, Juliet, per una de les nits més esperades del curs. El look ideal per triomfar, per ser l'estrella, per ser la més fotografiada, i porten la tauleta del càmping, la cadira del càmping també, una nevareta, uns entrepans de llumillo arrebossat i apa-li, a fer cua. Això és veritat, eh? Hi ha gent que va amb entrepà de tonyina, ho he vist.
2: Però clar, 5 hores allà,
1: plantada. 5 hores de cua fan, 5 hores. Vostè faria 5 hores de cua per comprar-se un vestit per la graduació de la nena?
2: Mira, broma.
1: O formulo millor la pregunta. Per què o per qui faria vostè una cua de fins a 5 hores? Ens ho pot explicar amb notes de veu al 676-760908 i les escoltarem, pacientment, esperant, fent cua. A l'entrada del WhatsApp del programa sempre té cua. Vull dir,
2: sí.
1: Entren tants missatges que a vegades el Pol no s'atrapa, oi? Sí, més o menys. Doncs això, que canviïn missatges, que fan cua, que per què farien cua vostès? Jo, per exemple, penso en els concerts, no? Que molta gent, ens ha explicat aquí la Montse, a vegades, a la Rosalia...
2: Està a peu de pista, el primer...
1: Que van allà al Sant Jordi, acampen tres dies abans.
2: Que canti la Rosalia, així, t'arribi una mica...
1: Però jo la gent que acampa...
3: Una miqueta de saliveta i tot.
1: La gent que acampa, ho respecto, però tampoc ho entenc, eh?
2: Jo no ho entenc, jo ho sento.
3: Jo no ho he fet mai i no ho faria, tampoc. La veritat.
2: Vaig a un concert, doncs ja entraré, vull dir.
1: Sí.
2: Claro. I si he comprat pista, doncs mira, si estic més al final, estic més al final.
1: I al
2: no,
1: final un
2: res.
1: Concert no deixa... Clar, ara és molt visual la cosa, però un concert no deixa de ser un senyor o una senyora cantant, un grup.
2: Sí.
1: Per tant, el que vas és escoltar, no tant a veure com a escoltar. Per tant, hauries d'esperar entrar a un lloc amb bona sonoritat, no amb bona visió.
2: Però també és veritat que hi ha alguns que són espectacles.
3: Clar, i anava a dir, és més l'experiència, no? Per escoltar ja tens el disc i ja te'l poses només per escoltar.
2: Vinga, Montse Valls, per què o per qui faries cua?
3: Una pregunta molt difícil, perquè és que crec que no ho faria per ningú, però no, segurament per algun concert sí que podria esperar una mica més. No sé, és que estic pensant als concerts que he anat. El que més he esperat jo crec que va ser Coldplay, el 2016, però va ser que vaig anar al migdia i era la nit al concert, i era perquè això, perquè teníem pista, era la primera vegada que veiem Coldplay, ens feia il·lusió com estar més endavant i tal, i ho vam aconseguir, vam estar davant, una experiència que no em va agradar gens, i vaig dir
2: vaja,
3: és que és molt angoixant, és
2: no?
3: Molt angoixant,
2: no pots anar ni al lavabo.
3: És que recordo això, és que justament anar a explicar això de, jo recordo, a mi no em feia falta anar

0: al lavabo, però ma germana en un moment que va marxar va anar al lavabo, després per tornar, que es pega amb tothom. Clar. I jo havia d'anar justificant de, no, no, és la meva germana, va amb mi, vindrà aquí davant. I no, no, i tot el conserven-se amb pentes, tal, no sé què. No. A partir de llavors...
1: Si estic, pista, agudet, tranquil,
0: si estic a pista, i... estic a darrere, tranquil·leta, i normalment m'agafo grada.
1: Pol, tu què? Per què o per qui faries pista?
0: Pel Barça.
1: Per pista. Veure el Hansaflick.
2: Tampoc. Està complicada la pregunta perquè...
3: No, és fàcil.
2: Ho diu fer cues, mm-hmm. I o sigui, no m'agrada gens. Si ho fes per algú seria per Estopa.
4: Yeah. Oh, ja t'has guanyat aquí.
1: I jo estaria amb tu, fent cua amb
2: ni
1: tu.
2: Ni pel Barça.
5: Què pilota és? Què pilota és? Vol la nota? Vol la nota?
1: Barça, ah, el primer dia m'ho ha dit.
2: Quan vaig al Camp Nou, entro, si el partit de les 9, entro i 59. O sigui, no m'agrada l'escola.
1: Quan tothom està assegut ja...
2: Quan vaig a un viatge amb avió, sóc el típic que està sentat allà fins a l'últim i entro sol.
1: Bueno, és que això...
2: És que no entenc fer cua una
1: clar,
2: hora abans.
1: Si tens el
2: si jo tinc el bitllet...
5: Estic d'acord amb tu. I la gent que s'aixeca de l'avió quan encara no ha aterrat, que bé, que sí. Ja
2: estan
5: sí, obrint el...
2: estan esperant a la porta, no sé.
5: Dius, per què s'aixeca vostè? Sí, a més, el que fan a veure bons els avions és que diuen de la cua a la 1 a la 5, de la 5 a la 10, sí. I com a mínim s'ordena la cosa. Jo faria cua per dues coses.
1: A veure...
5: Per menjar, per descomptat. Vull dir, a mi em dones una sola croqueta i faré cua per una sola croqueta.
0: De 5 hores?
5: Sí.
0: En una croqueta?
1: Sí. Ja d'estar bona,
0: igual.
5: Una croqueta, mare, jo,
1: ja
5: maco.
1: Ja te la faig jo.
0: Exacte, te la cuino.
5: I després, per poder parlar amb Baltasar la nit del Reis de l'Orient.
1: Ah, bueno, però si venen a casa...
0: Per poder què?
5: Parlar amb Baltasar la nit del Reis de l'Orient.
1: Però si venen a casa, t'esperes asseguda que vinguin a casa teva?
5: Però es poden veure, Míriam, els has de bueno, anar a parlar quan venen a la plaça del poble.
1: També és veritat.
5: O del barri.
1: Tu podries parlar amb Baltasar.
5: Jo tinc via directa amb el Baltasar.
1: Sí?
5: Bueno, tinc un amic que té via directa amb ell. Vull dir, per tant, via i en semidirecta.
1: Doncs escolta, d'aquí al Nadal que ve, ens el portes aquí.
5: Ah,
0: ja s'està començant a descongelar la Mariah.
5: Sí.
1: Jo crec que només faria cua si em diguessin, mira, si fas 5 hores de cua, et regalo una volta al món.
5: Ah, bueno, clar.
1: Amb tot pagat, que... tot organitzat, o que sí que faria
5: pel papa,
1: cua,
5: però... que ve ara, no? Faríem cua pel papa per anar-li a dir Santíssim.
1: No, jo no.
5: No, eh?
1: Jo no. M'agradaria veure'l. Però fer cua per veure'l, no.
5: Yeah.
1: Tampoc per estopa. He dit abans estopa, però 5 hores per estopa, no.
5: Míriam, que estan demanats. Que estan sí, demanats.
1: Ah, no, també faria 20 hores per veure estopa. I vosaltres, per què o per qui faríeu 5 hores de cua o més? Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, no patiu, perquè no hem d'esperar per saber l'actualitat.
0: Som-hi.
1: I comencem explicant que el Departament de Drets Socials i Inclusió no tornarà a licitar la gestió de les prestacions per a joves extutelats.
0: Sí, així ho ha anunciat la consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, en seu parlamentària durant la comissió d'investigació sobre la DGAIA. La consellera ha explicat que l'ajustament de les ajudes quan un jove comenci a treballar es farà de manera semiautomàtica a partir de la recopilació de dades mensuals amb informació de la vida laboral, bases de cotització, padró, cadastre i salut.
6: Hem transformat la prestació per joves extutelats, que ara es tramita de manera semiautomàtica. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTI Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any.
0: En aquest sentit, ha assegurat que l'acompanyament socioeducatiu dels extutelats passarà a fer-se amb personal propi del Departament de Drets Socials. En aquesta comissió, Martínez Bravo també ha aprofitat per expulsar-se culpes sobre el mal estat, diu, en què es van trobar la DGAIA quan els socialistes van entrar al govern ara fa un any i 9 mesos. El problema, segons ha dit, és la poca transformació que arrossegava l'organisme des de feia anys, sense adaptar-se als nous temps i reptes.
1: Expliquem també que el govern donarà explicacions sobre la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparaven accions per la vaga convocada per demà.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que en les pròximes hores es valorarà, diu, l'oportunitat i la proporcionalitat de l'actuació dels Mossos d'Esquadra de dimecres passat. Parlon ha remarcat que les decisions es prendran sempre des del punt de vista operatiu, que és des d'on es va adoptar la mesura. La consellera ha recordat que tant ella com el president Salvador Illa van expressar el seu suport al cos dels Mossos i al major Josep Lluís Trapero, tot subratllant que ell no és qui va prendre la decisió operativa.
7: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora i moltes felicitats als culers per aquest títol de Lliga merescudíssim, sense cap mena de dubte.
0: Nit magnífica al Camp Nou i a Barcelona.
1: Sí, guanyar la Lliga i guanyar-la imposant-te al teu rival sempre és una cosa meravellosa i això es va produir per primera vegada en la història.
0: En
1: el Barça
0: serio?
1: Guanya una Lliga guanyant, el valgui la redundància, a l'etern rival. Però les coses es van donar així, el Barça es va imposar 2-0, clarament, sent bastant superior al Madrid i aconseguint d'aquesta manera la segona Lliga de forma consecutiva de la mà de Hansi Flick i el 29è títol del club a la seva història. Va ser una nit absolutament espectacular, amb moltes emocions, amb un Camp Nou ple de gom a gom i amb un ambient de gent de totes les edats i amb ganes de gaudir d'un títol com aquest. En el partit, doncs, poca història, perquè ja et dic que el Barça va ser molt superior, va guanyar 2-0, en tenia prou amb un empat, però es va imposar amb gols de Rashford i de Ferran Torres a la primera meitat. Tots els futbolistes coincidien en la justícia del títol aconseguit pel Barça. Potser el més contundent i radical va ser Rafinha.
2: Bueno, nosotros al final, al principio de temporada, nos planteamos ganar títulos y bueno, pasa por eso, ¿no? Y ganar una liga hay que celebrarlo bastante porque es algo importante. Seguramente que otros equipos querían ganar, pero al final nosotros hemos hecho muy bien esta temporada. Bueno, momentos complicados pasan todos, ¿no? Pero al final, saber volver de los momentos difíciles más fuerte, esto es para poco, y este equipo ha demostrado que sabe hacerlo. Pasamos al principio de liga algunos momentos que no nos gustaríamos, pero después fuimos espectaculares.
1: El Barça va rebre la Copa de la Lliga ja mateix a l'estadi del Camp Nou de les mans del president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, i ho va celebrar el títol davant la seva afició, una afició que també ho va celebrar a la plaça Catalunya, no a Canaletes, perquè per les obres no es podia accedir-hi, però sí a la plaça Catalunya, una festa a la que es van afegir Alejandro Valde i Marc Casado, tots dos encara amb la samarreta del Barça posada. Eric García, Dani Olmo i Pedri es van passejar en bici pels carrers de Barcelona. Per cert, abans del partit contra el Madrid es va fer un minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick, que va morir a la matinada de dissabte a diumenge. Malgrat tan trista notícia, el tècnic alemany va dirigir l'equip des de la banqueta. Se'l veia força emocionat durant el partit, durant la celebració i també en la roda de premsa posterior al tècnic alemany del Futbol Club Barcelona, que explicava així la notícia. Quan aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort, he pensat sobre si hauria d'amagar-ho o hauria de parlar amb el meu equip.
3: It's like a family.
1: Però per mi és com una família. I he decidit que volia traslladar la informació als jugadors també. Tot el que estan fent és increïble i no oblidaré mai aquest moment. Estic realment content i orgullós de tots els jugadors i també del meu equip de treball i del club. T'ho imagina't, els jugadors doncs, tenen a Hansi Flick com un pare, ho han reconegut la majoria d'ells, com els tracta, com gestiona la plantilla. Doncs, òbviament, els futbolistes li volien dedicar el títol de Lliga a Hansi Flick, per aquest moment tan dur que està passant. Per exemple, Satima Pedri.
4: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
0: Qué maco.
1: Molt maco, molt maco. La veritat és que hi ha una molt bona família, com diu el molt bon equip i molt bona família, com diu Hansi Flick, i això es nota al terreny de joc. I una prova d'això també és Joan García, recent aterrat al Barça, és la primera temporada, és el primer títol de Lliga amb la samarreta blaugrana, però ell no pensa en present, pensa també en futur i té clar que aquest és l'equip amb més futur de tot el futbol europeu.
5: Bueno, tant de bo. Sí, crec que hem de valorar molt el que està guanyant l'equip. Sí, és veritat que sempre volem guanyar més, però bueno, sempre ho dic, crec que la gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té, que crec que, bueno, crec que és el que té el millor futur d'Europa. Llavors, bueno, confiar en això, treballar molt, anar millorant coses, anar guanyant experiències i segur que vindran anys molt exitosos.
1: L'equip que farà aquesta tarda la rua de celebració pels carrers del centre de Barcelona, la comitiva culer sortirà a les 5 de l'estadi del Camp Nou per arribar al voltant de les 9 de tornada a l'estadi del Futbol Club Barcelona, 4 hores de rua, és a dir, que la gent es prepari perquè hi haurà festa grossa i s'ho pensaran de llomes. La nit ha estat llarga, evidentment, les celebracions, per exemple, la de la Porta l'U de Gas, molt típica, molt habitual. Això de verano azul dels jugadors del Barça passejant en bicicleta, que
0: sí,
1: et deia abans per Barna, és molt xulo, és molt guai allà amb el bicing i tal. I també faig ressò una altra vegada de la visita sorpresa de Balde i Casadó.
0: La gent devia flipar.
1: Jo crec que això només passa en el Barça, que els jugadors celebrin la Lliga a l'estadi després de guanyar-la i se'n vagin alguns a Canaletes a celebrar amb l'afició. Doncs aquests que sentim són Balde i Casadó. És a dir, Casadó portava la veu cantant, ell deia, i els aficionats li seguien.

0: Per als aficionats se això saben, és...
1: Clar, és que els jugadors que se saben les cançons de la seva pròpia afició. Jo crec que això reflecteix per què aquest equip està fent ja història en el futbol espanyol i europeu.
0: Vinga, altres notícies a banda de la Lliga del Barça.
1: Sí, en format breu, la Lliga no s'acaba amb el títol del Barça, hi ha moltes coses a decidir, com per exemple el descens. El Girona juga avui a les 9 al camp del Rayo, a l'estadi de Vallecas, per tant, és partit que tanca la jornada 35. L'equip blanquivermell està ara mateix a només un punt del descens, és a dir, situació molt complicada, tot i que, evidentment, si guanya, donaria un pas de gegant en el seu objectiu de continuar un any més a primera divisió. Michel ha donat la convocatòria fa una estona, amb la novetat d'Abel Ruiz, tot i que té la baixa de Brian Hill, que està sancionat. Per la seva banda, l'Espanyol, recordem que ara mateix està a dos punts del descens, per tant, si el Girona guanya, el superaria a la classificació. Encara en futbol, victòria del Barça i el camp del Tenerife 1-3 en partit de la jornada 28 de la Lliga F, gols de Brooks, Quique Nazaret i Claudia Pina, i victòria molt important del Jaiopos Lleida en el seu objectiu d'aconseguir la permanència a la Lliga Endesa. Va guanyar el Bilbao Basket 90-81 al pavelló Barris Nord en partit de la jornada 30. Un triomf que li permet mantenir un coixí de dues victòries per sobre del descens. No podem dir el mateix de l'Unix Girona, que va quedar-se a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina. Les catalanes van empatar 73 davant el València Basket a Fontajau. Per tant, diuen adéu a la temporada.
0: Víctor Lozano, per qui o per què faries 5 hores de cua?
1: Home, per veure un concert de Dire Straits. Si,
0: sí, 5 hores,
1: eh? No, 5 hores les faria, sí, sí. Per veure un concert de Dire Straits amb tots els seus membres al màxim punt de la seva carrera, no en tinc cap mena de dubte. Sí, sí.
0: Pensava que em diries algú del Barça.
1: No, hi ha vida, més allà del Barça del futbol. Sí, sí, sí, sí. No faria jo no faria cua per veure cap partit de futbol, però sí que faria una quota.
0: Perquè entres i ja te'n vas a la sala de premsa i ho veus perfectament.
1: Jo vaig allà, clar, perfectament, tinc parking davant, entro allà, vaig a agafar
0: la carretera. Així qualquiera, amigo, eh?
1: Bueno, haver estudiat, amiga, haver estudiat.
0: Víctor Lozano, fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
2: És la 1 de la tarda, mediodia, en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. A lo largo del día se van a conocer los resultados de las PCR realizadas a los 14 españoles ingresados en el Gómez Ulla y concluirá el operativo puesto en marcha para la evacuación de los pasajeros del crucero. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, que está actualizando a esta hora las novedades del operativo del crucero Ondius. A lo largo de la mañana se han estado realizando, ha dicho, las labores de repostaje y de habituallamiento. Esta tarde se dará por concluido el operativo una vez sea repatriado el último grupo de pasajeros finalmente en un único vuelo.
4: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano. Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo,

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal com esteu?

0: Benvinguts a aquest dilluns 11 de maig, dia en què es comença a jutjar a l'Audiència de Tarragona, i ho fa 14 anys després del seu esclat, el cas Innova, que, recordem, investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En la primera jornada s'aborden les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona, l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, també l'arquitecte Jorge Batestefa, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, en total són 8, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències. Estarem pendents d'aquest judici i, conforme puguem anar escoltant els diferents testimonis, els anirem explicant. Pendents, reitero, d'un judici que investiga una trama de suposada corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus i que es comença a jutjar 14 anys després del seu esclat. També us expliquem que l'Ajuntament de Tarragona i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible han consensuat que comencin al setembre les obres per fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es construiran carrils de vianants i bicicletes a la carretera nacional 340 i s'instal·laran pantalles acústiques a l'autovia A7. Es farà al setembre per no interferir en el trànsit durant l'estiu, quan és molt més intens en aquest tram que connecta la ciutat amb les platges. El Ministeri i el Consistori van acordar la cessió a Tarragona de fins a 15 quilòmetres en diversos trams de les carreteres Nacional 340 i la T11, actualment de titularitat estatal, una vegada s'executin les actuacions per part del Ministeri amb una inversió prevista d'uns 13 milions d'euros. I també us expliquem que la Fira de Música Emergent i Familiar, la FIM, de Vilaseca, ha tancat la seva 22a edició. Ho ha fet aquest diumenge amb una participació de 8.500 persones, 700 professionals del sector musical acreditats i més de 60 actuacions. D'acord amb l'organització, la Fira es reafirma com el gran aparador de la música emergent i familiar. Durant 3 dies, el castell de Vilaseca s'ha convertit en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, managers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions. L'edició d'enguany ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure com es presenta el temps per aquesta tarda i per la jornada de demà. Ens ho explica des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Juan Carlos Piña.
1: Bona tarda, què tal? Avui a la província de Tarragona tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores a la zona dels ports augmentarà la nuvolositat d'evolució. Les temperatures diurnes avui pugen al litoral nord i es mantenen sense canvis a la resta. Màximes de 26 graus a Tortosa, 25 a Reus, 24 al Vendrell, 23 a Tarragona i Gandesa. Demà dimarts tindrem el cel poc nuvolat, però a partir del migdia tornarà a augmentar la nuvolositat d'evolució en general, amb ruixats localment forts i acompanyats de tempesta i calamarsa durant la tarda, menys probables al litoral nord. Això sí, a l'interior podran deixar acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Així mateix, les temperatures es mantindran sense canvis. S'apreveuen màximes de 26 graus a Tortosa, 23 a Reus, al Vendrell i Gandesa, 22 a Tarragona. És una informació d'AEMET.

0: Demà passat dimecres 13 de maig, Amposta acull la jornada Criminologia, Comunitat i Cultura. És una iniciativa que vol esdevenir un espai de trobada entre professionals, acadèmics i estudiants dels àmbits de la criminologia, el dret, la psicologia i de totes les àrees de la intervenció social. Comença a les 9 del matí, des de les 9 fins a 2:15. En el bloc 2 es parlarà de música, inserció social i criminologia. I una de les participants en aquesta conferència és l'Alba Soler, pianista i musicoterapeuta. Alba, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Pablo.
0: Com et fas musicoterapeuta? Això com comença?
1: Jo vaig fer el superior de piano, sí, a l'ESMUC, que és la carrera de piano, i quan vaig acabar, la majoria de gent el que feia era anar a fer un màster a l'estranger d'interpretació. Però jo vaig descobrir que no era ben bé

0: el que volia i que pensava que la música per mi podia arribar a tenir un altre sentit, un altre poder. Llavors ja coneixia la musicoteràpia perquè havia fet el treball de recerca sobre això gràcies a una professora del Conservatori de Vilaseca, la Mar Martori, i vaig decidir provar a veure què tal amb el màster de musicoteràpia, i realment vaig veure que sí, que m'agradava molt i que era el que volia fer.
1: És a dir, que abans de començar l'ESMUC ja potser alguna cosa ressonava al teu interior de musicoteràpia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte, sí, cert.
1: I després ja ho vas acabar de confirmar.
0: Sí.
1: I el màster on el fas?
0: A Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra.
1: I què és el que et trobes? És a dir, és una cosa... Entenc que com que ja havies fet un treball de recerca previ, potser no és una cosa totalment nova, hi havia certes coses que et sonaven, però no sé com es treballa en un màster de musicoteràpia, què es fa?
0: O sigui, el primer que hem d'entendre és que la música, a diferència del que s'estudia, no?, en un superior,
1: sí,
0: és a dir, la música és la finalitat del que tu fas, en la musicoteràpia la música es converteix en una eina, i és l'eina per arribar a desenvolupar uns objectius terapèutics. Llavors, la musicoteràpia normalment treballa en diferents àmbits, ja pot ser en geriatria, en educació, en salut mental, llavors vas treballant com els diferents grups, quines necessitats poden tenir i com tu pots enfocar la pràctica musicoterapèutica a cada àmbit, a cada entorn.
1: Sí, que a vegades quan parlem de musicoteràpia i ho fem de manera genèrica, és com si la mateixa peça o les mateixes notes funcionessin igual en l'àmbit geriàtric que en l'àmbit de salut mental. I no.
0: Clar, no, és diferent.
1: Són àmbits diferents.
0: Sí, és diferent. Per començar, els gustos musicals no seran els mateixos, clar, per exemple, d'una persona de 80 anys que d'un jove de 20 anys, i és molt important la música que tu has viscut, la música que et ressona per poder aconseguir tots aquests objectius. És molt més fàcil si ho fas amb una música que a tu et ressona que no amb una música que no coneixes de res. I no és només escoltar una música, no, sinó el que fa el musicoterapeuta és agafa diferents músiques, diferents eines, pot ser a partir de la improvisació, pot ser a partir de l'escolta, a partir del cant, a partir de tocar petits instruments, i et va guiant cap on vol arribar.
1: Quan estàs treballant en aquests diferents àmbits, hi ha algun que et cridi especialment l'atenció, que diguis aquest?
0: Doncs no ho sé, vaig començar en l'àmbit geriàtric,
1: sí,
0: i és veritat que és un àmbit molt agraït, perquè de seguida veus que la gent s'engresca, que la gent canta, que els hi portes molts records, no? També s'emocionen molt. Però després he descobert la salut mental i també m'agrada molt. Jo també sóc professora, per tant, en l'àmbit de l'educació, indirectament, també he treballat amb nens amb altres capacitats. Per tant, no et sabria dir un àmbit concret, la veritat. Estic aprenent cada dia dels diferents àmbits amb qui treballo.
1: Un dels àmbits en el que has treballat, i aquí és on entra el fòrum de la criminologia, perquè si no hi haurà gent que ara estarà dient, però si heu parlat de fòrum de criminologia, ara m'esteu parlant de musicoteràpia per gent gran, no ho acabo de pillar, espereu. Perquè tu tens una experiència, en aquest cas de musicoteràpia, aplicada al centre penal de San Roque, que això està a Bolívia.
0: Exacte, a Sucre.
1: Com arribes a Bolívia?
0: Doncs va ser una mica un seguit de casualitats. Jo estava treballant com a professora a l'Escola de Música del Centre de Lectura, i un dia va entrar la mare d'una alumna, que és boliviana, de Sucre, i em va proposar si volia anar a fer un projecte allà, a la ciutat, durant l'estiu, que era quan jo tenia vacances. I jo m'engresco fàcilment, llavors li vaig dir que sí, però just havia dit que l'any següent no continuaria amb la feina, i vaig creure que seria una bona oportunitat marxar més temps que no fos un estiu. Llavors vaig decidir marxar tot un any a Sucre, vaig començar amb un projecte amb una coral, però allà vaig descobrir el que es diuen com la família, la parròquia de la Santíssima Trinitat,
1: sí,
0: la família trinitària, que no, o sigui, són religiosos, i em van caure molt bé. I ells treballaven al penal, San Roque, a la presó, i un d'ells, el padre Miguel, em va presentar al psicòleg, perquè li vaig explicar que feia, bueno, que era musicoterapeuta i que feia projectes. Llavors em van presentar al psicòleg i amb ell vam decidir primer iniciar un taller de chuntunquis, que són nadales, perquè sí, va ser quan jo més o menys vaig arribar, a l'època del Nadal, i després ell em va proposar fer un taller de murga, que és aquí on es relaciona ja amb l'àmbit criminològic. Què és la murga? Jo és el primer que em vaig preguntar, com ho va dir, perquè tampoc ho sabia. La murga és, perquè ens entenguem, com si fossin les xirigotes de Càdiz.
1: Sí.
0: És a dir, és un espectacle teatral, musical, en el qual la lletra té molta sàtira, té molt d'humor. Llavors ell creia que la murga podia tenir un component terapèutic amb els presos. Per què? Perquè s'agafen melodies conegudes, se'ls hi posa música, és a dir, canten, se'ls hi posa guitarres, que en el cas d'allà del penal va ser molt fàcil, perquè dintre de la cultura boliviana la música forma part del dia a dia. Llavors, dintre el mateix centre penitenciari ja existien molts grups de música. Llavors, la part musical va ser molt senzilla i on hi havia la part terapèutica era amb l'escriptura de les lletres. Per què? Perquè ells podien expressar el que volguessin sense filtres. Uh-huh. Llavors, aquí va ser on van fer el treball, que ells expliquessin com se sentien, què necessitaven, i de fet, i després això, poder-ho cantar tots plegats.
1: I els resultats?
0: Els resultats, doncs, molt bons. A nivell musical van fer diferents concerts al centre, ells mateixos em van proposar que féssim un videoclip final, que realment va ser una experiència molt, molt bonica, molt divertida, molt de cohesió dintre el pavelló, no? I a nivell terapèutic, bueno, ells em deien que estaven molt contents. Realment es va formar un grup molt, molt bonic, molt cohesionat, i jo estic molt contenta, o sigui, tant de l'experiència que amb ell, per ells, com per l'experiència meva. Exacte. Era la primera vegada que treballava en l'àmbit penal, per tant.
1: A més, una cosa que no és buscada, és a dir, que de sobte te trobes a Sucre perquè una dona, mare t'ha dit que escolta, perquè no vens a Bolívia, i com que dius no tinc treball, doncs vinga, anem cap allà, i després, com que no vol la cosa, te trobes treballant a un penal. Sí. Doncs això, perquè vas coneixent a gent que et va, bueno, doncs que et va situant una mica, no?
0: Exacte. Així va ser, bueno, m'han passat moltes coses allà.
1: Quant de temps vas estar?
0: 10 mesos.
1: Els 10 mesos, no 10 mesos treballant en el projecte de musicoteràpia?
0: No, en el projecte penal, vaig estar des de febrer fins al maig fent aquest projecte de murga, i abans havia estat un mes. Vaig estar 10 mesos allà a Sucre, mm-hmm, fent diferents projectes de voluntariat.
1: Extreus alguna conclusió de la feina al penal? El fet de dir, escolta, jo crec que potser no s'està posant tant el focus o no es posa tant l'accent en aquest tipus de teràpia i la manera en com socialment pot ser útil per a aquesta gent en concret.
0: Clar, o sigui, per mi la musicoteràpia hauria d'estar present en qualsevol àmbit, no? Per exemple, en l'àmbit sanitari, que abans no l'he anomenat, sí, als hospitals, per mi és una eina molt potent també. I en l'àmbit penitenciari és veritat que ells tenen moltes activitats durant el dia, suposo que aquí funciona igual, desconec com funciona l'àmbit penitenciari aquí, a Catalunya o a Espanya, perquè jo he treballat tant a la Bolívia. Però tenen moltes activitats, però no sé fins a quin punt són activitats de reflexió, no? O són més activitats perquè passin les hores. Llavors, per mi és un component important que ells puguin reflexionar sobre el que ha passat o sobre per què estan allà. Ells en les lletres parlaven molt de corrupció judicial, clar, jo aquí no entraré, no? Però sí que parlaven molt, sobretot, de la corrupció i del seu anhel de llibertat, de les famílies, òbviament, que havien deixat fora. És a dir, era una forma com de canalitzar tot el que tenien a dins, que a més per ser un col·lectiu masculí, no? Perquè jo vaig treballar amb els dos pavellons, però el projecte de murga el vaig fer sobretot al pavelló masculí. Potser són temes que ells no estan tan acostumats a parlar o a obrir-se. Per tant, penso que va ser un bon canal com de perquè poguessin treure

0: tot el que tenien dins.
1: Mm. Vas trobar moltes diferències entre la part masculina i la part femenina?
0: Sí. Primer, amb el nombre d'interns, les dones eren... Al pavelló hi havia 50 dones, que eren bastant poquetes, algunes amb els fills petits, perquè fins que tenen 5 anys crec que els han de tenir allà amb elles. Per tant, les sessions amb elles eren... O sigui, tenien un caire molt més familiar. I sí que els hi feia més vergonya, potser el tema d'exposar-se, curiosament el que podria semblar, no? I amb elles no va funcionar tant el treball com d'escriptura de lletres, sinó que elles volien cantar. Ja està. En canvi, els homes, aquí sí que els vaig veure com més oberts a expressar-se. A part de que, clar, el pavelló eren... No sé si eren... Cada pavelló hi havia com 500 homes. O sigui, el nivell de nombres també és clar. Molt diferent. Tot i que els que es van apuntar al taller eren 12.
1: 12 s'apunten
0: sí.
1: al taller.
0: 12.
1: Clar, això funciona, entenc, quan algú de forma voluntària vol participar. És a dir, el fet de pressionar, si el que ha de rebre, en aquest cas la teràpia, no vol o té aquesta porta tancada, millor intentar-ho, no?
0: No, exacte. És a dir, allà en aquell cas és el psicòleg que proposa el taller i a canvi ells reben doncs, unes hores que després se'ls descompten de condemna. Yeah. I s'apunten bàsicament els que ja són músics i els que ja participen en grups de música.
1: Vas preguntar tipus de delictes o això no es pregunta?
0: Jo no ho vaig preguntar. No sé si... Suposo que ho hagués pogut fer, i m'ho haguessin dit perquè hi havia prou confiança. Però vaig preferir no fer-ho, per no entrar a jutjar. No, per mi va ser un treball també de dir... Vaig allà i... M'és igual el que hagi passat, vull dir, per mi tots són iguals, tots mereixen el mateix tipus de tracte, de respecte, i ja està.
1: I el psicòleg, que entenc que a més ell ja havia fet un treball previ amb la qual cosa ja coneixia els presos, ja sabia com treballaven, com funcionaven, segurament ja sabia també com pensaven, què et va dir quan acaba el projecte? La seva valoració, quina va ser?
0: Que llàstima que s'acabi.
1: Que llàstima que s'acabi.
0: Sí, de fet és el que ells també deien. Clar, els projectes així jo crec que a més es poden veure o es poden arribar a avaluar millor els objectius a llarg termini. El que passa és que aquí hi havia un calendari que per part meva doncs tenia un vol que havia d'agafar i ja està, però sí, va ser una llàstima, jo crec, que s'acabés el projecte perquè estava funcionant.
1: I ara aquí què fas?
0: Doncs ara aquí, a banda de fer de professora, a nivell de musicoteràpia estic treballant amb Camerata 21.
1: Ah, sí.
0: Amb l'orquestra.
1: Sí.
0: I estic en els dos projectes que tenen, el projecte que es diu Un matí d'orquestra, que gestiona Propa Cultura a nivell de tota Catalunya, i un projecte propi de l'orquestra que es diu Projecte de Creació Comunitària. Llavors estem treballant a diferents centres de Reus i Tarragona.
1: No sé si trobes a faltar l'experiència que vas viure allà, la manera de treballar, la manera de relacionar-te amb altra gent.
0: La veritat és que sí, perquè va ser intens, va ser bonic. De fet, ara l'estiu passat vaig estar de viatge a Sucre i els vaig tornar a visitar. Sí, ho trobo a faltar, però també és veritat que és això, que cada dia vaig coneixent àmbits nous. Jo vaig estudiar musicoteràpia fa molts anys, però és veritat que vaig estar molts anys sense exercir, fent de professora, i vaig començar fa relativament poc a tornar-m'hi a posar.
1: No sé si has hagut de trencar molts tòpics al voltant de la musicoteràpia, perquè segurament una visió molt simple és, no, musicoteràpia és que posem una música molt tranquil·la, molt calmadeta, tu estàs aquí tranquil·let, posem també un context doncs adequat, llums, o, si no directament estem a fosques o unes espalmetes, és a dir, fem un ambient perquè tot vagi cap a la calma i posem una música relaxant i la persona que tinc al davant doncs automàticament se relaxarà, no? És a dir, musicoteràpia és igual a això que t'acabo d'explicar, que és una visió, òbviament, simplista, a més no poder.
0: Sí, però la té molta gent, eh? Però és per... o sigui, per desconeixement.
1: Yeah.
0: Perquè realment és... O sigui, no és que sigui una professió nova, perquè fa molts anys que existeix, als Estats Units, sobretot, potser és on s'ha avançat més. Però aquí és realment nou... Bueno, és que no sé si nou, o almenys que des de fa pocs anys que se n'està començant a sentir parlar. Per tant, al final... No sé si és trencar tòpics o és educar, no? Explicar a les persones què funciona. Òbviament que hi pot haver moments de la teràpia en què sigui el que tu dius, no? I que funciona molt bé.
1: Sí.
0: Però no només és això. És a dir, la musicoteràpia va molt més enllà que relaxar-se. Potser en algun moment necessites activar-te o activar a la gent del col·lectiu, o vols treballar la memòria o vols treballar l'atenció... que és que es poden treballar moltes més coses a banda de la relaxació.

0: No sé si dels àmbits que has treballat el públic més complicat són els més petits. Tu que ets profe, el fet de dir, bueno, com aconsegueixes que tots parin atenció al que estàs explicant, que tots treballin en comunitat?
1: Sí, bueno, és difícil, però això ja pot ser a banda de la teràpia, no? A nivell pedagògic.
0: Genèric, sí.
1: Exacte, genèric i cada vegada més. És complicat i és un repte, jo crec, cada dia a les aules i he de dir que admiro sempre els mestres, els professors que treballen amb tants nens a la vegada amb les condicions amb les que treballen i això, simplement aconseguir que estiguin atents i que t'escoltin, això és un gran repte. Per tant, no sé si és el col·lectiu més complicat, però és complicat.
0: Escolta, abans d'acabar, una curiositat, perquè entenc que quan tu marxes a Sucre, a Bolívia, ets jove, amb la qual cosa eres més jove encara, el moment en què dius a casa, marxo a Bolívia perquè ha vingut una dona que m'ha explicat que vull tirar endavant un projecte, li he dit que sí, i vaig cap allà. Després, un cop estàs allà, en alguna de les trucades, dius, doncs ara estic fent un projecte a un centre penitenciari. El tipus de resposta que rebies des d'aquí, quin era?
1: No, he de dir, o sigui, quan vaig marxar, ma mare va plorar, això sí, o sigui, no s'ho esperava. Esperava que estava aquí instal·ladeta, treballant en una feina fixa. Però bé, els vaig explicar que pensava que era el moment, que pensava que podia ser una bona experiència. I a l'hora de dir que anava a treballar a una presó, la veritat és que vaig parlar amb un tiet meu, que ell havia treballat molts anys d'educador a la Model de Barcelona. I, bueno, diguem que alegrar-se no se'n va alegrar. Em va passar un decàleg de coses que no havia de fer, que el primer dia he de dir que ja me les havia patat totes.
0: Totes patades,
1: totes,
0: eh?
1: Totes patades. Però, bueno, és que jo crec que són formes de treballar diferents o àmbits diferents. No puc comparar. O sigui, et puc dir com, el que vaig fer allà, ja. I la seguretat que a mi em va donar en tot moment estar allà.
0: Segurament un tiet tractava amb presos i tu anaves amb jo no tracto amb presos, tracto amb persones. Amb
1: sí,
0: nom i cognom,
1: suposo.
0: No?
1: O que jo ja tenia un filtre o que... Clar, no sé, o sigui, pel que m'havien explicat de com funciona el sistema penitenciari allà, és molt més fàcil, entre cometes, entrar a la presó allà que aquí. És a dir, amb delictes més petits et posen a la presó, que aquí potser no, no? Estem acostumats a imaginar-nos, jo què sé, homicides, que segur que també n'hi ha allà, però no sé si jo hi vaig treballar amb ells. No ho sabré mai.
0: Alba Soler és pianista, és musicoterapeuta i estarà aquest proper 13 de maig, aquest dimecres, a Amposta, com dèiem, en aquesta jornada Criminologia, Comunitat i Cultura. Una mirada interdisciplinària sobre drogues, convivència i transformació social. Al darrere està aquest fòrum de la criminologia i la gent que vulgui, doncs, que sàpiga les hores, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la tarda. No només hi ha aquesta taula rodona, aquest bloc de música, inserció social i criminologia, sinó que també hi ha un altre bloc que és drogues, delinqüència, salut i prevenció. També hi ha un espai per estudiants, intercanvi professional, una taula rodona multisectorial, és a dir, que tothom que estigui interessat en el món de la criminologia, d'alguna banda o de l'altra, perquè són molts graus i moltes maneres diferents d'apropar-se a aquest àmbit, doncs que sàpiga que pot tenir una cita aquest dimecres a l'Amposta. Alba, gràcies per estar amb nosaltres avui a Onda Cero.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Un minut i arribem al punt de 2:15. En un parell de minutets parlem de la Ganxet Pinxo. Recordo que ja està en marxa, que va començar el 7 de maig i durarà fins al 24 de maig. Són 25 edicions enguany i 37 establiments de Reus participen aquest 2026 en la ruta gastronòmica amb propostes molt interessants i amb una mecànica molt senzilla, la tapa o el quinto o canya estrellada per només 4 euros, amb l'opció també de poder votar a través de la web de Gastronosfera quina és la vostra etapa preferida i entre els que votin es sorteja una nit amb esmorzar per a dues persones a l'hotel Le Meridian Ra. En un parell de minuts saludem el director de la Ganxet Pinxo i a la tècnica responsable de la Cambra de Comerç de Reus i parlarem també al final del programa amb Mariona Ribas, l'actriu mítica de sèries, especialment aquí a TV3, actriu de sèries, actriu també a les pel·lis, actriu també de teatre, i que aquest cap de setmana estarà per aquí pel territori, estarà a l'Espluga de Francolí amb l'obra El joc indecent. Després us explico de què va l'obra i ara vosaltres què en penseu sobre la pregunta que se'ns farà aquest dissabte a l'Espluga de Francolí a través d'aquesta peça teatral. Com dic, amb la Mariona Ribas parlarem també d'aquí una estoneta. Abans, però, tinc aquí uns missatges molt interessants per vosaltres i en un parell de minuts anem cap a Reus.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Aquesta primavera viu la música als Jardins de Santa Tecla la Vella. Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo-soul i swing.

0: Un quart de segle té la criatura, se'ns està fent gran la Ganxet Pinxo, celebrant la seva 25a edició. Va arrencar aquest passat 7 de maig, és a dir, que acabem de passar el seu primer cap de setmana, dies grans, i fins al 24 de maig hi ha 37 establiments a la capital del Baix Camp que participen del que ja és una tradició, amb aquesta 25a edició de la Ganxet Pinxo. Avui tenim aquí als estudis d'Onda Cero el director de la ruta, que és el Jaume Batista. Jaume, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I a la tècnica responsable de la cambra, que està també al darrere de l'organització d'aquest esdeveniment, que és la Gemma Vallverdú. Gemma, què tal?
2: Bon dia, hola.
0: Què tal el primer cap de setmana?
1: Bé. Evidentment, en Ganxet Pinxo, com deies, un dia es fa gran, però tothom la coneix, tothom l'espera, i bé. Ahir el dia va acompanyar, i la veritat és que Reus és un formiguer.
0: És d'aquelles coses que va arrencar, no sé si en un primer moment amb el dubte, amb l'interrogant de, bueno, a veure com la ciutat ho acull, ja no només la ciutat, sinó la gent del voltant que vulgui apropar-se fins a Reus, i que ràpidament va demostrar que no hi havia gaires dubtes, no hi havia interrogants de que això era èxit assegurat.
1: Molt bé. La Ganxet Pinxo va néixer el novembre del 2011, en un moment que la restauració de Reus en aquell moment era incipient, s'estava... germinant tot el que avui en dia és la restauració de Reus, i des de la Cambra de Comerç vam pensar a veure què podíem fer per dinamitzar el sector, i d'acord, i pensant amb el, i coordinats amb ells, vam decidir doncs tirar endavant la ruta de tapes. En un principi això va néixer el novembre del 2011, a partir d'aleshores vam fer dues edicions a l'any, una de primavera i una de tardor, i fins a aquesta, la 25a.
0: Recordem, donem informació de servei públic, anem a donar informació pràctica. Gemma, la manera de funcionar, que és 4 euros canya més el pinxo o la canya d'Estrella d'Am.
2: Correcte. Es fa una validació prèvia de totes les tapes el mes de març amb una xef de l'Estrella d'Am que porten, que és la Eva Hausmann, i el que fa és fer una miqueta les tapes al mercat, fem les fotografies per poder fer confeccionar els llibrets que fem, i la tapa és aconsellada, ja que els restauradors, evidentment, en saben moltíssim. Ell els hi acaba de donar aquell petit toc, i és la tapa amb el quinto, 4 euros, per anar a fer els 37 restaurants que ofereixen l'etapa.
0: I a més, enguany amb algunes novetats, i en aquest cas no només novetats pel que fa a les tapes i novetats pel que fa als establiments que s'hi adhereixen, sinó novetats també per la gent que vulgui participar votant, perquè aquí també hi ha una qüestió d'anem a votar quina és la millor tapa, la que més ens ha agradat.
2: Correcte.
1: Sí, evidentment. La Ganxet Pinxo esdevé un esdeveniment global, un esdeveniment de ciutat, i nosaltres sempre des de la cambra hem volgut fomentar la participació, no només de que el públic, lògicament, vagi als restaurants o als bars, a les cafeteries, a fer el pinxo, sinó que tinguin una participació activa. I aleshores, doncs, contínuament estem creant, estem innovant, i lògicament aquest any, doncs bé, bueno, ja amb altres edicions ja fet. De fet, es vota des de sempre. Sempre hi ha un premi popular i sempre hi ha hagut les butlletes on els participants proven, degusten i decideixen quina és la millor tapa, no? I això s'ha convertit com una mena de joc.
2: Afegint això que diu el Jaume, que és el que deia ell, que no és cap novetat el tema de les votacions, sinó que com a novetat el premi gastronòmic a la Landing, a la gastronosfera, el premi més votat, sí que hi ha la novetat de que hi ha una nit d'hotel a Meridian Ra a l'hotel del Vendrell. Això sí que és com a novetat.
0: Que la gent escaneja, no?, amb el codi QR, entra al web de Gastronosfera, vota...
2: La tapa més votada.
0: I a partir d'aquí entren en el sorteig d'aquesta nit d'hotel, un dels millors hotels de la província, que és l'Emeridian Ra, a la platja de Sant Salvador, allà al Vendrell.
1: Sí, al Vendrell, al Vendrell, a la platja de Sant Salvador, correcte.
0: També pels que participen, m'han explicat que hi ha una tote bag edició limitada. Que la gent entri a la web de Gastronosfera, que miri, perquè és que opcions de sortejos i de regals no només és la nit d'hotel a l'Emeridian Ra, sinó que hi ha diverses, que hi ha diverses opcions.
2: Sí, hi ha diferents premis, com sempre han fet, no? El premi gastronòmic, el premi de gastronomia sostenible, maridatge d'Am, el que està millor maridat amb la cervesa d'Am, el premi Ciutat de Reus, el de sabor de tradició, que el Gremi de Forners també és un altre premi, sí. I després hi ha els tres populars, els més votats.
0: Com ha anat variant la Ganxet Pinxo al llarg dels anys? Jaume.
1: Bé, com dèiem, en principi, la Ganxet Pinxo va néixer amb molt bona voluntat i bé, es demanava als establiments que fessin una tapa, ells la presentaven, pràcticament ens la portaven i fèiem una foto i creàvem el que en aquell moment era el que nosaltres dèiem la ganxeta, que era el plano sí. desplegable sí. immens, però bueno, que era divertit veure la gent per reure
0: amb el plano. Els rabals amb els planos.
1: Exacte.
0: S'ocupava tot.
1: Exacte. I a poc a poc ha anat evolucionant el que nosaltres hem buscat i amb el nostre patrocinador Estrella Damm, el que tenia molta, sempre hem tingut molt d'interès en que no fos simplement una tapa, sinó que fos, doncs, una degustació d'una qualitat important, no? I bàsicament s'han anat creant etapes d'una gran qualitat, com deia la Gemma, la Eva Hausmann ajuda els participants a definir més que definir l'etapa, a millorar-la,
0: no?
1: Exacte, els donen el toc final, quina és la presentació, quins productes millor, mariden millor amb d'altres, i després doncs, a poc a poc, amb el tema dels premis, el tema de bueno, fomentar, com dèiem, aquesta participació. I ara ja tothom s'ho sap, i a Reus ja et dic que la Ganxet Pinxo és un esdeveniment de Reus, és un esdeveniment de ciutat que tothom espera, i amb un èxit prou bo i amb una salut de ferro, perquè està totalment arraigada i vamos, molt bé.
0: Per 25 anys més, com a mínim.
1: Com a mínim.
0: Perdona,
1: 25 edicions. Són 15
0: sí.
1: anys.
0: Sí, perquè ho comentaves a l'inici, que, sí. que al principi hi havia la de primavera i la de tardor.
1: Correcte.
0: No?
1: Es feia
0: la
1: doble. Amb la salvetat que durant la pandèmia hi va haver 3 edicions que les vam haver d'anul·lar.
0: Sí. La sensació que ha anat una mica de la mà de la gastronomia reusenca. És a dir, que em sembla que ho comentaves a l'inici, el fet de com s'ha anat potenciant Reus en els darrers anys com una de les ciutats importants al territori pel que fa a la seva rellevància gastronòmica.
1: Exacte, doble vessant. Primer la Ganxet Pinxo va servir en el seu moment per dinamitzar tot en global el moviment de restauració de Reus. Després, molts nous establiments que s'han anat obrint han aprofitat la Ganxet Pinxo com a eina de promoció pròpia de l'establiment, un establiment nou, la gent hi anava, i llavors doncs, coneixien l'establiment, veien la qualitat. I després també el que hem volgut sempre és fomentar l'ús de productes locals. A Reus doncs, tenim l'avellana de Reus, tenim el vermut, i hi ha moltes tapes que basen la seva base són productes locals quilòmetre zero, i això està molt, molt, molt arraigat també.
0: Manera d'ajudar també el sector primari, que no ho està passant bé.
1: Exacte.
0: No? Justament. Gemma, avui em sembla que a les 7 de la tarda hi ha un tast de cerveses a la Llotja de Reus.
2: Correcte. Avui amb la mà d'Estrella Damm fem un tast de 5 cerveses i és amb inscripció i,
0: sí.
2: bueno, catar les cerveses que ens ofereixen les 5 diferents que hi ha.
0: Bueno, que la gent entri, que s'inscrigui, que no es presentin a la Llotja de Reus.
2: Crec que l'aforament està complet.
1: Sí, jo diria que avui ja no farem. Perquè tenim tot
2: no
1: complet.
0: Ho tasteu pels establiments. Aneu
2: sí.
0: fent vosaltres Exacte. Els vostres tastos i ho feu pels establiments.
1: Correcte.
0: I després també tinc apuntat que el 19, 20 i 21 hi haurà una xaranga bombàstic.
2: Correcte.
0: Que estarà fent recorregut també pels diferents... Bueno, farà la ruta.
2: Farem la ruta amb diferents restaurants, bueno, intentant que tots els restaurants incloguin la ruta i dinamitzant una miqueta la ciutat, que ja que el cap de setmana va una mica sol, no?, que sempre hi ha gent i sempre hi ha actes i ja el cap de setmana és com més fàcil, entre setmana potenciar els restauradors, incentivar la Ganxet Pinxo entre dies més laborals, diguem-ho així.
0: No sé si noto molt la diferència entre setmana, potser més la gent de Reus, i els caps de setmana ja no només la gent de Reus, sinó que també gent del voltant, de la comarca, de la resta de la demarcació, que s'apropen fins a Reus.
1: No, és de forma indistinta. La Ganxet Pinxo, com tu molt bé dius, no només és gent de Reus, ve molta gent de les comarques dels voltants, Priorat, Conca de Barberà, tarragonès inclús, molta gent de Tarragona baixa Reus a fer la Ganxet Pinxo, i és un continu, perquè clar, la Ganxet Pinxo doncs donen per molt els vespres, picar algú, sopar, provar dos o tres tapes o quatre, perquè amb el preu doncs es pot ho permet, i és continu, Lògicament, divendres a la tarda, divendres al vespre i dissabtes és un bullider, però com sempre ara hi ha Reus.
0: Què us diuen els establiments? Són 37 els que participen. La valoració que ells en fan, el que us comenten, com estan anant aquests primers dies, Gemma?
2: Bueno, molt contents, la veritat, contents, perquè a més hi ha 13 restaurants nous aquest any, vull dir que també...
0: 13?
2: 13, sí, és una tercera part més que l'any passat, i la veritat és que, bueno, contents de que realment no fan una tapa amb una llesca de pa, diguem-ho així, allò, un montadito, no? Que si no, ells s'esforcen a nivell de fer una bona tapa, i una tapa que de vegades dius, ostres, molts dels nous donen visibilitat també al seu negoci, que tampoc no coneixes, i dius, gràcies a la Ganxet Pinxo et fa portar gent i et fa conèixer el local, i sincerament, vull dir, molt contents. El cap de setmana ha estat a tope Reus, hi han hagut diferents actes que tot ha sumat, no? Que a vegades ens diuen, ostres, és que ja hi ha masses coses al cap de setmana. No, perquè un acte, no?, porta l'altre i la gent es mou, i una cosa és de matins i l'altra, doncs dius, mira, aprofitem, ens quedem i anem a fer la tapa a la nit. Vull dir, molt contents.
0: Ara que no ens escolten, es piquen entre ells? Allò de, com que tu, és el que tu apuntaves, ja no es fa el montadito de dir, no, mira, una ronxa de pa, una mica de xoriço i ja li ha córrer. No, s'ho treballen una mica més.
2: Entenc que
0: hi ha d'haver una miqueta d'espurna, una miqueta de competència, no?
2: Sí, jo crec que sí, no? Jo crec que és allò de dir, va, innovem amb el que afirmar i confirmar el que diu el Jaume, no?, del producte quilòmetre zero. A més, tenim molts bons productes, que és l'avellana, com deia ell, i ells això ho valoren molt, i realment a cada una de les tapes producte de quilòmetre zero, de proximitat, 100%.
0: Bueno, recordo la cita, arrencava el 7, arrencava aquesta setmana passada, fins al 24 de maig, són 37 els establiments que participen a la Ganxet Reus, està celebrant enguany la 25a edició. Recordeu que no és només anar i

0: Està, que això està molt bé, però que a banda podeu participar en les votacions, que entreu en els sortejos, diferents sortejos. Un d'ells, que és la gran novetat, podríem dir, d'enguany, és aquesta nit d'hotel per dues persones a l'hotel Le Méridien Ra, al Vendrell, però entreu a la web de Gastronosfera, allà ho trobeu absolutament tot, tota la informació pràctica, els horaris, també és important els horaris, que a vegades hi ha gent que potser es pensa que això és un 24-7 i no.
1: A la guia cada establiment té el horari, seu horari concret, si hi ha algun, doncs, que no sé, per algun motiu, doncs els migdies no ho fa, alguna hora no ho fa, algun dia no ho fa, està posat a la guia.
0: Doncs que entrin a la guia, que allà ho troben absolutament tot. D'aquest aganxet pinxo, com dèiem a l'inici, celebrant el seu quart de segle. Jaume Batista, director de La Ruta, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a Onda Cero.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I Gemma Vallverdú, és la tècnica responsable. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Fer menció de que col·laborem amb la campanya de Banc de Sang, que són els dies 12, 13, 14, 19, 20 i 21, de 9 a 2 i de 4 a 8 a l'Hospital Sant Joan, i cada persona que vagi a donar sang obtindrà una tapa per anar a degustar a la Ganxet Pinxo.
0: Recordem, data 12, 13, 14...
2: 19, 20 i 21.
0: 12, 13, 14, 19, 20, 21 a l'Hospital Sant Joan.
2: A l'Hospital Sant Joan de Reus.
0: I quin horari, m'has dit?
2: De les 9 fins a les 2 i de les 4 fins a les 8.
0: No hi ha excusa. Tenim també horari per absolutament tothom.
1: La Ganxet Pinxo solidària.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Què estaries disposat a fer si algú et posés a l'abast allò que sempre has volgut? Aquesta és la pregunta directa que ressona amb l'obra de teatre Un joc indecent, que arriba aquest proper dissabte 16 de maig a les 7 de la tarda al Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Obra de teatre dirigida per Òscar Contreras, protagonitzada per Mariona Ribas, Sergi Cervera, Òscar Jarque i Elisa Corral. I a aquesta hora saludem, doncs, a una de les seves actrius, una de les protes, que és Mariona Ribas. Mariona, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Bueno, anem a explicar una mica més de què va Un joc indecent, que és una parella que està a punt de casar-se i que reben una invitació per sopar de, bueno, dels seus caps. I a partir d'aquí la cosa s'embolica.
1: Sí, és una mica la premissa, no?, sobre la que gira aquesta obra, i una mica la qüestió d'aquesta, una mica el que has introduït, no?, de què estaries disposat a fer per allò que sempre has desitjat, o per, bueno, per alguna cosa que et pot canviar la vida o que tu consideres que et pot canviar la vida. Uh-huh. I és això, bàsicament.
0: Que no sé si és un tema que fins i tot abans de que se't presentés l'oportunitat de protagonitzar Un joc indecent, alguna vegada, veient potser una peli o llegint algun llibre, t'havies plantejat aquesta pregunta? Jo suposo que molta gent se l'ha plantejat.
1: Jo crec que sí, no? Perquè com que vivim en un món capitalista, consumista, no?, que per sort o per desgràcia, més aviat per desgràcia, tot gira al voltant del poder econòmic, els diners, jo crec que és un dilema ètic molt freqüent, no?, que ens haguem plantejat o que ens hem plantejat entre els amics o arrel d'alguna altra pel·lícula, no?, de dir, escolta, tu què faries per diners? O tu faries això per diners? I nosaltres això amb els amics o així amb gent del meu entorn és un tema que havia sortit. Llavors, sí, jo crec que és un dilema ètic, no?, una mica que tots ens hem plantejat alguna vegada.
0: És amb el que juga una mica l'obra, no? És a dir, els límits sí, morals, totalment. A veure on els situem.
1: Exacte. Els límits morals, ètics, de valors. Sí, una mica, no? I llavors, a veure, una parella, si ho comparteixen o no, no? Perquè a vegades amb la parella també comparteixes moltes coses fins que de cop hi ha alguna cosa que et fa posar sobre la taula, doncs això sobretot, no? Els límits de cadascú. Uh-huh. I els límits morals i ètics, i això jo crec que és el que planteja una mica l'obra. Tant la comèdia, evidentment, així comèdia mateix. Molt desenfrenada, són personatges molt, molt histriònics, no? Una mica portats a l'extrem, no? Perquè... Bueno, per entendre millor una mica la situació.
0: Mm-hmm. Que és el que tu apuntaves ara, no? El fet de que, a més, no només li planteges a una persona, és a dir, una persona que de forma individual decideix, sinó que aquí ja juga la parella. I,
1: exacte.
0: Clar, la parella, pots pensar que el coneixes molt bé, estàs a punt de casar-te, però segons exacte. En quines situacions, en aquesta situació, encara no t'hi has trobat, dius, doncs, està sortint la cosa per on jo no pensava mai que sortiria.
1: Ara, i la gent ens ha

0: pren, que és una mica també on va, no? De dir, bueno, fins on coneixem a les persones en general i bueno, estem acostumats en un dia a dia, no? Bueno, més o menys estem lliures de certs ensurs en certes situacions límit, però la vida és així, la vida és capritxosa i te'ls posarà davant quan menys t'ho esperis, no? I és una mica això, també de la reflexió, de dir, bueno, coneixem tant a les persones amb les que ens envoltem, o què fem? Potser un mateix també se sorprèn, no?, de què està disposat a fer en una situació límit o en una situació extrema com aquesta. I també es poden sorprendre els propis personatges d'ells mateixos, no?, ja no tant de l'altre. Sinó de dir, hòstia, jo no sabia que... Potser com no m'ho havia plantejat mai, o mai, la possibilitat havia sigut real... Mai m'he plantejat, no?, com reaccionaria.
1: Sobretot que la gent que vagi al Teatre a l'Espluga aquest dissabte que faci l'esforç, perquè a vegades la teoria és molt fàcil de dir no, jo tinc claríssim, els meus límits morals no tinc preu. Però després que t'ho posin al davant i que sigui tangible. A veure si vius amb la mateixa seguretat.
0: Aquest és el tema, no?, de dir tots sabem molt bé què faríem i la vida és així, perquè hem de prendre decisions de saber una mica quins són els nostres valors, quins són els nostres principis quan no estem en la situació. Però la vida ens ha demostrat que els dilemes ètics, els dilemes quan s'impliquen emocions, sentiments, dilemes morals, valors, contradiccions, la vida és contradictòria de manera constant i repetitiva, no? Llavors, clar, és molt fàcil dir això que deies tu, no? Vale, no, jo això no ho faria mai. Però des de saber com reaccionem després quan ens hi trobem de veritat, eh? No sé si a vegades és millor deixar-se endur per allò que passa en aquell moment o recuperar aquell no, jo sempre vaig decidir que si em trobava en aquesta situació això no ho faria, no? Vull dir que és una mica també sí, per reflexionar una mica al voltant de tot això tots junts en una sala adornat d'una bona comèdia i per passar una bona estona. O sigui, això també és el que volem transmetre, no? Que tot això és el rerefons però que realment és una comèdia. És una comèdia i la intenció és fer disfrutar i disfrutar nosaltres també, que ho fem moltíssim amb la companyia.
1: La intenció és passar-s'ho bé, després quan s'acabi està bé que, a més, acabarà que és hora de sopar.
0: Exacte.
1: Llavors començar el debat, no?
0: Ara. Després quan anem a sopar, després ja debatim.
1: Llavors parlem,
0: ara.
1: A veure què fem.
0: No sé, exacte, escolta, després tu com, ja fem els deures.
1: Com a actriu, no només de teatre, sinó també de sèries, pel·lícules, sempre has tingut clar... en el que sigui, en l'ambient professional en aquest cas, però amb qualsevol tipus de temàtica, el fet de dir, no, els meus límits estan... Jo hi ha una línia que no la creuo.
0: Jo crec que sí, però repeteixo que la vida és una broma constant, a vegades, i a vegades de mal gust. Però jo penso que sí que si trobem constantment. Jo ho intento, però també la vida et demostra, i potser amb el temps, ser molt íntegre sempre, al 100%, en totes les situacions de la vida, a vegades no és possible. I si una persona és molt rígida, amb ell mateix o amb ella mateixa inclús, ho pots passar molt malament a vegades. I a vegades flexibilitzar una miqueta i també entendre, no?, ser una mica compassiu amb un mateix, depenent de la situació, i entendre que podem reaccionar i opinar i sentir de maneres diferents. Però vaja, per mi hi ha situacions que sí, o sigui, els meus valors respecte, per exemple, al feminisme o altres qüestions o la defensa dels drets, això ja és una cosa potser molt extrema, eh? Però ara aquí sí que estic molt clar, i aquí sí que rarament, de manera molt estranya, em farà sortir d'aquí. Però perquè també penso que és important, és a dir, ser flexible, però amb certes coses tenir-ho molt clar. I si en aquestes a les que et referies, doncs sí, hi ha coses que per mi són absolutament una línia vermella, no? O el respecte, o el... Saps? En aquest sentit, sí. Aquí sí que no... No hi ha gaires grisos.
1: No. Hem de negociar, no cal que em convidis a sopar, que no negociarem
0: no.
1: res.
0: Ah, exacte, aquí no negociarem res. Podem sopar i riure, però segurament no em faràs canviar d'opinió.
1: Escolta, com estan en la gira? Perquè està sent gira intensa.
0: Sí, bueno, sí, anem amunt i avall. La veritat és que molt bé, perquè també la sort és que tenim una companyia que tant amb el Sergi, l'Òscar, l'Èlia, ens entenem molt bé, ens ho passem molt bé, a l'escenari també ens entenem bé, treballem molt bé junts. Llavors és molt, molt complet, no?, aquesta companyia, perquè professionalment ens entenem molt bé, personalment també, ens respectem molt, treballem molt bé junts, ens acompanyem molt, ens fem molt suport, ens compensem molt. I la veritat és que molt bé, sí, bé, molt contents. La veritat és que allà on anem la gent ens acull molt bé, reben molt bé la proposta, disfruten amb nosaltres, entren en el codi, entren en la situació
1: Ho estaves comentant ara...

0: també la relació entre els quatre i amb la direcció i de més, la importància també de amb gent amb la que et veus sí o sí, la dels assajos, la de ara cap a l'Espluga, ara cap al nord, ara cap a l'est, sí, ara cap a l'oest, sí, de tenir una, de tenir bon rotllo, si no això és impossible.
1: Sí, bueno, no és impossible, és a dir, això per mi ho suma. No, el fet de tenir un context laboral, i això ho sabem en totes les feines, no, no implica haver de tenir una bona relació personal i hem de poder treballar igualment. Sí que és veritat que la nostra feina, doncs, a vegades és una mica més difícil, no?, perquè la feina d'actor, interpretar i uns papers i unes relacions, però al cap i a la fi som professionals i vull pensar que ho podríem fer igualment. Ara bé, això és un afegit brutal en el que tots disfrutem molt i ens ho passem molt bé i la veritat hi ha molt bona companyia. La nostra intenció seria, mira, el desig que tindríem és passar-nos tot l'estiu anant de poble en poble i anant portant aquesta proposta per tot Catalunya, no? Així que seria una passada.
0: A veure si es compleix. De moment ens quedem amb aquest dissabte.
1: Ai, sí.
0: Dissabte
1: home, 16. I tant, de moment ens veiem el dissabte, que en tenim moltíssimes ganes, la veritat.
0: A les 7 de la tarda, recordo la cita, al Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, Un joc indecent, obra de teatre dirigida per l'Òscar Contreras i protagonitzada per la Mariona Ribas, el Sergi Cervera, Òscar Jarque i Elia Corral. Mariona, gràcies per atendre'ns a Onda Cero. Una abraçada
1: gràcies
0: forta.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem el dissabte. Una abraçada.
0: Senyores, senyors, ens anem apropant al punt de les dues. Abans, però, un regal per vosaltres, i és que ja sabeu que tenim concerts de primavera als Jardins de Santa Tecla la Vella. Un cicle de concerts de primavera, que és una proposta que uneix música en viu amb la descoberta de la catedral. Hi ha concert aquest proper dissabte, 16 de maig, per part de Carla Cruells Project. És un quartet de jazz format per músics locals de referència. El concert a les 12:30 del migdia. I nosaltres tenim dues entrades per una visita lliure a la catedral amb audioguia a partir de les 11 del matí i després, tot seguit, poder passar als Jardins de Santa Tecla la Vella per gaudir d'aquest concert del quartet de jazz del Carla Cruells Project. Recordo, dissabte 16 de maig, concert de primavera a Jardins de Santa Tecla la Vella i tenim entrada doble per la primera persona que enviï un correu electrònic a tarragona@onda0.es tarragona@onda0.es demanant aquestes dues entrades pel concert d'aquest proper dissabte a la catedral i als Jardins de Santa Tecla la Vella. Ara sí, donem pas als companys dels serveis informatius, hora de Notícies Mediodia. Nosaltres tornem demà a la una més ciutat aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. O no.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 euros per adults i 15 per infants. La gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer és una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital de Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar dels Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera. Dura 115 minuts i té un preu total de 9,5 euros. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançar. Porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides, amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
5: El més habitual és confirmar l'esborrany sense

0: cert, els republicans han inclòs en l'equació dels pressupostos un nou element, un element que adquireix més importància, que és l'eix orbital ferroviari. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta de connectar per tren les principals ciutats de la regió metropolitana sense passar per Barcelona. Els republicans asseguren que amb algunes intervencions quirúrgiques en la infraestructura, el projecte és perfectament assumible. La inversió necessària a càrrec de l'Estat seria d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros.
0: Tot i que el PSC i Esquerra limiten els possibles efectes per l'atenció en l'àmbit educatiu, alguns sindicats docents han anunciat que portaran el cas de la infiltració davant de la justícia.
1: A més, USTEC, el sindicat majoritari, també ha reclamat la dimissió de la consellera Núria Parlon, que ha obert la porta a estudiar la proporcionalitat de l'actuació de la policia en una assemblea de professors.
0: I el govern actuarà sobre 34.000 hectàrees de terreny per evitar grans incendis a Catalunya durant els propers anys. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda. Els departaments d'Agricultura i Interior han fixat 14 eixos de confinaments per evitar que les flames saltin d'un massís a un altre. El conseller Òscar Ordeig reconeix que hi ha molta feina a fer.
3: O sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori.
2: S'han identificat 5 eixos prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
0: Ens segueixen arribant bones notícies des de l'Hospital Clínic.
4: He de dir que l'hem estat visitant aquest cap de setmana, l'hem estat visitant avui. Ella, la persona, es troba bé, està asimptomàtica completament i estem seguint els protocols marcats per Salut Pública.
1: El cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital, el doctor José Muñoz, també ha explicat que se li farà a la pacient una segona prova PCR aquest dissabte, 7 dies després de la primera prova. El president Salvador Illa ha celebrat el bon pronòstic i ha cridat de nou a la lleialtat institucional per combatre el virus.
0: I Drets Socials anuncia que no es renovaran els contractes amb les fundacions que s'encarregaven de la gestió de les prestacions dels joves extutelats.
1: La consellera Mònica Martínez Bravo ha fet així un pas més per tancar la crisi oberta a la Direcció General de la Infància durant els governs anteriors.
5: Que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTI Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any.
1: Martínez Bravo també ha explicat que l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats es farà amb personal propi.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Barça farà aquesta tarda una rua de celebració del títol de Lliga pels carrers del centre de Barcelona. La comitiva culer sortirà a les 5 del Camp Nou per arribar al voltant de les 9 de tornada a l'estadi. L'equip blaugrana s'ha proclamat campió per segona temporada consecutiva de la mà de Hansi Flick, després de guanyar el Real Madrid per 2-0 al Camp Nou. És el 29è títol de la seva història. Avui a les 9, Rayo Vallecano-Girona, partit que tanca la jornada 35 de Lliga Primera Divisió. L'equip blanquivermell està a un punt del descens i l'Espanyol ha anunciat que Monchi és el nou director general esportiu del club.
0: Avui ha estat un dia de treva perquè sembla que s'acosten de nou pluges importants durant els propers dies aquí a Catalunya. Repassem aquesta previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona. Demà dimarts tindrem el cel poc nuvolat durant el matí, però durant la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat d'evolució i s'esperen ruixats localment forts i acompanyats de tempesta i calamarsa durant la tarda, menys probables al litoral central. Així mateix, les temperatures es mantindran en general sense canvis. S'aprovauen màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 3:06 de la tarda. Dani Sánchez, del control tècnic.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, tant PSC com Esquerra resisteixen a parlar d'acord sobre els pressupostos, però reconeixen que la negociació està molt avançada. De fet, ni tan sols la crisi oberta per la suposada infiltració de dues Mossos en una assemblea docent sembla, Anna, que pugui torpedinar les converses.
1: Esquerra tornant a reclamar avui el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per aquest episodi, però deixant clar també que no és una condició sine qua non per negociar els pressupostos. De fet, el seu portaveu, Isaac Albert, ha assegurat que la línia ferroviària Orbital i la Societat Mercantil d'Inversions en són els elements clau, juntament amb algun guany de sobirania en al·lusió al model de governança de l'aeroport del Prat. En aquest sentit, Albert també s'ha mostrat comprensiu amb el calendari polític dels socialistes pendents ara de les eleccions andaluses.
9: Tots sabem que han condicionat molt en els darrers temps i sí, continuen segurament condicionant, però per nosaltres no. És important una negociació i és important que Esquerra Republicana, que és un partit decisiu per aprovar aquests pressupostos, pugui aportar les seves propostes i les seves polítiques. Les converses van bé, avancen.
1: Des del PSC, la seva portaveu, Lluïsa Moret, també ha tret ferro al fet que Esquerra reclami el cap del director dels Mossos. Assegura que això no ha d'afectar la negociació pressupostària, que avança de forma satisfactòria.
10: Els pressupostos estem treballant, estem abordant diferents temes, diferents propostes. Aquesta feina està molt avançada, està, doncs, diguéssim, que progressa de forma adequada, insisteixo, amb el calendari i amb l'escenari d'agenda i de calendari que es va comunicar amb el comunicat de premsa conjunt entre Esquerra Republicana i el PSC.
1: Moret també ha defensat la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de les polítiques inqüestionables, ha dit, en matèria de seguretat ciutadana. Ha mostrat respecte per la vaga docent que es farà demà i ha celebrat que dijous s'hagi convocat una reunió entre el departament i els sindicats docents.
0: Alguns d'aquests sindicats, USTEC i CGT, ja han anunciat que volen portar a la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos a una assemblea de docents. Tots dos demanen també responsabilitats polítiques, si bé USTEC va més enllà i exigeix directament la dimissió de la consellera Núria Parlon.
1: Des d'aquest sindicat, el majoritari al sector de l'educació estudien interposar una demanda per vulneració de drets fonamentals davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També portaran el cas a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i demanaran al Departament d'Interior l'accés complet a tota la documentació vinculada amb les protestes educatives. Per la seva banda, la consellera Parlon ha anunciat que els Mossos analitzaran si la infiltració va ser encertada i prendran, diu, les decisions oportunes.
11: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és, doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí, doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: En aquest sentit, Parlon ha recordat que Trapero no és qui pren aquesta mena de decisions operatives.
0: En paral·lel, els sindicats es preparen per a la vaga de demà, 12 de maig. El sector reitera el seu malestar i crida a sortir al carrer per fer pressió al Departament d'Educació, mentre que la consellera Esther Niubó els emplaça, com dèiem abans, a una mesa sectorial el dijous.
1: Sí, una reunió que en cap cas servirà per modificar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, sinó per desplegar-lo, tal com ha dit la consellera. Això sí, s'ha mostrat obert a reconduir la situació actual. Són les declaracions que ha fet aquest matí en la signatura de l'acord amb entitats municipalistes per fer obres en centres educatius públics. Es tracta de la formalització d'un pacte per destinar 100 milions d'euros als ajuntaments precisament per millorar i reformar les escoles i instituts que més ho necessitin. Un document signat amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. En aquest acte, el president Salvador Illa també ha ofert mà estesa per implementar l'acord amb Comissions i UGT i per garantir l'excel·lència educativa de Catalunya.
0: I a tot això, l'equitat, a tot això volíem dir, Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, ha reclamat un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i adolescents. L'informe proposa situar el llindar màxim de temperatura en els 27 graus per no afectar l'aprenentatge ni el rendiment acadèmic.
1: Segons l'estudi que han realitzat, gairebé la meitat dels edificis del sistema educatiu públic, uns 1.200, són anteriors a l'any 2000. Per tant, arrosseguen dèficit d'envelliment moment i no han estat reformats amb criteris d'adaptació climàtica. Per això, a curt termini, Equitat planteja instal·lar ventiladors de sostre, instal·lar també sistemes d'ombra naturals i climatitzar espais on hi ha concentració de persones, com ara el gimnàs o el menjador. A mig termini, en un horitzó de 5 a 10 anys, el pla estableix reduir la demanda energètica millorant, per exemple, l'aïllament de façanes i cobertes i, un cop finalitzades aquestes tasques, incorporar-hi sistemes de climatització. Segons els càlculs d'Equitat.org, la transformació d'aquests centres requeriria una inversió d'entre 45 i 130 milions d'euros l'any al llarg de 10 anys. Això suposaria invertir uns 2.000 euros per alumne en total.
0: Més coses, el govern presenta una nova estratègia de gestió forestal per evitar que Catalunya sigui víctima de cap incendi de sisena generació. L'estratègia aposta per la creació de diferents eixos de confinament que pretenen dificultar la propagació del foc entre massissos i reduir també la massa forestal per mantenir els màxims espais oberts possibles.
2: L'estratègia combina prevenció, gestió, extinció i actuació, tot i que la gran dificultat serà desplegar-ho tot en un curt termini. Per això es preveu que s'efectuï durant els pròxims anys. L'objectiu és preparar el territori de cara al risc dels megaincendis, els incendis de sisena generació, tenint en compte que el 65% de la superfície de Catalunya és forestal. Per això, el govern ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis arreu de Catalunya per protegir i evitar que el foc es propagui d'un massís a un altre. La creació d'aquestes zones de confinament, que pretenen construir un paisatge obert, permetrà limitar aquesta transmissió del foc a través de la gestió d'aquest paisatge. Treball sobre la terra, sobre els matolls, branques, restes, deixant així un espai obert entre massís i massís per evitar que el foc pugui saltar. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que el territori actualment, diu, no està preparat i cal celeritat.
3: I a cada lloc, evidentment, es fan unes actuacions diferents. Alguns llocs són unes actuacions molt contundents, d'altres és més de sotabosc, altres són aclarides. Llavors, el que han fet, sobretot, ha sigut veure quin conjunt d'actuacions cal fer per tal de reduir al màxim, doncs, el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís, de traspàs d'incendis d'un massís a un altre.
2: En total es pretén actuar sobre unes 34.000 hectàrees i que la seva gestió tingui un efecte directe sobre unes 200.000. Dels 14 eixos, el govern ha identificat 5 de prioritaris i sobre els que ja s'està treballant. Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló. Una estratègia que també actua en franges de protecció sobre nuclis habitats i perímetres de protecció prioritaris, com les Gavarres i el Montbell Pontons.
0: Ho deien també en titulars, la dona que va ingressar dissabte a l'Hospital Clínic i va donar negatiu d'antivirus en una prova PCR continua asimptomàtica i es troba bé. Així ho ha indicat el doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital.
4: I vam fer una PCR dissabte passat que ha estat negativa. Vull dir, és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma i una crida ens dona molt de tranquil·litat, això.
1: Segons ha explicat el doctor, tal com marquen els protocols, la dona continuarà en observació i, si continua asimptomàtica, se li farà una segona prova PCR aquest dissabte, 7 dies després de la primera prova. La dona, que està al Clínic ingressada, va arribar a l'hospital dissabte després de ser identificada com a contacte d'un cas d'antivirus. Concretament, era el mateix avió de KLM on va intentar viatjar la dona holandesa, que va haver de baixar de l'aeronau i va acabar morint.
0: Més coses, nou cop de timó al Departament de Drets Socials en la gestió dels programes i les ajudes dirigides a joves extutelats. Les entitats assenyalades pels pagaments indeguts a joves que ja no complien els requisits quedaran fora del sistema a finals d'any. Així ho ha anunciat la consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, en seu parlamentària, durant la comissió d'investigació sobre l'antiga DGAIA. Ho ha seguit la Montse Valls. Montse, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. La consellera ha defensat que la relació amb aquestes entitats ha deixat de tenir sentit i a partir d'ara el seguiment de les ajudes es farà amb personal propi del departament i de manera mensual, utilitzant dades administratives i processos més automatitzats. Concretament, es farà a partir de la recopilació de dades amb informació de la vida laboral, bases de cotització, padró, cadastre i salut. D'aquesta manera, el contracte amb la UTE Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Resilis, es rescindirà el 31 de desembre.
13: Hem transformat la prestació per joves extutelats, que ara es tramita de manera semiautomàtica. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació
5: que actualment gestiona la UTI Resilis Mercè Fontanilles, acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any.
12: En aquest sentit, ha assegurat que l'acompanyament socioeducatiu dels extutelats passarà a fer-se amb el personal propi del Departament de Drets Socials. En aquesta comissió, Martínez Bravo ha aprofitat també per expulsar-se culpes sobre el mal estat, diu, amb què es va trobar la DGAIA quan els socialistes van entrar al govern ara fa un any i 9 mesos. El problema, segons ha dit, és la poca transformació que arrossegava l'organisme des de feia anys, sense adaptar-se als nous temps i reptes.
0: Obrim plana econòmica. Indra preveu contractar 1.500 treballadors a Catalunya fins al 2027 i pretén augmentar les vendes fins als 550 milions d'euros.
1: La companyia de defensa afegirà també un edifici insígnia a Barcelona i s'expandirà a Tarragona i altres

0: punts del territori per descentralitzar l'empresa. Així ho fixa el nou pla estratègic de creixement i inversions de la companyia. El conseller delegat, José Vicente de los Mozos, assegura que l'objectiu és situar l'empresa entre les top 10 en generació d'ocupació a Catalunya.
1: El compromiso del Grupo Indra en Cataluña es claro. Queremos que el Grupo Indra sea una de las top 10 empresas en Cataluña y que sea una referencia en tecnología y defensa. Y también tenemos que trabajar unidos.
0: I consolidar-se, diu, com un hub tecnològic al sud d'Europa.
2: El que genera llocs de treball també a dia d'avui és el vehicle elèctric, no només per la seva fabricació, sinó també per la seva venda. El 80% dels vehicles elèctrics que es compren a Espanya entren pel port de Barcelona. Tal és l'èxit d'aquest tipus de cotxes que l'autoritat portuària ja ampliarà la seva terminal d'arribades de mercaderies d'aquest tipus. El futur passa, per tant, Robert Calvó, bona tarda, per l'electrificació.
3: Així és, Gavi, bona tarda. Això és imparable, diuen des del sector, i les dades ho demostren. A l'abril, un de cada tres cotxes venuts a Catalunya ja va ser elèctric, una xifra que representa un augment del 55% respecte a l'any anterior. De tots aquests cotxes, el 20% són d'origen xinès, un emissor importantíssim que s'està fent un lloc al mercat espanyol amb marques com BYD. N'és Country Manager Espanya i Portugal, Alberto de Aza.
4: La propulsió elèctrica está claro que va a ser la predominante y para esto no vamos a tener que esperar 50 años. Ya vemos en los países nórdicos que están por encima del 95%. Yo creo que en pocos años vamos a ver que mayoritariamente la solución electrificada va ser la preferida per la indústria.
3: La Xina és el país del món amb més vehicles elèctrics, seguit per Noruega, Suècia i Alemanya. Aquí avancem mica en mica amb la implantació de vehicles xinesos com els de BYD, que a Catalunya es venen a concessionaris com el que Quadis acaba d'obrir a La Maquinista, a Barcelona.
2: Gràcies, Robert. La Comissió Nacional del Mercat i Valor sanciona Gerard Piqué i José Elías per operar amb informació privilegiada. Les sancions són de 200.000 i 100.000 euros.
0: Les sancions per infraccions molt greus són per operar amb informació privilegiada el 2021 sobre l'inici de conversa sobre l'oferta d'Atris Health per adquirir Aspi Global Services. La sanció a José Elías és per abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de Piqué és per la compra d'accions d'Aspi disposant prèviament d'aquesta informació.
2: En plana local, la trama del cas Innova i les irregularitats en la construcció de l'Hospital de Reus arriben a judici 14 anys després.
0: Avui s'inicia aquest judici a l'Audiència de Tarragona. En la primera jornada s'aborden les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, són els principals encausats. Tots ells s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.
2: Una cinquantena de treballadors de Pasqual Agurb a Osona tallen la rotonda d'accés a la C-17 durant la vaga. Els treballadors volen forçar una negociació col·lectiva i rebutgen la proposta de continuïtat de Casa Tarradellas.
0: Els empleats han aturat l'activitat durant tot el dia per intentar forçar aquesta negociació col·lectiva després de la venda de la planta anunciada fa 10 dies a Casa Tarradellas. Per visibilitzar el seu malestar han tallat la rotonda d'accés a la C-17. Pedro Chuecos, un dels empleats, explica que no veuen clara la proposta de continuïtat, ja que només se'ls garanteix el sou i l'antiguitat i desconeixen els torns, horaris i condicions.
2: I l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han signat un acord per incorporar 23 nous professionals al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Això generarà 5.000 noves places anuals.
0: Amb aquest increment s'arribarà a les 35.500 places per aprendre català. També s'ha acordat un increment de l'aportació municipal de 1,9 milions d'euros a un mínim de 3. Aquesta aportació queda fixada com ordinària i passa a formar part del finançament estructural del centre. Escoltem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
0: I destacar que són xifres històriques pel que fa a l'oferta en català.
2: És la notícia del dia en l'àmbit esportiu. Víctor, el Barça celebra la Lliga.
6: L'equip blaugrana farà aquesta tarda una rua de celebració d'aquest títol de Lliga pels carrers del centre de Barcelona. La comitiva culer sortirà a les 5 del Camp Nou per arribar al voltant de les 9 de tornada a l'estadi. El Barça es va proclamar campió per segona vegada consecutiva de la mà de Hansi Flick després de guanyar el Real Madrid per 2-0 quan encara queden 3 jornades per disputar-se. És el 29è títol del club a la seva història. Els

0: A la mateixa hora, Eric García, Dani Olmo i Pedri es van passejar en bici pels carrers de Barcelona. Abans del partit contra el Madrid es va fer un minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick, que va morir en la matinada de dissabte diumenge. Malgrat tan trista notícia, el tècnic alemany va dirigir l'equip des de la banqueta. Ell mateix en va parlar en la roda de premsa posterior.
1: This morning...
0: Quan aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort, he pensat sobre si hauria d'amagar-ho o hauria de parlar amb el meu equip.
1: Should I speak with my team? Because for me it's like a family.
0: Però per mi és com una família. I he decidit que volia traslladar la informació als jugadors també.
1: What they are doing was unbelievable.
0: Tot el que estan fent és increïble i no oblidaré mai aquest moment. Estic realment content i orgullós de tots els jugadors i també del meu equip de treball i del club. Els jugadors del Barça van coincidir en dedicar-li el títol de Lliga al seu entrenador en un moment tan complicat per ell. En parla Pedri.
2: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
0: Joan García va guanyar la seva primera Lliga de Blaugrana en la seva primera temporada després de venir de l'Espanyol. Ell creu que n'arribaran moltes més perquè considera que aquest Barça és l'equip amb més futur d'Europa.
3: Bueno, tant de bo. Sí, crec que hem de valorar molt el que està guanyant l'equip. Sí, és veritat que sempre volem guanyar més, però bueno, sempre ho dic. Crec que la gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té, que crec que... Bueno, crec que és el que té el millor futur d'Europa. Llavors, bueno, confiar en això, treballar molt, anar millorant coses, anar guanyant experiències i segur que vindran anys molt exitosos.
0: Per primera vegada en la història, el Barça va guanyar la Lliga derrotant el seu etern rival, el Real Madrid, en un enfrontament directe. El proper partit serà dimecres contra l'Alavés a Mendizorroza.
4: També tenim altres notícies en l'àmbit esportiu.
0: Per exemple, el Girona juga a les 9 contra el Rayo a l'estadi de Vallecas en el partit que tanca la jornada 35 de Lliga a Primera Divisió. L'equip blanc i vermell està ara mateix a només un punt del descens i és l'últim dels equips que salvaria. Però si aconsegueix avui una victòria, donarà un pas de gegant en el seu objectiu de continuar un any més a Primera Divisió. Mitchell apela a la responsabilitat.
5: Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat que la hem tingut en dos terços de la competició o més. I responsabilitat, per donar sempre el 100% i ja està. Penso que en els quatre partits són capaços de lluitar tops. L'equip està per lluitar i per fer les coses com ho hem treballat i ser capaços de guanyar.
0: En la convocatòria que s'ha facilitat aquest matí són novetat Abel Ruiz i Àlex Moreno. Aquest últim torna després de complir la sanció, però té la baixa de Brian Hill, que està sancionat precisament. Si el Girona guanya, superarà a l'Espanyol a la classificació de primera. L'equip de Manolo González està a dos punts del descens. El club blanquiblau ha confirmat oficialment el que ja se sabia, que Monchi és el nou director general esportiu. Encara en futbol, el Barça va guanyar el camp del Tenerife 1-3, amb

0: L'equip de Hansi Flick regalava ahir als culers la 29a Lliga del Barça i fent història amb un clàssic contra el Real Madrid. Ara volem saber com s'està vivint l'eufòria blaugrana a les artèries de la capital catalana. Anem fins allà. Víctor, Llucià, què tal? Bona tarda. Quin ambient es respira aquí?
1: Què tal? Molt bona tarda, Lola. Ara mateix estic al carrer Balmes, just a la creuera amb l'avinguda Diagonal. Venim del carrer París i la comitiva blaugrana està ara mateix creuant. S'han aturat perquè hi ha moltíssima gent. És una barbaritat la de gent que hi ha samarretes del Barça. Us podeu imaginar, evidentment, tota la gentada, els colors, bufandes i s'ho està passant d'allò més bé, la plantilla de Hansi Flick, que ara està rebent l'ovació del públic, a crits de Hansi Flick, Hansi Flick. Ahir no confirmava si hi seria o no després del traspàs del seu pare a la matinada de dissabte a diumenge. Ahir a l'alemany no confirmava que hi seria, però finalment sí que ha estat. Va vestit amb una gorra, amb ulleres de sol, com absolutament tots els membres de la plantilla, perquè evidentment ahir la nit va ser llarga després de guanyar aquesta 29a Lliga, la segona amb Hansi Flick a la banqueta. Per cert, l'entrenador de Heidelberg s'uneix a un grup selecte d'entrenadors que han guanyat ja dues lligues amb el conjunt blaugrana: Johan Cruyff, Pep Guardiola, Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Valverde, Luis Enrique. Per tant, Hansi Flick ja ingressa en aquella bona nòmina de noms. A veure, l'ambient que s'està vivint a dalt de l'autobús és una absoluta festa. Chesney està rebent molts crits de fumador. Ara el veig amb un vaper, el porter suplent del Barça. Estan ell i Lewandowski, s'han passat aquestes dues hores que portem de trajecte, aquesta hora 40, al davant de l'autobús. No s'han mogut, estan els dos comandant l'expedició blaugrana. He vist, per exemple, què dieu, que Fermín, Casado, Ferran, Joan García, doncs tots aquests van amb una birra, no els he vist amb una altra cosa a la mà. En canvi, Pedri sí que l'he vist amb una Fanta. No sé si la nit també va ser llarga pel jugador canari, així que porta una Fanta com per relaxar una mica. He vist a Marc Casado llançar pistoles d'aigua. Estic veient tranquil a la Minya Mal. No està gaire actiu, sí que porta un barret i una medalla molt peculiar, molt impressionant. En qualsevol cas, s'ho està passant d'allò més bé. I com perquè ens entenguéssim, hi ha com dos ambients ara mateix, no? Sabeu els dos ambients d'una discoteca? Sí. Em consta que heu estat i esteu en diverses discoteques. Hi ha un ambient al davant amb més música catalana, més música tradicional, cantant l'himne del Barça. És on va una expedició del Barça, on hi és el mateix Cat, que està saludant a l'afició, i després on van els jugadors és directament Dembow, Bad Bunny, una mica de, com si, perquè m'entengueu, top 50 de Spotify Espanya, no? Ara mateix sonant en aquella part de l'autobús, una mica més juvenil, però bueno, la gent s'ho està passant d'allò més bé. Ara estem baixant Balmes, per tant queda moltíssim recorregut encara. No acabarà a les 9, evidentment, i encara hem de baixar fins a Plaça Catalunya i tornar a pujar després pel Passeig de Gràcia per encara un altre cop a l'Estadi Blaugrana. Estava previst que acabés a les 9 de la nit, no té cap pinta ara mateix, Lola, però aquest és l'ambient que s'està vivint celebrant la Lliga número 29 del Futbol Club Barcelona.
0: Moltíssimes gràcies, Víctor. D'aquí una estona tornarem a connectar amb tu perquè ens expliquis com evoluciona aquesta festa que ens acabes de relatar. Però, més enllà d'aquesta celebració, també hi ha informació de la jornada. Per tant, obrim aquest espai aquí a la Bruixola.
2: La Bruixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Vinga, posem-se'm als titulars d'avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La infiltració de Mossos en una assemblea de docents no serà un impediment per la negociació dels pressupostos. Així ho han assegurat els republicans, tot i que continuen demanant el cessament del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
1: Esquerra ha inclòs un nou escull per negociar els comptes, l'eix orbital ferroviari. L'objectiu, connectar per tren les principals ciutats de la regió metropolitana sense passar per Barcelona. En parlarem avui a la brúixola amb el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Per tal de fer-ho, la inversió necessària a càrrec de l'Estat seria d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros.
0: Tot i que el PSC i Esquerra limiten els possibles efectes per l'atenció en l'àmbit educatiu, alguns sindicats docents han anunciat que portaran el cas de la filtració davant de la infiltració davant de la justícia.
1: A més, el sindicat majoritari USTEC també ha reclamat la dimissió de la consellera Núria Parlon, que ha obert la porta a estudiar la proporcionalitat de l'actuació de la policia en una assemblea de professors.
0: El sector educatiu es prepara ja per la vaga de demà. L'objectiu, expressar el seu malestar amb el Departament d'Educació.
1: Si bé és cert que la consellera Esther Niubó ha emplaçat el sindicat majoritari a una mesa sectorial de cara a dijous, des del govern asseguren que se centraran a complir amb l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Així ho ha reblat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: La nostra mà estesa sempre per implementar aquest acord al que hem arribat, per implementar-lo conjuntament i per avaluar què hem de fer conjuntament per seguir millorant l'educació i posar l'educació als nivells d'excel·lència que Catalunya necessita.
0: Més coses, s'apropa el bon temps i la calor i amb ella també la possibilitat d'incendis. En aquest context, el govern actuarà sobre 34.000 hectàrees de terreny per evitar grans incendis a Catalunya durant els propers anys.
1: Els departaments d'Agricultura i Interior han de fixat 14 eixos de confinaments per evitar que les flames saltin d'un massís a un altre. S'han identificat 5 eixos prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i, finalment, Rasquera, Perelló. En una estona tindrem amb nosaltres a la brúixola per abordar aquesta qüestió el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig.
0: Bones notícies des de l'Hospital Clínic.
3: He de dir que l'hem estat visitant aquest cap de setmana, l'hem estat visitant avui. Ella, la persona, es troba bé, està asimptomàtica completament i estem seguint els protocols marcats per Salut Pública.
1: El cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital, el doctor José Muñoz, també ha explicat que se li farà a la pacient una segona prova PCR aquest dissabte, 7 dies després de la primera prova.
0: La pacient d'antivirus, ja ho saben, per cert, una notícia d'última hora, la MV Ondius amarrarà el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques, ja que encara falta alguns passatgers per desembarcar. Drets Socials anuncia que no es renovaran els contractes amb les fundacions que s'encarregaran de la gestió de les prestacions dels joves extutelats.
1: La consellera Mònica Martínez Bravo ha fet així un pas més per tancar la crisi oberta a la Direcció General de la Infància durant els governs anteriors.
4: Que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTI Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any.
1: Martínez Bravo també ha explicat que l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats es farà amb personal propi.
0: I tancarem el programa amb salut mental sobre l'ansietat entre els infants.
1: El nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, ens explica com podem identificar aquesta afectació entre els nostres nens i nenes i quins factors poden desencadenar l'ansietat infantil.
0: El titular d'esports, més enllà de la rua del Barça, que després ja anirem. Què més tenim, Marc García? Què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. El Girona tanca avui a les 9 de la nit a Vallecas la jornada 35 contra el Rayo Vallecano. Els de Michel buscaran una victòria que els apropi a la permanència. D'aconseguir avui els 3 punts ja en serien 41 i haurien de sumar un o dos més amb les 3 jornades restants. Ja és oficial, Monchi és el nou director general esportiu de l'Espanyol. El de San Fernando és la primera gran aposta de l'Ampeix i confien que l'equip tanqui la permanència aquest dimecres. I ja tenim els horaris de l'última jornada de Lliga. Dissabte a les 9 de la nit jugaran tots els partits menys el Villarreal Atlético de Madrid, que jugarà diumenge a la mateixa hora. Recordem que poden ser modificats.

0: tempesta i calamar-se durant la tarda, menys probables al litoral central. De fet, als interiors de Girona, Tarragona, Barcelona i al sud de Lleida se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures en general es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, al matí bufarà vent fluix variable, tendint al migdia a la component sud, amb probables ratxes molt fortes associades a les tempestes. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen gairebé 11 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic, Fran Villar.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Tant PSC com Esquerra es resisteixen a parlar d'acord sobre els pressupostos, però reconeixen que la negociació continua i que està molt avançada. De fet, ni tan sols la crisi oberta per la suposada infiltració de dues Mossos en una assemblea docent sembla que pugui torpedinar les converses.
3: Esquerra ha tornat a reclamar avui el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per aquest episodi, però deixant clar també que no és una condició sine qua non per negociar els pressupostos. De fet, el seu portaveu, Isaac Albert, ha assegurat que la línia ferroviària Orbital i la Societat Mercantil d'Inversions en són els elements clau, juntament amb algun guany de sobirania, en al·lusió al model de governança de l'aeroport del Prat. En aquest sentit, Albert també s'ha mostrat comprensiu amb el calendari polític dels socialistes, pendents ara de les eleccions andaluses.
4: Tots sabem que han condicionat molt en els darrers temps i sí, continuen segurament condicionant, però per nosaltres no. És important una negociació i és important que Esquerra Republicana, que és un partit decisiu per aprovar aquests pressupostos, pugui aportar les seves propostes i les seves polítiques. Les converses van bé, avancen.
3: Des del PSC, la seva portaveu, Maria Lluïsa Moret, també ha tret ferro el fet que Esquerra reclami el cap del director dels Mossos. Assegura que això no ha d'afectar la negociació pressupostària, que avança de forma satisfactòria, diu.
5: Els pressupostos estem treballant, estem abordant diferents temes, diferents propostes. Aquesta feina està molt avançada, està, doncs, diguéssim, que progressa de forma adequada, insisteixo, amb el calendari i amb l'escenari d'agenda i de calendari que es va comunicar amb el comunicat de premsa conjunt entre Esquerra Republicana i el PSC.
3: Moret també ha defensat la gestió de la consellera Núria Parlon i de les polítiques inqüestionables, ha dit, en matèria de seguretat ciutadana. Ha mostrat respecte per la vaga docent que es farà demà i ha celebrat que dijous s'hagi convocat una reunió entre el departament i els sindicats docents.
1: I què diu el Partit Popular de tot plegat?
3: Doncs ha ironitzat sobre l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar un consorci per controlar el nivell d'execució de les inversions públiques i una xarxa de tren orbital. Santi Rodríguez és el número 2 dels populars.
6: Bueno, ens pot semblar molt bé, però si som capaços d'acabar l'autovia orbital de Barcelona, d'acabar la B40, començar a plantejar una línia ferroviària orbital, em sembla que és no tocar gaire de peus a terra en aquest moment.
3: Rodríguez també ha qualificat de guingueta aquest consorci, ja que el seu parer pretén gestionar unes infraestructures que no s'acaben de definir ni concretar.
1: Doncs ja ho han sentit. Per avançar en matèria pressupostària, Esquerra planteja treure del calaix i posar sobre la taula un projecte plantejat fa més de 2 anys. Parlem de la línia orbital ferroviària. Per entendre exactament en què consisteix aquest model de mobilitat i quin impacte pot tenir, saludem ara Joan Carles Salmerón, expert ferroviari i director del Centre d'Estudis de Transport. Senyor Salmerón, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: A veure, expliquem primer de tot a l'audiència què és aquest projecte de la línia orbital ferroviària.
7: Resumint-ho, és aprofitar les infraestructures existents per fer com una ronda ferroviària. A dia d'avui molts ens imaginem com existeix la B40, tota la ronda ferroviària pel Vallès, tots els a nivell de viari, doncs això a nivell ferroviari.
1: Uh-huh. Clar, llavors, sovint es parla de que es vol trencar la radialitat del sistema ferroviari. Això com ho podem explicar de manera entenedora i com s'entén en aquest context?
7: Sí, tota la xarxa ferroviària catalana, a part d'aquestes dècades que s'han vist, que falten inversions durant dècades que s'han vist en els últims mesos, per desgràcia, tota la xarxa ferroviària catalana està basada en una radialitat molt concentrada en Barcelona. I perquè aquesta xarxa funcioni, no només s'han de revertir aquesta manca d'inversions, sinó que també s'han de crear noves infraestructures. Noves infraestructures amb criteri. I una part d'aquest criteri és que aquestes noves infraestructures serveixin sobretot per evitar

0: aquesta realitat, sigui amb enllaços a través de comunicar diferents línies que no passin per Barcelona o sigui arribant a llocs on ara no arriba el trànsit.
1: Fa temps que es parla d'aquest projecte que necessitaria un pressupost de 4.000 milions d'euros. Hi ha cap previsió de quan es podria començar a materialitzar?
0: No, perquè com bé dieu, fa molts i molts anys que es parla. El que és important, igual que passa amb les inversions en manteniment i tal, és que les coses es facin. Estem farts de promeses incomplertes. I llavors per això és important que les coses es facin tant amb el manteniment que no s'ha fet fins ara i que s'ha de fer, com amb la construcció de noves línies. Sí.
1: Dèiem que Esquerra Republicana situa aquesta línia orbital com un element important, ho justifica perquè diuen que dona resposta a la manca d'inversió, al desequilibri territorial i també a un problema de mobilitat. És així? Vostès creuen que milloraria la situació en aquestes tres matèries?
0: Sí, perquè a dia d'avui aquesta radialitat que parlàvem abans de la xarxa ferroviària fa que quan hi ha un problema a qualsevol lloc no tinguem alternatives. Per començar amb aquesta realitat de Barcelona. Per això és important que hi hagin aquests enllaços. Al final, la línia orbital ferroviària no deixa de ser un conjunt d'enllaços que no passen per Barcelona. Això provocarà que hi hagin alternatives quan hi ha problemes. I també és, en un futur, si s'arriba a fer o no un eix transversal ferroviari que eviti completament Barcelona, són diferents solucions que evitaran, quan hi ha problemes, evitaran la ciutat de Barcelona. Sí.
1: Com canviaria, pel que fa al temps, no?, de transport entre unes zones i unes altres, la manera de moure'ns entre comarques, com pot ser el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat?
0: Hem de pensar que ara, a dia d'avui, existeixen importants autovies en enllaços com, per exemple, Vilanova-Vilafranca, o un altre exemple claríssim de grans moviments de persones és entre Mataró i Granollers. Si això es converteix a nivell ferroviari, no discutiríem a dia d'avui l'existència d'aquesta autovia, ni si s'hagués de fer, no discutiríem que s'estigués fent. En canvi, veiem com aquest gran volum de gent s'ha de transportar en els següents anys en ferrocarril. I clarament són, si a dia d'avui ja passa molta i molta gent per l'autopista, clarament també viatjarà molta gent en ferrocarril, sí.
1: Entenc que aquesta línia no s'ha de construir tota des de zero. S'utilitzaria bona part de la infraestructura actual i tot i això, tot i que s'utilitzés, amb quant de temps podria estar del tot constituïda?
0: És molt complicat fer aquestes previsions a Catalunya quan a la mínima que s'intenta fer qualsevol línia ferroviària sempre sorgeixen problemes, si no és d'un municipi o d'un altre. Per això reclamem que la mobilitat, i concretament la mobilitat ferroviària, ha d'estar per sobre de tots aquests problemes, aquestes baralles municipals, i hem de posar al mateix nivell que l'educació, la sanitat, totes aquestes infraestructures són clarament claus. Com bé dèieu, només construint algunes parts ja s'obtenen grans beneficis, i creiem que per molt que estigui a dia d'avui a Catalunya, estiga molt a construir una línia ferroviària, i per molt que estigui 10 anys a construir-se, 15 anys a construir-se, creiem que els beneficis són tan importants que és important, mai més ben dit, començar com abans millor i sense baralles.
1: Ja per acabar, no sé si hi ha cap país europeu que tingui ja una línia orbital similar al model que es proposa implementar aquí a Catalunya.
0: Sí, sens dubte. Podem agafar grans capitals europees com Berlín o com París que disposen d'aquestes rondes ferroviàries. Al cap i la fi estem parlant d'unes rondes ferroviàries, sí.
1: Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, com sempre, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Fins a propera.
1: I per cert que encara parlant de mobilitat ferroviària, avui és el primer dia laborable amb el servei de rodalies de pagament. La companyia ha reforçat aquest matí el personal a les principals estacions per poder ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Joan.
2: Sí, després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de l'accident ferroviari de Gelida, avui els usuaris han hagut de recuperar l'hàbit de passar per la taquilla o les màquines expenedores. Una 70 de treballadors s'han incorporat a punts clau, com per exemple Sants, Passeig de Gràcia, Plaça de Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni, entre d'altres, per facilitar l'adquisició dels títols i resoldre també dubtes als usuaris. Recordem que des de dissabte tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància en un retorn progressiu a la normalitat del servei.

Passen 20 minuts de les 7 de la tarda, els sindicats USTEC i CGT volen portar a la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents. Tots dos demanen també responsabilitats polítiques.

0: Si bé USTEC va més enllà i exigeix també la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ens en dona més detalls l'Anna Utier. L'Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Des d'aquest sindicat, que és el majoritari al sector de l'educació, estudien interposar una demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També portaran el cas de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i demanaran al Departament d'Interior l'accés complet a tota la documentació vinculada amb les protestes educatives. Per la seva banda, la consellera Parlon ha anunciat que els Mossos analitzaran si la infiltració va ser encertada i prendran, diu, les decisions oportunes.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: En aquest sentit, Parlon ha recordat que Josep Lluís Trapero, com a director del cos policial, no és qui pren aquesta mena de decisions operatives.
0: En paral·lel, els sindicats es preparen per la vaga de demà, 12 de maig. El sector reitera el seu malestar i crida a sortir al carrer per fer pressió al Departament d'Educació, mentre que la consellera Esther Niubó els emplaça una mesa sectorial el dijous, Anna.
1: Una reunió que en cap cas servirà per modificar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, sinó per desplegar-lo, tal com ha dit la consellera. Això sí, s'ha mostrat oberta a reconduir la situació actual.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Com la consellera Niubó, el president Salvador Illa també ha ofert mà estesa per implementar l'acord amb Comissions i UGT i per garantir, ha dit, l'excel·lència educativa de Catalunya. Són les declaracions que han fet aquest matí en la signatura de l'acord amb entitats municipalistes per fer obres en centres educatius públics. Es tracta de la formalització d'un pacte per destinar 100 milions d'euros als ajuntaments per millorar i reformar les escoles i instituts que més ho necessitin. Un document signat amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
4: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
5: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
8: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
9: La brújula. Te expliquem las claus de l'actualitat.
0: Ho dèiem en titulars, el govern presenta una nova estratègia de gestió forestal per evitar que Catalunya sigui víctima de cap incendi de sisena generació. L'estratègia aposta per la creació de diferents eixos de confinament que pretenen dificultar la propagació del foc entre massissos i reduir també la massa forestal per mantenir els màxims espais verds possible. Espais oberts, volíem dir. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, l'estratègia combina prevenció, gestió, extinció i actuació, tot i que la gran dificultat serà desplegar-ho tot en un curt termini. Per això es preveu que s'efectuï durant els pròxims anys. L'objectiu és preparar el territori de cara al risc dels megaincendis. Els incendis de sisena generació, tenint en compte que el 65% de la superfície de Catalunya és forestal. Per això, el govern ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis arreu de Catalunya per protegir i evitar que el foc es propagui d'un massís a un altre. La creació d'aquestes zones de confinament, que pretenen construir un paisatge obert, permetrà limitar aquesta transmissió del foc a través de la gestió d'aquest paisatge. Treball sobre la terra, sobre els matolls, les branques, restes, deixant així un espai obert entre massís i massís per evitar que el foc pugui saltar. En total es pretén actuar sobre unes 34.000 hectàrees i que la seva gestió tingui un efecte directe sobre unes 200.000. Dels 14 eixos, el govern n'ha identificat 5 de prioritaris sobre els que ja s'està treballant: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló. Una estratègia que també actua en franges de protecció sobre nuclis habitats i perímetres de protecció prioritaris, com les Gavarres i el Montbell Pontons.
0: Gràcies, Ferran. Doncs...

0: Quan passen 25 minuts de les 7 de la tarda, per abordar aquesta qüestió, podem saludar a la brúixola el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el senyor Òscar Ordeig. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Lola.
0: A veure, el govern ha identificat aquests 14 eixos de confinament d'incendis. En termes entenedors, n'hem fet una mica d'exemple, eh? Però què són exactament i per què són tan clau?
1: Bueno, en primer lloc, si em permets, jo crec que un missatge al conjunt de la ciutadania. Ens hem de preparar pel nou context climàtic que tenim. No estem preparats per tal d'abordar els nous, els grans incendis que s'estan produint, no només que es podrien produir a Catalunya, sinó arreu del món, i per tant necessitem gestionar el territori amb criteris de més eficiència i gestionar sobretot els nostres boscos. Com ho hem de fer? Primer de tot, protegint a les persones, no només amb les franges de protecció que ja hem impulsat a l'entorn de les construccions de Catalunya, sinó també amb aquests eixos de confinament. Què són? Doncs n'hi ha 14 eixos de confinament a tot Catalunya, que el que faria com uns tallafocs per evitar que un incendi que comenci amb un massís s'estengui al massís del costat. Per tant, 14 eixos amb criteris professionals, i a cada eix ja hem començat, n'hi ha 5 de prioritaris que entre aquest any i l'any que ve ja estaran acabats, i n'hi ha doncs la resta, que a cada lloc farem doncs unes actuacions forestals doncs per evitar aquesta propagació, que si hi ha un incendi passés d'una banda a l'altra.
0: Amb quins criteris s'han escollit aquests 5 trams d'eixos prioritaris?
1: Doncs això, hi ha hagut un treball. El president de la Generalitat ens va encarregar, el Departament d'Interior, el Bombers, el Departament d'Agricultura, amb la Direcció General de Boscos, però també amb el Departament de Territori, que féssim una aproximació de dir, anem a veure tot Catalunya, aviam quines són aquestes zones doncs de més forestals i aquests grans massissos que tenim, quin tipus de vegetació, i fer aquests tallafocs. Llavors els professionals, els bombers, en aquest cas, doncs van dir, doncs escolteu, aquí sobretot necessitem actuar en aquests llocs, i els professionals de boscos van dir, doncs mira, aquí s'haurà de fer neteja de sotabosc, aquí s'han de talar arbres, aquí s'han de fer aclarides, aquí s'ha de fer manteniment en ramats. Llavors a cada lloc fem una actuació diferent, i sobretot amb un percentatge de permeabilitat, que en diuen, eh? Escolta, vostè, si fa aquestes actuacions en aquest eix de confinament, reduirà un 60%, un 70%, un 80% la transmissió, la permeabilitat del foc. Això, junt amb els plans de prevenció d'incendis dels parcs naturals, que molts d'aquests parcs feia anys que s'havien d'haver fet i, per tant, ja estan tots en tramitació, per tant, durant aquest any estaran tots els plans de prevenció d'incendis i les infraestructures també de prevenció d'incendis executades, i això que et deia que és molt important. Protegir les persones, les franges de protecció, que vol dir les zones, aquesta franja de 25 metres a l'entorn de construccions, urbanitzacions i pobles, que han d'estar doncs lliures de vegetació per evitar tragèdies i pèrdues personals. Per tant, aquí també hi haurà 15 milions anuals durant 5 anys perquè els ajuntaments puguin fer aquest manteniment d'aquestes franges. Això és molt important, també.
0: Mm-hmm. Els ciutadans i, concretament, les persones que viuen del camp, com percebran aquestes actuacions? I no sé si els afectarà d'alguna manera els seus terrenys de cultiu, per exemple.
1: Aviam, aquí el que hem de fer, ens hem de posar al cap, com deia, els boscos s'han de gestionar, han de tenir uns plans de gestió forestal, que vol dir que a cada lloc s'ha de fer una actuació diferent. I el que també ens hem de posar al cap és que hem de recuperar el paisatge agroforestal. Què vol dir això? Que vinyes que havien desaparegut, que cultius, que l'entorn, cultius en l'entorn rural, hem de veure com els preservem, com no desapareixen, i sobretot com recuperem cultius que s'havien abandonat. Per tant, de crear aquest mosaic, aquests tallafocs naturals, d'acord? I per tant, primer de tot, anem cap aquí, d'intentar durant tot l'any que hi hagi gent vivint i treballant que eviti precisament aquests incendis. I llavors també, com ho notaran? Doncs home, hem de facilitar l'activitat agrària, hem de facilitar la ramaderia extensiva, que també fa aquesta feina de prevenció d'incendis, i llavors hem d'augmentar també les ajudes per boscos públics, les ajudes per propietaris de boscos privats, i també molt important, tot això

0: empreses puguin comprar maquinària nova, comprar material especialitzat per poder fer aquesta feina. Sense tecnologia, sense maquinària nova, no serem capaços de fer tota aquesta feina que tenim. I sobretot, formació i investigació, també és molt important.
1: En aquest context, com es pot convèncer un propietari forestal privat que sobre el fet que gestionar el bosc és una inversió i no una càrrega en aquest sentit?
0: Bueno, aquí, com dic, aquí hi ha dos prismes. El primer de tot, de protegir les persones. Necessitem gestionar el bosc per estar preparats per no tenir grans incendis. I dos, impulsar la bioeconomia, que vol dir el bosc. Hem de tornar a fer que els productes naturals del bosc generar un valor econòmic. Què vol dir això? Hem d'incentivar la construcció en fusta, hem d'incentivar els bioproductes, hem d'incentivar la silvicultura, i per tant això portarà temps, però ja veiem com hi ha innovacions tecnològiques que a través de productes del bosc ja s'estan generant combustibles, per descomptat, però també s'estan generant productes. I, per tant, l'economia circular ens portarà a que hi hagi una gran demanda de productes del bosc. Per tant, si no tenim els boscos gestionats o no tenim els accessos, els camins preparats, no tindrem aquesta economia, no estarem preparats per respondre en aquest nou context d'economia circular i de construcció o de materials en productes reciclats. No? Per tant, per no perdre el tren de l'economia circular, hem de fer també tota aquesta feina, i el que voldríem nosaltres és que els propietaris forestals poguessin fer un aprofitament, poguessin que tenir un bosc no fos una càrrega, sinó que fos que tinguessis possibilitats de generar valor econòmic. I també hi ha un element molt important, que és la governança. Això ho hem de fer amb el Centre de la Propietat Forestal, amb les ADFs, amb el GEPIF, amb els bombers, amb el sector privat, amb el Consorci Forestal, amb Boscat. Hi ha moltes organitzacions i entitats forestals, de professionals, centres d'investigació, universitats, de tots anant en la mateixa línia, que entitats ambientalistes anant en la mateixa línia per fer una gestió el millor possible i anar tots al mateix objectiu.
1: Clar, tinc entès que també en aquest pla es vol duplicar el suport a les ADF. Entenc que és un pas important. També li volia preguntar si ja també creuen un problema de relleu generacional aquí.
0: Home, jo crec que el relleu generacional el tenim en general a tot el món rural, el tenim al món primari, el tenim també en el sector forestal, però no ens hem de quedar amb els problemes que tenim, sinó que ens hem de quedar què és el que hem de fer perquè hi hagi aquest relleu, perquè hi hagi aquesta viabilitat de l'activitat forestal, de les nostres serradores, de les colles, que són les que treballen al camp, i per tant, aquí hi ha d'haver un enfortiment dels recursos, del factor humà, de la tecnologia, a tota la cadena de valor. I és, hi ha de ser entre les ADFs, hi ha de ser amb el GEPIF, hi ha de ser amb les persones que fan aquesta feina, i també ha de ser amb les serradores, o com et deia, amb les colles, o amb la indústria que fa aquesta transformació. Per tant, jo crec que si invertim i posem en valor, i comuniquem, també som capaços d'explicar també amb els mitjans de comunicació, explicar quins països, quines zones estan fent aquesta feina, quines fan construcció en fusta, com estan fent aquesta gestió sostenible del bosc, i que no tocar o no fer res no és una opció. Si som capaços de fer aquest relat, la gent jove també hi anirà, i anar als instituts, i anar a les escoles, i que es vegi que aquesta és una activitat de futur, viable, que s'aprèn, lligada a la terra, i que pot ajudar també a evitar el despoblament, també. Per tant, jo crec que com la producció d'aliments, que té moltes virtuts, que té moltes potencialitats, la gestió forestal també té moltes potencialitats, també té moltes virtuts, i jo crec que les últimes dècades potser no l'hem posat prou en valor.
1: Ja per acabar, conseller, li volia fer una pregunta al voltant de la pesta porcina africana. Dijous passat coneixíem 9 nous casos, per tant, arribant ja als 306. No sé si aquests dies que han passat, és a dir, només són 4 dies, però si s'ha comptabilitzat algun altre nou cas, i clar, portem ja des del mes de novembre amb aquesta situació. No sé si també veuen una mica la llum al final del túnel, i li volia preguntar també per les batudes, si estan sorgint el seu efecte.
0: Doncs, en primer lloc, escolteu, confiança, estem en aquest procés de contenció i alhora també de captures, d'augment de les captures de tota la zona d'alt i baix risc de la zona de la pesta porcina africana. Estem desplegant aquest nou contracte d'emergència de 7 milions d'euros a través de Traxa, amb 170 efectius més, amb més de 50 vehicles, amb la instal·lació de noves trampes i tecnologia, i per tant no hem de parar de fer aquesta feina, i no hem de perdre el fil del que hem de fer. Contenció, augmentar captures, i evidentment reobrir aquests mercats també que s'havien tancat de l'exportació. Per tant, i també ser conscients que

0: ja vàrem dir que això no era un tema que resolia en 4 dies. Els països del nostre entorn han tardat, el que menys ha tardat un any. Nosaltres intentarem anar abans, fer-ho més ràpid, però sobretot s'ha de fer amb criteris professionals, tècnics i científics. I aquí també un missatge també a la gent que ens està sentint. S'està fent, és un tema sanitari, d'alerta sanitària, per tant, comprensió a les persones que no poden accedir al medi natural, comprensió també al sector de la ramaderia, de dir que ho fem el més ràpid possible i ho fem amb criteris professionals, tècnics i científics, d'acord? Amb proporcionats al que toca. I com sabeu, cada dijous fem l'actualització de tots els positius, les captures, precisament per no donar un degoteig cada dia dels positius que anem trobant. Per tant, n'anirem trobant, l'important és que estiguin tots en el radi del risc, que de moment és així.
1: Senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, moltes gràcies i molt bona tarda, que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda, Lola.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa.
3: Dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
4: Lilly es una compañía que cumple 150 años haciendo medicina para que las personas puedan tener más de todo lo demás. Por ello, el próximo jueves 14 de mayo, más de uno se desplaza a sus instalaciones en Alcobendas, donde se encuentran su centro de I+D y su planta de producción. Y es que el verdadero legado de esta compañía está en lo que sus medicamentos permiten lograr a los pacientes. Conoceremos su trayectoria y planes de futuro. Escucha Más de uno desde Lilly el 14 de mayo con Carlos Alsina.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Passen 27 minuts de les 7 de la tarda. La dona que va ingressar dissabte a l'Hospital Clínic i va donar negatiu d'antivirus en una prova PCR continua asimptomàtica i es troba bé. Així ho ha indicat el doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital.
6: Vam fer una PCR dissabte passat que ha estat negativa. Vull dir, és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma i no cada... ens dona molt de tranquil·litat, això.
7: Segons ha explicat el doctor, tal com marquen els protocols, la dona continuarà en observació i si continua asimptomàtica se li farà una segona prova PCR aquest dissabte, 7 dies després de la primera prova. La dona que està al Clínic ingressada va arribar a l'hospital dissabte després de ser identificada com a contacte d'un cas d'antivirus. Concretament, era el mateix avió de KLM on va intentar viatjar la dona holandesa que va haver de baixar de l'aeronau i va acabar morint.
1: Per cert, que a contrari al que s'esperava, l'MV Ondius ha amarrat finalment fa uns minuts al port de Granadilla, davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així ho ha recomanat la Capitania Marítima per tal de garantir la seguretat. Aquesta és la nau on es va detectar el brot d'antivirus i estarà al port canari el temps mínim imprescindible, diuen des del Ministeri, per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Ara estan baixant d'aquest Ondius 28 passatgers que encara romanen al creuer. Més coses. Catalunya se situa en quarta posició a Europa i setè al món en assajos clínics. Els centres catalans participen en prop de 6.000 estudis, el 92% dels registrats a Espanya.
7: Són dades de l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025. Aquest indica que els centres sanitaris catalans participen en 5.768 estudis actius. Aquest volum d'activitat situa Catalunya per davant de països com el Regne Unit, Alemanya, Turquia o els Països Baixos. Pel que fa a les àrees clíniques, l'oncologia continua sent el principal motor de la recerca, tot i que destaca també un increment de cerca en la dermatologia, les malalties metabòliques i el sistema nerviós.
1: Més coses. Les desaparicions de persones grans amb malalties com l'Alzheimer continuen sent una realitat preocupant, especialment en les fases inicials de la malaltia. Volem saber una miqueta més i per això en Dan Otero ens en dona més informació. Dan, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Lola. Durant el 2025 es van registrar més de 3.600 desaparicions a Catalunya, moltes d'elles de persones desorientades que surten de casa i no saben com tornar. Tot i que la majoria de casos es resolen ràpidament, l'impacte emocional sobre les famílies és molt elevat. Des de l'associació Recuerda-me, associació que hem tingut el plaer de tenir avui al nostre programa de la ciutat, alerten que aquesta

0: situacions són habituals quan la malaltia encara permet certa autonomia. Tal com ha explicat el seu president, José Codina, l'escoltem.
1: Decía yo, cuando están al principio, cuando están en un GH4, un GH5, que aún andan, pero cuando van en silla de ruedas ya es muy difícil que desaparezcan. Pero es cuando son autónomos aún y hacen vida, pues, entre comillas, normal, ¿no?
0: Les jornades impulsades per l'entitat busquen conscienciar les famílies i millorar la coordinació amb els cossos de seguretat i emergències. Un dels missatges clau és actuar amb rapidesa. Tornem a escoltar el director de l'associació Recuérdame.
1: Que tiene que ser, al momento de desaparecer la persona, pues poner la denuncia y luego pues que dejen trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
0: Els experts recomanen mesures preventives com dispositius GPS o localitzadors en objectes personals, així com reforçar el suport a cuidadors i famílies, que són els que més pateixen les conseqüències d'aquesta malaltia.
2: Gràcies, Dan. Nou cop de timó al Departament de Drets Socials en la gestió dels programes i les ajudes dirigits a joves extutelats. Les entitats assenyalades pels pagaments indeguts a joves que ja no complien els requisits quedaran fora del sistema a finals d'any. Així ho ha anunciat la consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, en seu parlamentària durant la comissió d'investigació sobre l'antiga DGAI a Montse Valls. Què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La consellera ha defensat que la relació amb aquestes entitats ha deixat de tenir sentit i a partir d'ara el seguiment de les ajudes es farà amb personal propi del departament i de manera mensual, utilitzant dades administratives i processos més automatitzats. Concretament, es farà a partir de la recopilació de dades amb informació de la vida laboral, bases de cotització, padró, cadastre i salut. D'aquesta manera, el contracte amb la UTE Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Resilis, es rescindirà el 31 de desembre.
4: Hem transformat la prestació per joves extutelats, que ara es tramita de manera semiautomàtica. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any.
3: En aquest sentit, ha assegurat que l'acompanyament socioeducatiu dels extutelats passarà a fer-se amb el personal propi del Departament de Drets Socials. En aquesta comissió, Martínez Bravo ha aprofitat també per expulsar-se culpes sobre el mal estat, diu, amb què es va trobar la DGAIA quan els socialistes van entrar al govern ara fa un any i nou mesos. El problema, segons ha dit, és la poca transformació que arrossegava l'organisme des de feia anys, sense adaptar als nous temps i reptes.
5: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
6: La brújula amb Lola Sorribas.
2: Obrim plana econòmica. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona. Això és un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons fonts sindicals, Joan.
7: La direcció de l'empresa nipona els ho ha comunicat en la primera reunió per començar a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, que significa el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i aldàries funcionals del Prat amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors. La companyia, que fa 4 anys va tirar endavant un dels expedients més grans de Catalunya, al·lega ara causes econòmiques, productives i organitzatives per justificar els acomiadaments.
2: Indra preveu contractar 1.500 treballadors a Catalunya fins al 2027 i pretén també augmentar les vendes fins als 550 milions d'euros.
7: La companyia de defensa afegirà també un edifici insígnia a Barcelona i s'expandirà a Tarragona i altres punts del territori per descentralitzar l'empresa. Així ho fixa el nou pla estratègic de creixement i inversions de la companyia. El conseller delegat José Vicente de los Mozos assegura que l'objectiu és situar l'empresa entre les top 10 en generació d'ocupació a Catalunya.
8: El compromiso del Grupo Indra en Cataluña es claro. Queremos que el Grupo Indra sea una de las top 10 empresas en Cataluña y que sea una referencia en tecnología y defensa. Y también tenemos que trabajar unidos.
7: va més enllà, fins i tot. Diu que volen consolidar-se com un hub tecnològic cap al sud d'Europa.
2: Catalunya avança cap a l'electrificació del parc mòbil i ho fa amb l'impuls del govern de la Generalitat, que ja ha instal·lat més de 2.500 punts de càrrega de cotxes elèctrics en el primer any de funcionament del pla, que ha de servir per fer el canvi definitiu cap a un model sense fums ni combustibles fòssils. Les dades les té totes en Robert Calvo, que ara mateix ens les desgrana, Robert.
9: Hola, Lola, bona tarda. L'any 2025 va ser de rècord a Catalunya en aquest sentit, amb un augment de més del 77% en la venda de cotxes elèctrics purs. Això consolida Catalunya com el segon mercat d'Espanya, pel que fa a les vendes, vull dir. Però ara per ara, amb les dades a la mà, Catalunya ja ha avançat la Comunitat de Madrid pel que respecta als punts de càrrega. Aquí són més d'11.500 davant dels gairebé 8.000 amb els que compten els conductors i conductores de vehicles elèctrics. Ja representen el 24% de les noves matriculacions. De fet, a l'abril, un de cada tres cotxes venuts a Catalunya ja va ser d'aquesta modalitat. Això representa un augment del 55% respecte a l'any anterior.
2: A Catalunya hi ha dues factories que seran clau en el futur immediat per donar l'embranzida final al cotxe elèctric. Ara mateix es fabriquen i s'acoblen cotxes elèctrics a Catalunya, principalment a Barcelona, per exemple, el Cupra Raval a Martorell i els nous models de la marca Ebro a l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca després de l'aliança amb l'empresa xinesa Chery.
9: Mentre aquí s'avança en fer cotxes elèctrics made in Spain, qui prem l'accelerador a molt bon ritme al mercat espanyol és la indústria made in China. Els cotxes elèctrics xinesos entren pel port de Barcelona i de quina manera? Ja suposen el 20% de totes les vendes a Espanya. Aquesta infraestructura catalana rep el 80% dels vehicles que s'acaben venent a tot el país. Per tant, una vegada més, la capital catalana és líder en importacions de tecnologia. Aquí hi arriben els darrers models de marques com BYD, que és una de les més populars entre els compradors. El seu èxit es certifica amb l'obertura del nou concessionari de la marca a la maquinista. Ho ha fet de la mà de Quadis. El country manager a Espanya i Portugal és Alberto de Aza.
10: Quadis és una aposta segura, és el primer grupo español en distribución de vehículos, el número uno, el más importante, pero no son una cuestión de volumen, es una cuestión de saber hacer, es una cuestión de calidad en su trabajo y de calidad asistencial, no solamente vender el coche, sino cuidar de los clientes, y para nosotros Quadis es una garantía.
9: I Catalunya també és una garantia, diu de Aza, pel suport institucional del govern a aquest tipus d'utilitaris i pel suport de l'autoritat portuària a les marques asiàtiques que ja demanden més espai a Barcelona.
10: El puerto de Barcelona, la autoridad portuaria, ha facilitado mucho esta actividad, el servicio es muy ágil, los metros están disponibles, aunque es cierto que empezamos a tener problemas y necesitamos crecer, i bueno, nosotros estamos muy satisfechos.
9: I creixerà el port de Barcelona en els propers anys. La Xina, amb ganes de créixer a Occident. Són el país del món amb més vehicles elèctrics, seguits per Noruega, Suècia i Alemanya. Parlo de taxes de fins al 90% del parc mòbil elèctric hores d'ara. Aquí avancem mica en mica amb la implantació d'aquest tipus de vehicles.
10: La propulsió elèctrica está claro que va a ser la predominante y para esto no vamos a tener que esperar 50 años. Ya vemos en los países nórdicos que están por encima del 95%. Yo creo que en pocos años vamos a ver que mayoritariamente la solución electrificada va ser la preferida per la indústria.
9: Els elèctrics purs representen prop del 8-9% de la quota de mercat en noves matriculacions a Espanya, mentre que els vehicles electrificats totals, incloent-hi els híbrids endollables, superen el 20%.
2: Gràcies, Robert, i tanquem aquesta plana econòmica explicant-los que la Comissió Nacional del Mercat i Valors sanciona Gerard Piqué i José Elías per operar amb informació privilegiada. Les sancions són de 200.000 i 100.000 euros.
7: Les sancions per infraccions molt greus són per operar amb informació privilegiada l'any 2021 per sobre l'inici de converses sobre l'oferta Atris Health per adquirir Aspi Global Services. La sanció a José Elías és per abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de Piqué és per la compra d'accions d'Aspi disposant prèviament d'aquesta informació.
6: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
2: 10 minuts i arribem a les 8 del vespre. En clau local, la trama del cas Innova i les irregularitats en la construcció de l'Hospital de Reus arriben a judici 14 anys després.
7: Avui s'inicia aquest judici a l'Audiència de Tarragona. En la primera jornada s'aborden les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona.

0: Ona. L'exalcalde de Reus, Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, són els principals encausats. Tots ells s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.
1: Més coses, una cinquantena de treballadors de Pascual a Gurb tallen la rotonda d'accés a la C-17 durant la vaga. Els treballadors volen forçar una negociació col·lectiva i rebutgen la proposta de continuïtat de Casa Tarradellas.
0: Els empleats han aturat l'activitat durant tot el dia per intentar forçar aquesta negociació col·lectiva després de la venda de la planta anunciada fa 10 dies a Casa Tarradellas. Per visibilitzar el seu malestar, han tallat la rotonda d'accés a la C-17. Pedro Chuecos, un dels empleats, explica que no veuen clara la proposta de continuïtat, ja que només se'ls garanteix el sou i l'antiguitat, i desconeixen els torns, els horaris i les condicions.
1: L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han signat un acord per incorporar 23 nous professionals al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Això generarà 5.000 noves places anuals.
0: I amb aquest increment s'arribarà a les 35.500 places per aprendre català. També s'ha acordat un increment de l'aportació municipal de gairebé 2 milions d'euros a un mínim de una mica més de 3. Aquesta aportació queda fixada com ordinària i passarà a formar part del finançament estructural del centre. Escoltem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa i, per tant, que les llistes d'espera, pel que fa als cursos de català, siguin història a la ciutat de Barcelona.
0: I destaca també que són xifres històriques pel que fa a l'oferta en català.
1: I a Girona, l'Ajuntament ha encarregat la restauració de l'escut heràldic de la reina Joana de la Torre Gironella, un element patrimonial del segle XV.
0: La històrica peça té evidents signes de degradació, com el desgast superficial, la brutícia acumulada o certs despreniments. Per això l'Ajuntament ha encarregat a l'empresa Conservació de Patrimoni i Restaura l'encàrrec d'intervenir la peça per preservar el seu alt valor històric i patrimonial. La gestió començarà el 19 de maig i s'allargarà més o menys uns 15 dies.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a la Riera de Gaià per una presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys.
0: Els fets haurien passat a la matinada de diumenge i l'avís es va donar dissabte a la nit, aproximadament a 3:15, quan una persona es va presentar a la comissaria de Torredembarra per alertar del cas. Hores més tard, una patrulla policial va localitzar el vehicle on viatjava el presumpte autor de 45 anys i també la víctima a la Ribera de Gaià. Els agents van procedir a la seva detenció. L'home està investigat per delictes contra la llibertat sexual i per incitació a la prostitució de menors i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
1: La Policia Nacional ha detingut 3 traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera.
0: Els detinguts van intentar esquivar un control i fugir de la policia. La intervenció va tenir lloc el passat 25 d'abril a la matinada, quan els agents, que estaven fent tasques de prevenció a la zona fronterera, van donar l'alt a 2 vehicles que feien maniobres evasives per evitar un control. Quan la patrulla s'hi va acostar, els sospitosos van fugir, iniciant així una persecució fins que els agents els van aconseguir aturar.
1: I condemnes de fins a 3 mesos de presó per falsedat documental per 3 dels 10 acusats de la PS21 del Mercuri.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat 3 dels 10 acusats per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell ara l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, l'assessor de comptabilitat i també el president del Gremi de Constructors Comarcal. La resta d'acusats queden absolts.

0: Plana cultural. Abans de passar a la segona part d'aquesta brúixola, acabarem el programa parlant sobre salut mental i en uns minuts ens anirem als carrers de Barcelona per saber com està evolucionant la rua de la 29a Lliga que guanya el Futbol Club Barcelona. Una festa que està tenyint els carrers de la capital catalana de blaugrana, però abans d'això, informacions en clau cultural, troben restes de 14 individus al cim de la Mola que podrien correspondre als primers pobladors del monestir del segle X, Dan.
1: La descoberta s'ha fet durant unes obres de millora al voltant del monestir de Sant Llorenç de Munt, en una zona molt transitada, fet que ha sorprès els arqueòlegs. Les restes, majoritàriament d'homes, inclouen algunes tombes antropomorfes que podrien confirmar l'origen medieval de la necròpoli, tot i que caldrà analitzar-les per determinar la data exacta. La troballa obligarà a replantejar les actuacions previstes a l'espai, ja que la preservació del jaciment serà prioritària i requerirà nous estudis i un pla director per protegir i posar en valor el conjunt.
2: Era l'actuació aquesta de l'entorn del cim, que era la que ens hem trobat que hem d'aturar, reconduir, en part, i és la que ha fet evident que aquestes troballes doncs, tinguessin aquesta importància que us estem comentant avui.
1: Aquest que escoltàvem era en Albert Abaurrea, cap de Servei d'Anàlisi, Gestió, Territori, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
0: Gràcies, Dan. La Casa Batlló de la capital catalana recupera l'últim habitatge de Gaudí. La tercera planta de la casa s'ha restaurat conservant l'essència.
3: I és un habitatge que es podrà visitar com a experiència complementària i privada a l'edifici en si. Per primera vegada, després de més d'un segle habitat per descendents directes de la família Batlló, l'espai s'habilitarà i s'obrirà al públic per complementar la proposta i la visita de l'edifici. L'espai també estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única planta que es manté amb un grau d'autenticitat excepcional, ja que manté l'essència de la vida domèstica concebuda per Gaudí a principis del segle XX.
0: 10 companyies conformen el programa del Cicle Circ d'ara mateix, que tindrà lloc del 15 al 31 de maig a Barcelona.
3: Es tracta d'una iniciativa que té l'objectiu d'explorar el concepte actual del circ des de múltiples vessants, que sovint no hi són associades. El festival vol pesar en qüestió també les categories que han servit fins ara per classificar aquesta pràctica artística i que, segons els organitzadors, ja no descriuen les pràctiques actuals. Això mateix deien companyies com Los Galindos, amb Mort de Riure, Si Josianes, amb Josianes ou l'Art de la Resistance, o Earthcore, amb Queer, actuaran als diferents espais del Mercat de les Flors per tensar les costures del concepte del circ.
0: La sisena edició del Festival Gastronòmic de Corpinat ha programat 57 vetllades entre juny i juliol.
3: La marca col·lectiva d'Escumosos ha presentat aquest dilluns el cartell que inclou 22 cellers i experiències creades per 56 xefs. A diferència d'altres anys, el festival s'avança uns dies i començarà a principis de juny. L'organització justifica per la resposta extraordinària de públic de les darreres edicions. Les entrades ja es poden reservar i en tots els casos inclouen visites als cellers. Corpinat ha detallat que en 5 edicions el festival ha acollit 230 sopars i 7.600 persones.
0: El Festival de Cinema d'Autor 2026 tanca una edició de rècord amb més de 31.000 espectadors. Això és un 13% més que l'any anterior.
3: El festival ha celebrat l'edició més exitosa de la seva història. L'assistència a les sessions i activitats del festival ha estat del 67% de l'aforament total del festival. La xifra final d'espectadors s'ha anunciat un cop ha conclòs el Focus D'A 2026 dedicat a Christian Petzold, que ha estès el d'Autor 2026 fins a finals d'abril a la Filmoteca de Catalunya.
0: I el Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat els nominats de la 27a edició del Premi del Llibreter.
3: Ferran García, Xavier Mas Cravioto, Quim Espanyol aspiren al premi en la categoria de literatura catalana. Mafalda Bellido, Alba Dalmau i Tina Vallès són les finalistes, en canvi, d'infantil i juvenil. El lliurament del premi es farà el proper 17 de juny a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: persones de culers estan ocupant des de les 5 de la tarda als carrers de Barcelona per celebrar la 29a Lliga del Futbol Club Barcelona. I seguint tot aquest recorregut tenim el nostre company, ja hem connectat amb ell fa una estona, i el que volem és que ens expliqui ara com avança aquesta festa. Víctor, Llucià, què tal? Molt bona tarda.
1: Què tal? Hola, doncs ja fa gairebé 3 hores que ha començat aquesta rua. Ara estem a l'alçada de Gran Via amb el Passeig de Gràcia, a l'altura, a l'alçada del Teatre Coliseum, perquè ens entenguem, i aquí hi ha moltíssima gent arreplegada amb bufandes, amb samarretes, hi ha alguns que opten per les noves samarretes, a mi m'agrada molt aquest tipus de samarretes, totes blaugranes, bufandes al vent, i els jugadors que s'ho estan passant d'allò més bé. Ara estic veient a Kat, per exemple, que també està ballant amb la rua que du els campions de la 29a Lliga amb un lema, una manera de ser, una manera de guanyar. Amb Hansi Flick, finalment, ha aparegut, no ha marxat a Alemanya, sinó que ha volgut estar present a la rua dels campions. Us en recordeu de la imatge de Íñigo Martínez amb una estelada que es va fer tan viral la setmana, l'any passat, a la rua dels campions?
0: A veure, Víctor, Llucià, tenim complicat aquesta connexió degut a les milers i milers de persones que es troben ara mateix seguint aquesta rua del Barça, ara camí cap a Plaça Catalunya. Ens comentava que estava a la zona del Passeig de Gràcia. Moltes persones, ens parlava del CAT i també de la presència de Hansi Flick, que no sabíem del cert si acabaria participant o no després de la defunció del seu pare, just la matinada abans de la celebració del partit. Veurem si podem recuperar aquesta connexió amb el Víctor Llucià, però abans volem conèixer què ens espera a la brúixola del Ràdio Estàdio a partir de 8:45 amb l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Lola Sorribas. La samarreta ben curiosa, la teva. Dic que a la brúixola del Ràdio Estàdio Catalunya d'avui connectarem, o ho intentarem, amb la rua del campió de Lliga pels carrers de Barcelona, un Barça que ahir derrotava el Real Madrid, com heu comentat, al Nou Camp Nou, amb gols de Rashford i Ferran Torres, per conquerir el 29è títol de la regularitat del club. Ara els de Flick es marquen com a objectiu assolir els 100 punts i els 100 gols al campionat, des dels 91 punts i 91 gols que tenen actualment. El Madrid segueix, però, l'enrenou. Després que Mbappé no viatgés a Barcelona per unes molèsties musculars, Florentino Pérez ha reunit avui a la seva junta directiva amb caràcter extraordinari, i a l'Espanyol han anunciat nou director esportiu, Monchi, l'ex del Sevilla, en una mala ratxa als blanquiblaus, que ja s'extén fins als 18 partits sense guanyar i només són a 2 punts de l'Alavés, que està marcant el descens. Serem pendents del Girona, un punt per damunt de la zona calenta, que tanca avui la 35a jornada visitant.

0: de Tia Green, complertà la nostra proposta, que servim a 2:00 i anem fins a les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, ens escoltem. Moltíssimes gràcies. Adéu. Sembla complicat recuperar aquesta connexió amb la rua del Barça. Ara mateix ens diuen que no és possible, però com que a partir de 9:15 tenen TEC encara fins a les 10 amb la brúixola del Radio Estadio, l'Albert Arranz segur que també ho intentarà i amb més força, a veure si en aquell moment ja està més descongestionat al carrer. De totes maneres, ens deia Víctor Llucia, que es trobava a la zona del Passeig de Gràcia, recorregut que queda encara d'aquesta rua, per si algú s'hi vol unir. Baixarà per Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts i Aristides Maillol, amb final novament al camp del Barça, una rua que està acompanyant també la comitiva de la Guàrdia Urbana del Futbol Club Barcelona per poder facilitar la mobilitat i, evidentment, amb col·laboració dels Mossos d'Esquadra, garantint també la seguretat d'aquest esdeveniment. Nosaltres ara comencem la segona i última part del programa, parlant sobre salut mental. Avui posem el focus en l'ansietat en els nens i nenes.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
4: Parece sencillo, pero se tarda meses.
3: ¿Cómo?
4: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuero.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Barbastro se llena de historias. Este viernes 15 de mayo, La Cultureta se emite en directo desde el Centro de Congresos de Barbastro, en Huesca, con motivo del Festival Literario Barbitania, un encuentro para compartir la pasión por los libros en una ciudad con amplia tradición literaria, donde las historias cobran vida. 15 de mayo, La Cultureta desde Barbastro, con Rubén Amón, patrocinado por el Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.

0: temporada consecutiva, de la mà de Hansi Flick, quan encara queden 3 jornades per disputar-se. És el 29è títol del club en la seva història. Rafinha contundent a l'hora de valorar els mereixements que ha fet l'equip.
1: Bueno, nosotros al final, al principio de temporada, nos planteamos ganar títulos y bueno, pasa por eso, ¿no? Y ganar una liga hay que celebrarlo bastante porque es algo importante. Seguramente que otros equipos querían ganar, pero al final nosotros hemos hecho muy bien esta temporada. Bueno, momentos complicados pasan todos, ¿no? Hemos, al principio de liga, algunos momentos que no nos gustaríamos, pero después fuimos espectaculares.
0: El Barça va rebre la Copa de la Lliga ahir mateix al Camp Nou, de les mans del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, i va celebrar el títol amb la seva afició. Una afició que també ho va celebrar a la plaça Catalunya, en una festa a la que es van afegir Alejandro Valde i Marc Casado, tots dos encara amb la samarreta del Barça posada i recent sortits del Camp Nou. Però és que fins i tot van ser ells els que van portar la veu cantant.

0: I a la mateixa hora, mentrestant, Eric García i Dani Olmo i també Pedri es van passejar en bicicleta pels carrers de Barcelona amb el Bicing. És ja una tradició, ja ho van fer la temporada passada després de guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol. Abans del partit contra el Madrid es va fer un minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick, que va morir en la matinada de dissabte-diumenge. Malgrat la tan trista notícia, el tècnic alemany va dirigir l'equip des de la banqueta. Ell mateix en va parlar a la roda de premsa posterior. Quan aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort, he pensat sobre si hauria d'amagar-ho o hauria de parlar amb el meu equip.
1: Should I speak with my team? Because for me it's like a family.
0: Però per mi és com una família. I he decidit que volia traslladar la informació als jugadors també.
1: What they are doing was unbelievable.
0: Tot el que estan fent és increïble i no oblidaré mai aquest moment. Estic realment content i orgullós de tots els jugadors i també del meu equip de treball i del club. Els jugadors del Barça van coincidir en dedicar-li el títol de Lliga al seu entrenador en un moment tan complicat per ell, Pedri.
2: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
0: Avui nosaltres hem de parlar poc. Hem d'escoltar els jugadors del Barça, els campions de Lliga. Ronald Araujo, el capità.
3: Hicimos historia. Creo que la primera vez que pasa eso en nuestra casa. Se ha dado de esa manera y estamos muy felices. Creo que nuestra gente también está muy feliz, muy orgullosa. Se merecían esta alegría de la manera que se dio y nada, a disfrutar, felices. Yo siempre lo dije, ¿no? Cuando los años pasados, anteriores, cuando quedamos eliminados, siempre destaqué el equipo que teníamos, el grupo, la gente joven que iba a dar muchas alegrías y lo estamos viendo. Estos dos años creo que dimos mucha alegría a nuestra gente y sabemos que tenemos algo pendiente, que obviamente que es la orejona, pero estamos trabajando para eso.
0: Exultant també Gerard Martín.
4: Nos fijamos en nosotros, pero evidentemente, pues si hay que soñar ganar la Liga de una manera, pues evidentemente todos queremos esta y se ha podido dar así hoy. Bueno, pues dice mucho de él que en un día así haya querido estar con nosotros y haya tenido esa energía y bueno, nosotros se la hemos devuelto en el campo y eso para mí pues significa mucho porque desde el primer momento me ha dado mucha confianza y bueno, esta temporada pues también he crecido mucho y en parte es gracias a su confianza también.
0: Primera lliga de Joan García amb la samarreta del Barça.
5: Bueno, tant de bo. Sí, crec que hem de valorar molt el que està guanyant l'equip. Sí, és veritat que sempre volem guanyar més, però bueno, sempre ho dic. Crec que la gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té, que crec que bueno, crec que és el que té el millor futur d'Europa. Llavors, bueno, confiar en això, treballar molt, anar millorant coses, anar guanyant experiències i segur que vindran anys molt exitosos.
0: L'equip que millor futur té a Europa, diu del Barça Joan García. El proper partit serà dimecres contra l'Alavés a Mendizorroza, però hi ha més bones notícies, i és que ja hi ha acord entre el Barça i Hansi Flick per la renovació del contracte del tècnic de Heidelberg un any més fins al juny del 2028. L'acord, a més, inclou un any més opcional, segons objectius. El somni culer amb Hansi

0: Flick continua.
1: Les 8:40 i des de les 5 de la tarda, rua dels campions pels carrers de la ciutat comtal, que encara dura. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Doncs és una autèntica bogeria el que s'està vivint aquesta tarda pels carrers de Barcelona, a la capital catalana, tenyida.

0: de blaugrana absolutament de dalt a baix. Ja portem més de 3 hores i mitja ara mateix de recorregut, que ha començat a les 5 de la tarda a la travessera de les Corts, a l'entrada del Camp Nou, i que ara està a punt d'arribar a un dels punts àlgids, a un dels punts, dels 3 punts previstos d'animació, a la Pedrera, al Passeig de Gràcia, pujant per aquesta avinguda tan tradicional, tan emblemàtica de la capital catalana, per celebrar aquesta 29a Lliga, la segona, amb Hansi Flick a la banqueta, que el tècnic alemany, per cert, ha volgut ser. Ahir no ho va confirmar a la roda de premsa, però avui ha volgut estar, se l'ha vist celebrant, somrient, malgrat el traspàs del seu pare en la matinada de dissabte a diumenge. Molts càntics de jugadors, estan Chesney i Robert Lewandowski encapçalant la comitiva blaugrana en l'autobús dels jugadors, que porta un lema d'una manera de ser, una manera de guanyar. Ho han celebrat de la forma més efusiva possible els jugadors, a Fermín, Gavi, Pedri, ballant, tots ells amb música. La Minya Mal segurament ha estat un dels més tranquils. Per moments han anat bevent cervesa als jugadors, se'ls han proporcionat després unes aigües, una coneguda marca d'hamburgueses, doncs també els ha volgut servir una mica de berenar, sopar, perquè les hores els hi passin més fàcil als jugadors del Barça, que s'estan donant un bany de masses espectacular. I un parell d'imatges virals. La temporada passada, us en recordareu, que va ser Íñigo Martínez qui va portar l'estelada, que va portar tanta polèmica. Doncs en aquesta temporada li ha tocat a Robert Lewandowski, que l'ha onejat, també banderes, una en particular de Palestina. Els jugadors que estan menjant fuet, que els hi passen als aficionats, també el no paren de passar-los banderes, samarretes perquè els hi puguin signar, tot en un ambient festiu, tot en un ambient espectacular aquí a la capital catalana. I encara els hi queda, encara els hi queda corda als jugadors, que recordo que hauran de jugar contra l'Alavés dimecres, però això ja és una altra història. Avui toca celebrar, avui toca, és dia de celebració, és dia de donar-se, ja dic, un bany de masses. Haurem d'esperar a les xifres oficials per part de la policia, per part de la Guàrdia Urbana, però hi ha un munt de gent per tots els carrers. Ara ja et dic, al Passeig de Gràcia, però abans a la travessera de les Corts, pel carrer Numància, baixant per Balmes, una gentada brutal. I ara, doncs, també quan tornem cap a la zona del Camp Nou, doncs segur que ens trobarem una gentada espectacular. Els jugadors que s'estan passant d'allò més bé, celebrant el que és la 29a Lliga de la història del Barça.
1: Setze minuts per arribar al punt horari de les 9 de la nit a Can Real. Florentino Pérez ha reunit avui la seva junta amb caràcter extraordinari després de la derrota de nit al nou Camp Nou. Onda Cero Madrid, Alberto Pereiro, hola.
2: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues los ecos de ayer desembocaron en lo que comentábamos en Radio Estadio Noche, que había una junta directiva programada para esta mañana en Valdebebas, en la ciudad deportiva, con el presidente a la cabeza. Evidentemente ha salido el tema del entrenador. Se acotan tanto las posibilidades que Mourinho ya parece el único candidato. Tiene el último partido de Liga en Benfica el fin de semana y juega hoy también. Y a partir de ahí será una conversación un poquito más fácil para que incluso pueda aparecer por la capital de España 13 años después, que se dice pronto, después del último partido del Madrid la semana que viene, en 15 días, frente al Athletic Bilbao en el Bernabéu, que va a servir también de despedida de Dani Carvajal tras 13 temporadas, las mismas que hace que Mourinho no está por Madrid. Ha habido conversación sobre altas y bajas. Lo de las bajas ya se sabe que van a ser un poquito más de las esperadas. Altas, 3-4 jugadores. Veremos a ver el timing de los fichajes y de las ventas, porque hay que vender jugadores primero para poder acometer fichajes en condiciones, sobre todo uno o dos centrales, el centrocampista y posiblemente otro lateral derecho. Y que más allá de todo esto, pues hay que acotar ciertas situaciones, entender un poco la actitud de Mbappé en las últimas semanas con una conversación. También me dicen que hay un ambiente bastante crispado con el tema de Valverde y Tchouaméni, sobre todo con el uruguayo, por parte de la plantilla, algo que ha avanzado hoy en su canal de YouTube Ramón Álvarez de Mon. Y es verdad que ahora hay que prepararse para lo que viene. Lo que viene son 3 partidos en apenas 10 días, sabiendo que al Madrid le quedan 2 en el Bernabéu y 1 fuera en Sevilla el fin de semana, el domingo, y que el del jueves frente al Oviedo, pues la gente a las 9 y media de la noche quiere aparecer para mostrar su descontento. Veremos a ver hasta qué punto, y si con o sin Mbappé, que al parecer ha dejado

0: Benvinguts al Nits de Ràdio amb el David Cervelló, tota la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Hola.
1: Molt bones, Albert. Doncs mira, aquesta propera matinada intentarem recollir la gent doncs, que encara estigui amb la rua donant voltes, doncs que es mira que els hi fem companyia perquè si encara estan tornant a casa, amb, per exemple, nit de dilluns, per tant, sèries que tindrem per proposar. Entre elles, l'Òscar González m'ha dit que una es diu Cochinas. Bé, es veu Cochinas, es veu que és de riure i d'una bueno, una història ben interessant d'un videoclub a l'època de quan hi havia els videoclubs, te'n recordes, que anaves a veure les caràtules i veies que la que tenia molts números anotats, aquella era bona, que l'havia llogat molta gent, i sempre aquella que buscaves no tenia el cartró perquè la tenien agafada. Bé, doncs un videoclub que s'acaba reconvertint en una mica d'així de videoclub eròtic o festivo per sobreviure. Divertida i interessant la que ens proposa avui a l'Òscar, amb d'altres sèries i d'altres llibres que podrem conèixer avui i que, com per exemple, Maldecir el amor de Paula Ramos, a qui podrem entrevistar. Tot això molt més a partir de 2:15 i fins a les 6 us esperem a Nits de Ràdio.

0: Interesante, sobre todo con el tema de Irán, de Infantino, de Trump, en fin, vamos a ver cómo acaba todo esto.
1: ¿Hay rincón para las peticiones del oyente?
0: Claro.
1: Vale, pues me pido especial a Arus, campeón de Dinamarca 40 años después, ganando en el campo del Brøndby, releva en el palmarés al Copenhague y jugará la Champions la próxima temporada. Vuelve el Arus. Está claro que lo de antes vuelve a estar de moda, Jesús. Així que ja sabeu, si voleu estar a la última del futbol internacional, cada dilluns un nou capítol a OndaCero.es. Es diu Onda Futbol. Corresponsal Premier en el Radio Estadio, Jesús López. Un abrazo enorme. Cuídate.
0: A ver cuándo os toca estar de moda a nosotros, ¿eh? Un abrazo. Adeu, adeu.
2: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan... Los perseguidos.
3: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lacic?
4: ¿De quién?
3: Un preso de Extremera detenido hace poco en el aeropuerto del Prat. Se le conoce como el vampiro de Nice. ¿Qué me ofreces a cambio?
5: Sacarás a la luz la historia del mayor criminal que ha actuado en nuestro país en las últimas décadas. Gabriel Melgar, pero todos le conocen como Dardo.
6: Por cierto, que he estado hablando con Ignacio Montes.
7: Anda, con el Montes. ¿Y qué te ha dicho el perdedor ese?
6: Nada, ahora te cuento mejor, pero vamos, básicamente me ha ofrecido no escribir sobre Zoran.
7: Venga, hombre, una polla. Le habrás dicho que no, ¿verdad? Daniela, lo del vampiro es increíble. ¡Hostia!
2: Ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
8: ¿Vamos de visita?
9: Hola, ¿qué tal?
8: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
10: Bien.
8: ¿Y la pequeña qué tal?
10: Está bien.
8: ¿Y tu gato?
10: Bien, muy bien.
8: Esta es...
11: ¡Wow! Me encanta.
12: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
8: Bienvenida.
12: Century 21.
13: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui. Eloy Collazos.
14: Tal dia com avui, fa 13 anys que el Barça de futbol sala va guanyar la tercera Copa del Rei consecutiva. Així parlava el capità blaugrana Jordi Torres després de la victòria.
15: Hemos tenido la suerte de meter casi todo lo que hemos llegado. Y bueno, y una segunda parte, al final de la primera parte y la segunda. Claro, el Pozo cuando juega portero jugador, creo que es el mejor equipo. Y nosotros hemos pasado mal, pero hemos podido aguantar. Y creo que este equipo se merece esta victoria.
14: Els culers es van imposar per 6-3 al Pozo Murcia a la final. L'equip, entrenat per Marc Carmona, va dominar la competició des de la seva creació i va conquerir les quatre primeres edicions del torneig. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 12 de maig del 2004, la nedadora barcelonina Erika Villaécija va convertir-se en la primera catalana campiona d'Europa de natació. La nedadora del Club Natació L'Hospitalet va guanyar la final dels 800 metres lliures als europeus de Madrid amb un temps de 8 minuts, 31 segons i 26 centèsimes. Dimecres farà 17 anys que el Barça de Pep Guardiola va guanyar el primer títol de la seva etapa com a entrenador. Així parlava Carles Puyol després d'aixecar la Copa del Rei.
16: Sí, muy contentos. La verdad es que, mira, solo hay que ver esto. Muy emocionante. Ahora celebrarlo y a seguir.
17: Puede ser una semana histórica, Puyol, de este Barcelona.
16: Sí, puede ser. Yo creo que toda la temporada... ha sido muy buena y ahora hay que continuar y rematar con títulos.
14: El conjunt blaugrana va derrotar l'Atlètic Club per 4-1 a la final disputada a Mestalla. Tot i començar perdent amb un gol de Toquero, el Barça va remuntar amb dianes de Torella ja, Messi, Bojan i Xavi. Aquell títol va ser el primer d'un triplet històric que el Barça completaria aquella mateixa temporada. Dijous es compliran 95 anys que la Unió Esportiva Sant Boiana va guanyar la primera Copa d'Espanya de rugbi de la seva història. El conjunt de Sant Boi de Llobregat es va imposar per 12-6 al Reial Madrid a la final. El club de gada del rugbi estatal ja ha sumat 12 títols de Copa al seu palmarès. I acabem el divendres perquè també és una data important pel ciclisme català. El 15 de maig del 2012, el ciclista de Parets del Vallès, Joaquim Purito Rodríguez, es va convertir en el líder del Giro d'Itàlia. Va guanyar la desena etapa en final a 6 després d'imposar-se l'esprint al canadenc Hess Gedal i a l'italià Paolo Tiralongo.
18: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
19: Millones los socios del club.
4: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
10: Sí, como el 50% en todas las galletas, canjeable en un cupón.
4: Que te renta un montón, solo el 12 de mayo.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Descubre el futuro de la tecnología para la madera y el mueble. Silexpo, la feria bienal mundial dedicada a las tecnologías y la maquinaria para la industria de la madera y el mueble, te espera del 9 al 12 de junio de 2026 en Fiera Milano, RO, Milán. Descubre más en silexpo.com.
13: A la brújula de Radio Estadio, Tatia Green.
1: Golf. Parlem de golf i ho fem, com sempre, de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Bona nit.
20: Bona nit a tots.
1: Un jove sud-africà guanya l'estrella d'Am Catalunya Championship del DP World Tour i ho fa amb rècord històric inclòs.
20: Efectivament, una estrella d'Am Catalunya Championship que va finalitzar aquest diumenge al Prat i que ens ha servit per descobrir una nova estrella del golf mundial que pràcticament ningú coneixia. El sud-africà Yuraj Premlal, i que s'ha guanyat el nom al golf europeu amb una actuació estratosfèrica per aquest xaval de només 22 anys, que no oblidarà mai el seu pas per Barcelona. Yuraj Premlal va tancar aquest diumenge un torneig de somni, després de tornar a arrasar la jornada final del torneig, amb una targeta de 63 cops, menys 9, per imposar-se amb un total de 260 impactes, menys 28, fent miques a la resta de rivals, i aconseguir ni més ni menys que 14 cops de renda sobre el segon classificat, el seu compatriota Sean Norris, que va acabar amb menys 14. El jove sud-africà, que ja va deixar tothom bocabadat a la jornada de dissabte amb els seus 63 cops, no va donar mostres el dia decisiu de tenir cap dubte amb el seu joc, i des del primer cop es va mostrar absolutament indestructible, sumant ni més ni menys que 6 birdies amb els primers 9 forats, deixant clar que el torneig era seu per decret. Una diferència amb el segon classificat, com dèiem, de 14 cops, la més àmplia en la història d'un torneig regular de qualsevol circuit, només superat pels 15 cops que va aconseguir en el seu moment Tiger Woods al US Open del 2000. La segona diferència més gran l'aconseguia un altre sud-africà, Ernie Els, que aconseguia imposar-se a l'Asian Open amb 13 cops de marge, però que ja superava Premwell aquí al Prat. No tinc paraules, va dir aquest jove prodigi, que aquesta setmana ha sumat 33 birdies, atenció, només 3 bogeys i un doble bogey, per pujar al lloc 26è de la Ride to Dubai, a més d'emposar-se un xec de 400.000 euros. Un resultat certament històric que feia miques també el rècord del recorregut Rosa del Prat, amb un menys 9 que assolia 2 dies consecutius, en la millor actuació, sens dubte, de la seva vida, amb una facilitat amb el seu joc i que ningú se li va poder apropar. Ara la pregunta és si ha estat un miratge d'una setmana única o Premlal ha despegat definitivament per estar entre els millors. Haurem d'esperar algunes setmanes per veure i saber la resposta.
1: Alejandro del Rey fou el millor espanyol al Real Club de Golf El Prat.
20: Sí, a la classificació final, gran actuació del madrileny Alejandro del Rey, que finalitzava tercer en 275 cops, menys 13, gràcies a una volta aquest diumenge de 68 cops, empatat amb el sud-africà, un altre sud-africà, Jesse Ritchie, i el francès Guillaume de Gourdie, en un torneig rodó del Rey que signava la seva millor actuació pràcticament en un any i que torna a posar-lo entre els millors del DP World Tour. Del Rey aconseguia el seu millor registre aquest any amb un 8è lloc a la Xina. D'altra banda, Rafa Cabrera Bello, el canari, signava la millor volta del dia i un total de menys 12 que li valia el 6è lloc final. Un altre madrileny també al top 10, Eugenio López Chagarra, amb un 277 cops. Respecte als catalans, només 2 aconseguien ficar-se al tall del torneig, Adrián Arnaus, que finalitzava amb menys 3, i Quim Vidal amb més 1 al total, lluny dels primers llocs, en un Prat que obria la temporada europea del DP World Tour amb bons registres d'espectadors al Camp del Prat.
1: I després d'acollir el DP, a casa nostra continua l'acció, perquè ara arriba el segon circuit europeu a Fontanals Golf.
20: Doncs sí, segona setmana consecutiva del millor golf professional aquí a Catalunya, amb la disputa del Challenge de Catalunya, prova de l'Hotel Planner Tour, i que acollirà l'espectacular recorregut de Fontanals d'aquí a partir de dijous. Espanya estarà representada amb 21 jugadors, 10 dels quals formen part del Pro Spain Team de la Federació Espanyola, consolidant una de les presències nacionals més potents del torneig. Situat a la part del rànquing de Toilet Planner, Pablo Ereño és un dels jugadors més destacats que jugaran aquest torneig després de fer 12 el Challenge d'Itàlia la setmana passada, i sens dubte serà una bona prova pels joves talents catalans i espanyols en aquest torneig del segon circuit europeu. Recordem que qui es vulgui apropar L'entrada és gratuïta.
1: Hombre, doncs no està gens malament dir-ho. Anem amb el Leaf. Sergio García lluita per la victòria a Virgínia, però acaba segon.
20: Sí, l'australià Lucas Herbert, amb un total de menys 23, va ser el vencedor del Leaf Golf Virgínia, tot i que el va haver de suar fins al final amb la persecució d'un brillant Sergio García en una ronda final al Trump National Golf Club, que va tenir diversos jugadors amb ganes d'igualir-li la festa a l'australià, com el mateix espanyol, e inclús un altre jugador castellonenc, com José Le Ballester, que no va poder atrapar-lo. El castellonenc va estar molt a prop de poder-lo situar, d'estar al capdavant de la classificació a mitja volta, després de sumar 4 birdies consecutius. I Sergio semblava que podia fer el sorpasso a l'australià, ja que venia jugant molt bé i un doble bogey de l'australià, com deia. Però el pitjor moment de Herbert va ser capaç d'embocar un pat molt complicat de 4 metres, entre que Sergio, el mateix forat, es quedava curt i no deixava perdre una gran oportunitat i l'australià tornava a agafar 2 cops de renda que ja van ser definitius. Tot i que un dels grans protagonistes d'aquest Leaf va estar molt a prop, també va ser el seu mentor, el jove jugador José Le Ballester, que sumava un altre top 5 al Leaf Golf i amb un joc agressiu i molt eficient. La seva tercera volta de 60 cops va tenir continuïtat diumenge per acabar amb menys 17 entre els millors. Menys inspirat en aquesta ocasió va estar John Rahm, que va ficar-se finalment al top 10, encara que mai va tenir opcions reals de guanyar a Virgínia, mentre que el català David Puig, en un altre gran torneig, va acabar 12 i no va poder estar a la victòria, no va poder donar la victòria per equips, ja que va fallar el seu cop al forat 18 en la competició per equips, com dèiem.
1: El PGA Tour, guanyador noruec al Tourist Championship.
20: Sí, passem a l'altra banda de l'Atlàntic i ens trobem amb Christopher Reitan, que amb menys 15 ha aconseguit aquest diumenge la victòria més important de la seva carrera. S'ha proclamat campió del torneig Tourist Championship, esdeveniment designat als importants del PGA Tour, disputat al sempre emocionant Quail Hollow de Charlotte, a Carolina del Nord, per seguir els passos del seu amic Victor Hovland i convertir-se en el segon jugador noruec de la història en imposar-se en un torneig del circuit nord-americà i amb un xec fos important, sens dubte el millor de la seva carrera, amb 3,6 milions de dòlars. Als seus 28 anys, el golfista d'Oslo estrena el seu caseller al circuit nord-americà, escala fins al 13è lloc de la FedEx Cup i, sens dubte, amb una victòria cimentada en el seu joc extraordinari en el Moving Day, dissabte, on va signar 64 cops i va aconseguir dominar-lo al torneig fins al darrer dia. Ricky Fowler, amb menys 13, va ser un dels que més van apretar i va posar problemes al líder, però no va poder aconseguir-ho després de fer un bogey al 18. Per altra banda, Nicolai Hogar, un altre dels europeus, que va acabar empatat amb el californià a la segona posició, també va tenir la possibilitat de guanyar. Una mala recuperació al 16 el va deixar sense opció. D'altra banda, Brant Snedeker, un altre nord-americà, va guanyar un altre dels tornejos que jugava al mateix temps, el One Flight Myrtle Beach, el clàssic diumenge, que li va donar plaça pel segon torneig gran de la temporada que juga aquesta setmana als Estats Units.
1: Jacobo Cestino suma una històrica victòria al Campionat d'Espanya Individual Sènior.
20: Sí, el Campionat d'Espanya Sènior ha conclòs aquest diumenge el recorregut sevillà del Real Club de Pineda amb una històrica victòria per Jacobo Cestino, ja que el jugador andalús s'ha apuntat al seu 5è trofeu i el que és més notable, en només 6 participacions. Jacobo Cestino va arribar al club andalús amb un objectiu clar, el d'ampliar la seva llei dins del golf sènior espanyol i ho ha aconseguit sense cap oposició. En aquesta tercera jornada, el jugador andalús ha firmat una targeta de 74 cops per un total de 214, menys 2, que li ha otorgat una còmoda avantatge de 4 cops sobre Ramon Luengo, segon, i de nou sobre Álvaro Martínez Rumbo i Òscar Sánchez, que han compartit el podi.
1: I acabem amb el Gran Premi de Catalunya, que celebra amb èxit la segona prova de la temporada a Reus.
20: Sí, el 60è Gran Premi de Catalunya de la Federació Catalana va visitar Gaudí Reus Club en aquesta segona prova de la temporada del torneig oficial del català i el gran beneficiat de la segona jornada va ser l'equip Golf Eòlic, que aconseguia imposar-se en el recorregut reusenc amb 114 punts i agafar el liderat de l'hexagonal. En una matinal que va amenaçar molta pluja i que només va arribar amb els forats finals, Golf Eòlic va dominar amb claredat aquesta segona jornada en un recorregut amb molt bones condicions i on els jugadors van poder gaudir de les millores que ha fet el camp en els darrers mesos. Els guanyadors van dominar amb aquests 114 punts gràcies als 40 de Felipe Fernández i 39 d'Oriol Chorruesco i el 35 de Sergi Vives, que els va valer per assolir el liderat d'aquest hexagonal amb un total de 196 punts. Moltes felicitats, doncs, als guanyadors i als nous líders d'aquesta competició oficial de la Federació Catalana de Golf.
1: Doncs tornarem a parlar de golf i ho farem en 7 dies, sempre que ell vulgui, que voldrà, espero, amb el nostre company i amic Ramon Palomar, company amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf. Bona setmana i molts verdis. Ramon, cuida't.
20: Moltes gràcies i fins dilluns proper.
0: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
1: Marxem. Descans a Vallecas. Rayo 0, Girona 0. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Us recomanem que continueu a la sintonia d'Onda Cero Ràdio a partir de 11:45. Tota l'actualitat esportiva analitzada al Radio Estadio Noche amb l'Edu Pidal i la Rocío Martínez. Ara, però, no toqueu el dial perquè us perdreu la brújula. Informació general a debat amb Rafa Latorre. Fins demà, doncs. Que tingueu bona nit i cuideu-vos molt.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de que ens facin propostes de tot tipus. Ja sabeu, aquí al llarg de la setmana intentem que sigui el més variat possible, però ens agrada començar per la ficció de sèries, perquè és una ficció que ens acompanya, que és allò que dius, va, veuré un capitolet més, eh? I així vas avançant, tot i que això, cada cop són menys capítols o són més pel·lícules llargues, ja no saps ben bé on definir la línia, però això és el que totes les setmanes ens proposa l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, seran curtes o molt curtes? Perquè ja no m'atreveixo.
1: Diria que les dues d'avui són curtes.
0: Veus? Sí, sí.
1: Curtes i que no tindran continuïtat, és a dir, que és minissèrie.
0: Bueno.
1: A priori, eh? La segona especialment, perquè... Bueno, la segona, va, totes les dues podrien tenir continuïtat, però jo diria que no la necessiten. Però bueno, la segona potser sí, perquè té un cliffhanger, però que tampoc veig jo la cadena amb intenció de renovar.
0: Bueno.
1: Sí, així que hi ha com altres sèries, ja en parlarem d'alguna d'elles, que fins i tot els actors estan fent pressió a la cadena perquè volen una segona temporada.
0: Val, bueno.
1: Potser parlarem la setmana que ve.
0: Val.
1: D'aquestes dues, a priori, també han tingut... La primera ha tingut uns bons resultats de crítica, sobretot, d'audiència, mai se sap, a Prime Video, que és la primera sèrie, no sé si dona xifres d'audiències, però ha funcionat molt bé entre la crítica i entre els espectadors. Comencem per aquesta primera.
0: Vinga.
1: Minissèrie espanyola. La trobeu a Prime Video. 8 episodis que te'ls cruspeixes, si no en un cap de setmana, potser una mateixa nit, si t'hi poses, te les podries
0: cruspir.
1: Que no t'ho recomano, eh?
0: Bueno, clar, això és un empatx, ja.
1: És un empatxo. Però és que, clar, és tan bona i tan addictiva que podria passar. Són aquestes coses que fa anys fèiem i ara ja no ho fem. Això, aquells binge-watching que fèiem abans, de que ens podien cruspir una temporada, jo què sé, segons quines sèries que arribaven a Netflix, que te les menjaves la mateixa nit, ara ja no, ara ja dius, bueno, ara vull prendre'm les coses en calma.
0: Sí, sí, sí. Allò de saborejar, que es diu. Eh?
1: Exacte, ja ves que si
0: Assaborir en català. Sí,
1: assaborir i la vull dosificar. Si la sèrie és bona, la vull dosificar. Vull, no la vull menjar perquè tota sencera perquè després em quedaré sense sèrie. Així que me la prenc amb una mica de calma. Una sèrie que va arribar no fa ni un mes, de fet la data d'estrena va 24 d'abril, va Prime Video, sèrie espanyola, comèdia, i que té un títol que al principi dius, ui, quin títol? Quan comença, dius, ah, doncs ara l'entenc. Es titula, i ho dic directament, Cochinas.
2: Dedicar una última plegària a la salut de nuestro vecino Mariano.
3: La leche que te han dado, Mariano.
4: Niños, yo necesito el dinero.
3: ¿Qué dinero?
5: ¡3 millones de pesetas!
6: Señora, es que el negocio no...
7: Desde que abrieron el Videomaster, la gente ha dejado de venir.
8: ¿Pero cómo he podido ser tan boba?
9: Necesitamos que este local se llene de mucha gente
10: y darles lo que nadie más les da.
11: Es curioso que todas las que van son tías.
12: No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
13: ¿Business? ¡Nos vemos dentro!
14: Menos pasarla de mano en mano y más alquilar, ¿eh?
15: Una amiga me dijo que un aprendiz de herrero con un miembro muy grande.
16: Grandes esperanzas.
0: Em sembla molt, molt interessant i molt, molt ben jugat a l'humor, Òscar.
1: Doncs sí, ens trobem una sèrie que ha estat creada per Carlos del Hoyo i Irene Boollo, que la trobeu per en vídeo, i que juga molt encertadament amb un element que és... Que de vegades el considerem que no és important, però que si li dones bona canxa, pot jugar al teu favor, que és el costumisme, per entendre'ns. La sèrie ens porta a Valladolid l'any 98, 1998, abans de que internet arribés, diguéssim, fes la seva expansió per totes les llars i per tots els ordinadors primer i després mòbils d'aquest país. Clar, jo pregunto, estimats oients, que ja sé que no m'ho direu, però jo us ho pregunto. Vosaltres, quan veieu les pel·lícules porno de Canal Plus, estàveu allà mirant dins d'aquelles pel·lícules que estaven allà pixelades. Bueno, ara diem pixelades, llavors estaven... que no es podia veure gairebé res, sí. Estaven allà censurades.
0: Allò que aixinaves una mica els ulls per veure entre línies.
1: Que t'aixaves allà mitja ullera, intentant veure alguna cosa.
0: Sí, sí, sí, amb això...
1: Estic parlant de... de l'època en què hi havia cinema porno a les televisions. De fet, ja avui en dia ja no hi ha ni cinema porno ni tan sols aquelles cadenes locals de mitjanit.
0: És cert.
1: Perquè el porno es va retirar. Ja només hi ha això, hi ha anuncis de tarotistes i companyia. Però llavors, fins fa no massa anys, encara podies veure porno a segons quins canals. A part de Canal Plus, els divendres per la nit, podies veure porno més o menys suau o més o menys fort, cadenes locals de matinada. Llavors, l'any 98, clar, si volies veure porno, havies d'anar a un videoclub. Però clar, diguéssim que va, és com quan compraves la interview, que anaves allà dissimulant allà al quiosc, bueno, sí, me pones unos chicles, me pones no sé què, la interview d'esta setmana. I que diu una interview, diu altres.
0: Sí, que deia, no, que jo la veo por los reportajes, que es deia.
1: Exactamente, yo la leo por los reportajes.
0: Sí,
1: pues
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: quan anaves al videoclub a veure una pel·lícula porno, l'havies agafat d'una zona que estava dins, darrere una cortineta, gairebé. Allà que entrava la gent, entrava dissimuladament. Que, bueno,
0: era una mica com lo del vot secret, quan volies votar en secret.
1: Exacte. Que no em vegin entrar a la secció de cinema porno, o que no em vegin ben a prop del cinema porno. Així, dissimuladament vas, l'agafes, ui, i te l'emportes i te'n vas. Llavors, la sèrie planteja això, és la història d'un senyor que té un videoclub, té un accident i es queda en coma, i la seva dona, que és molt tradicional, doncs, de sobte se n'adona que el seu marit té unes deutes increïbles i diu, i ara què faig jo? Perquè, a més, el videoclub no dona diners perquè té una competència que és com si fos un blockbuster, que s'ha menjat tota la competència de la barreria de Valladolid, estava en un deute, no sé, què fem, què fem? I sense voler se n'adonen que, bueno, doncs que l'altre videoclub té molt èxit, però no juga a pel·lícules porno.
0: Mm-hmm.
1: I el seu sí. I comencen a veure que hi arriba clientela. I no és la clientela que s'esperaven. És a dir, pajilleros, com diuen, i companyia. No, cada cop més són dones.
0: Uh-huh.
1: I comencen a jugar pel·lícules a dones. I allò comença, la bola comença a fer-se més gran i més gran i més gran. Tot això amb un to de comèdia.
0: Uh-huh.
1: I llavors, és una sèrie que ens parla d'això. D'una manera molt costumista, perquè no deixa de parlar de famílies, de gent d'això, gent de humil, gent que treballa, que té una carnisseria, que té un local, que té un bar, però que mira que les seves dones, les seves filles, les seves germanes, doncs, comencen a jugar pel·lícules porno. Per dir que, clar, aquí ho enfoca en el sentit que els homes que volen veure pel·lícules porno se van al cinema X.
0: Clar.
1: Però les dones, que són més discretes, juguen una pel·lícula. I ja comencen. I comença això, el boca-oreja, que no és que li facin alguna qüestió sexual, no. Comencen a passar, t'has vist aquesta pel·lícula, i comença a passar-se. I diguéssim que comença una clienta. I clar, tot això provoca, doncs, situacions o molt còmiques, o també provoca, clar, que la resta dels marits, els pares, els fills, la competència, però què és esto que estáis montando aquí?
0: A part del context històric, del moment que s'ha d'entendre, en què ara en aquest aspecte podem estar molt més alliberats i sobretot alliberades, però en aquell moment hi havia una pressió social en què òbviament això es pressuposava que en un home doncs era, bé, això és una mica bona senyal, i en canvi per una dona era, vamos, sinònim de perversió, no? I clar, s'ha d'entendre amb el context de l'època.
1: Exacte, i un context que fins i tot podríem portar avui en dia, perquè el cinema el porno el posa en data moltes més. Ara, el cinema porno és fantasia, això ja ho sabem tots.
0: És ficció. És ficció o ciència-ficció, podríem dir, no?
1: És ciència-ficció i que, segons en quines mans, pot ser fins i tot perillós. És
0: a dir, està clar.
1: Avui en dia, malauradament, molts joves i adolescents aprenen sexe a partir del cinema porno. I s'està repetint pautes de comportament que porten a maltractaments i a violacions,

0: i que no vull dir jo que la causa sigui el cinema porno, sinó que el que veuen el cinema porno, aquesta fantasia, la volen realitzar. Clar, i no se n'adona moltes vegades, per no dir sempre, que una cosa és el que veus la pel·lícula porno i una altra cosa és la realitat.
1: No està clar.
0: Que la realitat no és tan ideal com el cinema porno. Mm. I això ho sabem tots.
1: Mm. Bueno, aquí possiblement el que falti sigui educació en tots els aspectes, perquè coneixent-ho, jo sempre poso un paral·lelisme, ho comentem molts cops amb el Dani Martín, el nostre company del món dels videojocs, que és que, clar, diem, a veure, hauria de ser una cosa similar al que suposa el videojoc, que sempre hi ha la teoria d'algú que diu, es que los videojuegos hacen que los jóvenes sean más violentos. No, miri, escolti, precisament està estudiat que el que fa és que es desfoguin més i entenguin molt bé la separació entre videojoc ficció i coses que no farien mai a la realitat. Cal que aquest aprenentatge el tinguin també sobre la pornografia.
0: Perquè, a veure, qui és violent ho serà, vegi jugui un videojoc,
1: correcte,
0: que faci, ho és. Si té aquesta pulsió, diguéssim,
1: sí.
0: La farà independentment del mitjà.
1: Sí.
0: I en el cinema porno fas el mateix. És a dir, el porno no és per educar-se sexualment.
1: No, clar.
0: A més, tots sabem que follar no és tan bonic com apareix a les pel·lícules.
1: No, està clar.
0: Però dir-ho, podem dir aquestes hores de matinada?
1: Sí, es pot dir pel·lícules, Òscar, aquesta hora.
0: Exactament. Podem dir que les pel·lícules porno no són educatives. I que follar, en aquest sentit, no és ni net, ni divertit, segons quin moment, ni fins i tot saludable.
1: A mi m'interessava molt unes reflexions que es feien, igual que dic això, de que ben emprat doncs, no ha de tenir cap mena de complicació, precisament perquè molts cops ja doncs, pot haver aquest confetitxisme, aquesta imaginació, igual que t'agrada llegir novel·les, jo que sé, de l'Oeste, i mai voldràs agafar un cavall i posar-te al Far West.
0: En una relació, veure una pel·lícula porno doncs, és un element lúdic.
1: Exactament.
0: Lúdic, pots jugar-hi.
1: Lúdic, engrescador i que, escolta, que pot anar molt bé per a la parella. Però que una cosa és això i l'altra és una problemàtica molt interessant que clar, escoltava, era d'un reportatge que estàvem fent d'un documental que estàvem preparant on, clar, on venien a dir que hi havia certes noies, anem a dir ja postadolescents, que el problema és que havien entès malament la seva funció, com en el sentit de que per complaure havien de recrear allò que veien en aquests vídeos, i això sí que és evidentment preocupant, perillós, i aquí el que queda clar, el mínim com un múltiple, és que és un problema de que cal que hi hagi educació per entendre la ficció.
0: Com tot en aquesta vida cal l'educació, quan veus una pel·lícula, quan jugues a un videojoc, quan agafes, o quan llegeixes un llibre, també cal, no tots els llibres s'han de llegir. Són per tothom, en aquest sentit.
1: Exacte.
0: Llavors, el que fa la sèrie no blanqueja el porno.
1: Aquest és el tema. Aquest és el
0: no
1: tema.
0: Blanqueja. El porno és el porno. El porno que fa és expandir un estereotip, essencialment masculí. S'ha fet cinema porno per dones. Però què és el que ha passat? I això la pel·lícula també ho planteja. Que en realitat, i ara jo no vull generalitzar, que ningú m'agafi, però que sí que és veritat que és veritat que el porno té un component també de violència. O sigui, el porno hi ha fantasies, això, de violacions, de maltractament. Clar, això ja directament ho rebutgem d'entrada. I a més, no és un porno, diguéssim, gaudible, la veritat. Hi ha gent que ho adeix. A mi ni me'n passa pel cap, però bueno. I el porno, òbviament, no és perquè tu facis el que vegis a la pel·lícula. Correcte. Llavors, el que justament una de les coses divertides de la sèrie és que les dones comencen a veure el porno i se n'adonen que la seva vida sexual no és com la que veuen el porno. Llavors, però també se n'adonen de que jo mai faré això,
1: clar,
0: que estic veient. Ai, però em crida la curiositat.
1: Sí.
0: Em pica la curiositat. Ai, doncs mira, li posaré el meu marit. I potser no és que fem allò, però, hòstia, per engrescar la vida. Aquesta nit fem una cosa diferent.
1: La
0: meva vida sexual està tan apagada que només veure això...
1: Sí.
0: Ja tinc una certa sensació. Òbviament, algú li dirà, però senyora, vostè tingui en compte que el que està veient és fantasia, és ficció. Sí, ja ho sé que és fantasia, però jo em creu la meva fantasia mirant-ho. Llavors, la pel·lícula juga amb això també.
1: Està molt bé. No, i crec que és molt interessant i que, a més, és això, que jo crec que molts cops quan es vol tapar tant una cosa, crees massa la... com la dèria de descobrir-ho, no? Jo crec que les coses han de ser més obertes, clar, han d'estar més explicades i...
0: I el porno, ara no tant, perquè el porno des dels anys 80-90 fins avui ja ha canviat moltíssim, en aquest sentit. I ara hi ha, per exemple, segons quins gèneres, com el Gonzo, que és directament és porno per el porno. Però quants no han començat a veure una pel·lícula per la trama?
1: Sí.
0: Que és absurda, però que és tan absurda que te'n rius.
1: Sí.
0: Llavors, un dels elements també que juga amb això és que a l'inici de cada capítol són 8 episodis. Llavors, del segon al pràcticament el darrer, el 8è, però com a mínim del segon al 7è, cada capítol comença amb una paròdia en una pel·lícula porno.
1: Ah, molt bé. Ah, està molt bé, això.
0: I amb els títols de les pel·lícules porno. Perquè avui en dia ja, no, ja ni donem, ni ens importen els títols de les pel·lícules porno, sobretot si te les mires per internet.
1: Sí.
0: Perquè directament te'n vas a plataformes de online, sí, que hi ha el títol ja... Però clar, vostè se'n recorda aquells títols de pel·lícules porno que intentaven ser creatius?
1: Sí, home, i tant.
0: No, és la sèrie...
1: Titanic, per exemple.
0: Titanic, ara no me'n recordo, però si veieu la sèrie, aquestes clips inicials de paròdia de les pel·lícules porno, justament paròdien això. Paròdien aquesta idea de drames absurdes que directament porten cap al sexe, títols que són molt divertits, però juguen amb això, juguen amb aquest element fins i tot risible del porno, perquè el porno és molt risible.
1: Home, i tant que sí.
0: Perquè, més enllà de que sigui una fantasia, més enllà de que s'ha de veure amb una certa precaució i amb una certa educació, no deixa de ser una comèdia.
1: Efectivament.
0: La comèdia bufa, fins i tot.
1: Sí, molt bé, molt bé. Meravellós. És una pena que aquest... perquè això ho haguéssim pogut treure per algun moment de promoció del programa, però clar, totes hores no pot ser. Però, exacte, vamos, deixa'm fer una autèntica ovació a Òscar González.
0: No és fàcil fer cinema ampolla, no és bufar i fer ampolles.
1: Bufar
0: eh?
1: I fer ampolles. No, bufar i fer en... Bueno, és igual.
0: Sí, deixem-ho aquí. Llavors, després, Malena Alderio, que és una actriu de comèdia divertidíssima, ja ho va ser a Killa i quien viva, ha fet altres papers de comèdia també, cinema, ha fet també, va guanyar, si recordeu, fa 3-4 anys va guanyar el Goya, millor actriu, per una pel·lícula justament dramàtica, però que ella és una gran actriu, i que la pel·lícula, la sèrie juga amb això, juga amb tots aquests elements, juga amb aquesta societat pacata, qui diu Valladolid podria dir ciutat de Barcelona. També fan paròdia, per exemple, d'aquests festivals eròtics que es feien, que no sé si es continuen fent allà a l'Hospitalet o Cornellà. Vostè se'n recorda?
1: Em sona que sí, però... és a dir, no
0: ha canviat tot.
1: Sí, tenien més resolts primers, perquè era com molt novetat i molt història, però jo diria que segueixen fent, sí.
0: Clar, és que estem parlant també d'una època en què no hi havia encara veure porno al mòbil.
1: Això, clar.
0: Estem parlant que el porno es veia en cinta de vídeo, VHS. Ni tan sols el que veiem a la sèrie són cintes VHS, no són ni DVDs. És a dir, ens porta un món que tots podem recordar fa 20, gairebé 30 anys, en què el porno no és que fumés part de la nostra vida, perquè no, però estava allà. I era visible, era divertit, era escandalós, era cutre, perquè el porno sempre ha sigut molt cutre. I més el porno fet aquí a Espanya en particular. Però bueno, en general el porno és molt cutre. El facis o no el facis. En un món en què encara ens podíem escandalitzar, ens podíem sorprendre, que avui en dia ja no s'escandalitzem de gairebé res. I si ho fem amb tonteries. Però llavors t'escandalitzaves per coses que eren escandalitzables. Ja ho deia Rafael, escàndalo!
1: Sí, sí. No, i que a més hem d'entendre el context també de l'època, en el sentit de que la dificultat per aconseguir aquest material, no? Si la gent ho veia el divendres al Plus, que no es veia res, és perquè no era accessible. Ara, no cal ser un geni de l'informàtica per en 5 minuts veure el que vulguis d'on vulguis. Vull dir que, clar, això ho ha canviat totalment, clar.
0: Hi ha una, si recordeu, hi ha una seqüència d'aquella pel·lícula del Caldera, de Tres bodes de mas, en què estan la Cuesta, com es diu, l'actriu aquesta valenciana, i el Martinho Rivas, que estan anant a una boda, i comencen a parlar del cinema porno, i diu el Martinho Rivas, es que a ti no te sorprende que haya gente que, teniendo todo el porno a su disposición y gratis, pues quiera pagarlo, quiera más y pagando. Que és la més graciós perquè avui en dia trobes plataformes on pots veure sexe gratuït, però et posen, diguéssim, com l'AM allà dient, no, però si quieres más, aquí la versió en premium. Bueno, però què puede haver más que la versió gratuïta de porno?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al final és el mateix.
1: Tanta pel·li vols veure?
0: Sí, sí. Una altra pel·li, amb què? Amb qualitat 4K, ho necessites realment?
1: Amb més trama, amb més pressupost, home. Que
0: però, en aquest sentit, aquesta sèrie ens porta a aquells anys en què el porno era una cosa que podia ser, això, socialment complicada.
1: Tabú, fins i tot.
0: Sí. Que avui en dia ja està molt devaluat, llavors és molt divertida aquesta sèrie, la teniu a Prime Video, 8 episodis, que no us durarà ni un cap de setmana, us ho prometo, mitja horeta llarga, alguns d'ells, i que, bueno, m'he deixat moltes coses al tinter perquè tampoc us ho vull destripar.
1: No, està bé, està bé.
0: Ho divertireu. Potser és la millor sèrie espanyola que portem enguany.
1: Molt bé, doncs ojo que són paraules majores que ja duem. Hi ha unes quantes setmanes, perquè, Òscar, si et dic que ja anem camí quasi de començar el sisè mes de l'any, és a dir, la meitat de l'any, a mi se'm cauen, bueno, se'm cau tot, o sigui que, en fi. Bueno.
0: Doncs sí, perquè mira, de moment tenim la sort de que no ens arriba aquesta calor que ens arribava abans i que això retarda una miqueta la sensació de que ja estem a l'estiu, sí, de que han passat mesos, però és que han passat ja 4 mesos, que estem a mitjans de maig, com aquí qui
1: diu. Sí.
0: Que potser sí que tenim les darreres setmanes i al llarg d'aquesta setmana sembla que aquí per terres catalanes / barcelonines plourà, però bueno, però que ja comencem a veure ja l'operació en biquini està a la volta de l'esquina.
1: Sí, això ja està trucant a la porta. En fi, una altra recomanació que ens puguis fer, crec que per un públic diferent, no?
0: Sí, és una cosa diferent. És una sèrie que podeu veure si teniu l'accés a la plataforma MGM Plus, que no sé si està algun dels paquets digitals. De totes maneres, la podeu contractar des de Prime Video. A més, Prime Video us posa el primer capítol gratuït i si vol veure la resta, pagueu un suplement.
1: Uh-huh. Una mica com el d'abans que deies, però sí. En sèrie.
0: Una cosa similar. Sí, el que Prime Video va fer fa no gaire temps, això, les channels, sí. No sé si continua funcionant, però bueno, les subscripcions, que pots, a part de tenir la teva subscripció de anual de Prime Video, doncs si t'interessa una sèrie d'una altra plataforma, doncs la pots jugar.
1: Molt bé.
0: Doncs aquesta té un títol molt clàssic, ja ho diu directament. En anglès és American Classic, però te la trobes traduïda i amb una certa pèrdua de gràcia com Clásico Americano.
2: No regrets.
3: Were you drunk?
2: No, I was outraged. I got a terrible review from a critic.
3: No!
4: The producers are putting you on hiatus.
5: Hello? Mom's dead.
6: Did she read the review?
7: Why did you have to tell him?
8: Why did I tell him his mother died?
7: He has not seen her in 3 years.
1: Una sèrie que té una pinta ben curiosa i ben interessant, Òscar.
0: Sí, protagonitzada per Kevin Kline.
1: Sí, sí, meravellós. Està Kevin gran, Kline. Ja. Està gran el Kevin Kline, eh?
0: I a més, Kevin Kline a la seva salsa, que sempre ha sigut la comèdia.
1: Absolutament. Mira, sempre et diria una cosa i fixa't en el que et dic. Com a... porto molts anys analitzant la comèdia i per mi el que és més treballat i que és més autèntic és quan fas els personatges no exagerar-los, sinó fer la comicitat sense fer cares de comicitat. És a dir, que la trama i el personatge et faci riure, però que no t'exageri, que no faci que perdi credibilitat o que perdi l'espontaneïtat del moment. I quan deies l'Alterio i el Kevin Kline són dos exemples clars de poder fer comèdia sense exagerar el gest i el personatge.
0: Sí,
1: és a dir,
0: perquè a més, el personatge pot ser exagerat. Pot ser-ho.
1: Pot
0: però
1: ser-ho.
0: La interpretació no.
1: Ah, exactament, exactament, exactament. Hi ha personatges que sí que són histriònics. Per exemple, el Cosmo Kramer de Seinfeld és un personatge exagerat, però ho és excèntric, per tant, aquest sí que s'ha de sobreinterpretar. Eh? Però els altres no, els altres han de ser continguts, no?
0: I fins i tot els altres poden tenir moments d'exageració com els constants, per exemple.
1: Sí, però no tota l'estona.
0: El que interessa no és que el personatge sigui exagerat,
1: exactament.
0: És que l'actor...
1: Exactament.
0: No és que sobreactui, però fa que el personatge sigui exagerat.
1: O que sigui interessant. I en aquest cas, el Kevin Kline aconsegueix fer riure, ell és tan sèrio, que això és fantàstic i és meravellós.
0: Perquè no, ell no és un actor d'això, de riallades enllaunades, no ho és. no les necessita.
1: No, no.
0: Per fer gràcia.
1: Però vamos, llavors, què va aquesta sèrie? A un pet llamado Wanda o aquestes estaves...
0: Un pet llamado Wanda és que la comicitat li sortia sola.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: a la seva manera de l'expressió del personatge.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O fins i tot a pel·lícules en les quals ell tenia que fer un paper una mica així que semblava com graciós a la força, com French Kiss, per exemple, fent de francès. Doncs la gràcia era... També el doblatge ajudava, val a dir, també. L'aquest carrer ajudava el doblatge. Però era fer un personatge típicament francès, però a diferència de molts personatges francesos que són insuportables, ell ho feia atractiu. Que jugava la comicitat, feia paròdia del que significa ser un personatge francès i jugar amb els clichés de ser francès, però ho feia divertit. Sí, sí. Pel·lícula, aquella pel·lícula que va fer de Dave Presidente por un dia,
1: sí?
0: Era molt divertida aquella
1: pel·lícula. Sí, sí, sí,
0: jugava més a dues bandes, tenia que interpretar dos papers molt diferents.
1: I aquí què tal està? Perquè dona la pinta de que la fa interessantíssima.
0: Doncs aquí és una sèrie petita, una sèrie que potser no és per segons quins públics que busquin una comèdia, això, esbojarrada. No, és una comèdia més clàssica. Perquè també els actors són clàssics. Kevin Klein, Laura Linney, apareix també en Tony Saluk, un paper secundari. Luca Ru, són actors més o menys grans que no són còmics d'aquests de stand-up comedy i similars, no. No és una comèdia així esbojarrada. Llavors, fa d'un actor, un actor molt intens en la vida, i molt intens a la seva vida personal i sobretot molt intens damunt de les taules. Un actor de teatre, molt pagat de si mateix, que en un moment determinat doncs fica la pota i és cancel·lat, diguéssim, entre cometes, i se'n torna al seu poble natal perquè la seva mare acaba de morir. Llavors, el que és anar a veure la família, l'enterrament, doncs com que la seva mare, el seu pare, venen d'una llarga tradició d'actors, doncs a dir... Doncs per què no podem fer que el millor homenatge per la meva mare, és fer una obra de teatre i allà al teatre on ella va treballar tants anys, on la volia gairebé enterrar, per què no ressuscitem el teatre de tota la vida? Llavors, a partir d'aquí, agafant una obra molt clàssica de qui era l'autor no ve el nom. Molts oients, si dic Los Idus de Marston, una novel·la històrica, ja sabran qui és. Però és un autor molt clàssic als Estats Units, amb una obra molt clàssica. Aquestes obres que ja als Estats Units porten un segle interpretant,

0: No es mort en un viajante, però com si fos.
1: Sí, sí.
0: Doncs això, a partir d'aquí, torna a casa, resulta que el seu germà s'ha casat amb la que havia sigut una antiga, diguéssim, una antiga parella seva, que ara és, també va ser actriu i ara és l'alcaldessa del poble, que la seva neboda, doncs, diguéssim, vol dedicar-se al teatre abans que anar a la universitat, que el poble hi ha això, hi ha com una mena d'interès popular de fer teatre, que fa molt temps que no es va, que no es fa, que el teatre s'ha convertit, el teatre local s'ha convertit en una mena de cabaret, però que no es fa teatre de veritat, i a partir d'aquí comença, doncs, anem a fer una obra de teatre, això. Mm. Això és el títol d'American Classic, una obra clàssica.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, la sèrie és molt clàssica, en aquest sentit.
1: Mm-hmm.
0: Són 8 episodis, d'una mitja horeta, més o menys, un estil molt clàssic de fer comèdia. No us espereu una gran revelació, no ho és, però de tant en tant et sents còmode amb aquest tipus de sèries.
1: Que bo.
0: La comèdia clàssica.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta comèdia que no necessita ni és dramèdia, ni necessita situacions exagerades, ni és una sitcom, ni riallades enllaunades, ni històries passades de rosca. No, és comèdia, més que s'hi presta. S'hi presta la trama, s'hi presta en Kevin Kline, s'hi presta fins i tot la Laura Linney, que feia temps que comença a estar una mica retirada al cinema, no la veiem tant com la veiem fa 25-30 anys. Apareixen alguns actors secundaris que potser coneixereu. És divertida, és jugar una miqueta també de vegades amb això, una cosa tan clàssica com la comèdia d'Enredo.
1: Sí, sí, sí.
0: Això amb 8 capítols de mitja horeta. Potser la trama, potser els actors estan per damunt de la trama, en aquest sentit. Però és igual, perquè els veus, veure Kevin Kline és molt divertit sempre.
1: Que bo.
0: Llavors, teniu aquesta aposta. Ja us ho dic, no sé si vindrà segons en els canals de cable, les plataformes de cable, potser MGM Plus vindrà dins d'aquests paquets, i si no teniu aquestes plataformes de cable, aneu a Prime Video i podeu veure el primer capítol que us crida l'atenció.
1: Exacte.
0: No, jugueu la resta.
1: Doncs aquestes són les dues comèdies, les dues sèries interessants per passar una bona estona amb un somriure, i això és el que fem sempre que escoltem a l'Òscar González. Òscar, moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Son las 2, la 1 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
5: Muy buenas noches. Uno de los 14 españoles repatriados del crucero Ondius ha dado positivo de forma provisional por antivirus en la PCR realizada a su llegada al Hospital Gómez Ulla en Madrid, donde pasa esta segunda noche de forma ya completamente aislada. Según ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, esta persona afectada permanece sin síntomas y en buen estado general, bajo seguimiento médico.
6: Las pruebas del resto de los pasajeros españoles han resultado negativas por el momento. García ha subrayado que la operación de repatriación se ha desarrollado con eficacia, si bien no descarta que haya más posibles contagios.
7: Yo no pondría en duda la capacidad de la evaluación epidemiológica de las encuestas epidemiológicas. El periodo de latencia es de 42 días. A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCR positivas.
5: Aunque el crucero ya ha abandonado aguas españolas, el operativo sanitario continúan, pues siguen ingresadas en hospitales de Barcelona y Alicante las dos mujeres que tuvieron contacto estrecho con la fallecida en Johannesburgo, a la espera de una nueva PCR que confirme que no están infectadas.
6: La situación más preocupante antes la de una mujer francesa evacuada el domingo, que empeoró durante el vuelo desde Tenerife a París y permanece ingresada en cuidados intensivos, estable, pero con un pronóstico que inquieta a los médicos.
5: Bueno, y en el plano político continúa la tensión entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el gobierno central. Clavijo acusa al Ejecutivo de intentar ridiculizarle al hacerse público ese mensaje privado enviado a la ministra de Sanidad. Mañana comparecerá en el Parlamento de Canarias para dar explicaciones sobre el operativo y el desencuentro de estos días.
6: Este lunes Clavijo defendía en Espejo Público, en Antena 3, defendía la postura de su ejecutivo en el